Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda...

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Emboliques.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

La cultura popular catalana té el seu espai a ICAT. Novetats, agenda i tot el que cal saber de les músiques i balls d'arrel. ICAT Mans, amb Quim Rutllant. Els diumenges a les 9 del matí a ICAT.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Consell Nacional d'Esquerra ha debatut i avalat de facto l'acord pressupostari amb el govern socialista de Salvador Illa. Aquest dimarts, el president de la Generalitat i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa en un acte al Palau de la Generalitat. Serà a les 8 d'aquest matí. Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a 11:15, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa, tot plegat després que aquest dilluns la direcció republicana ha explicat l'acord pressupostari punt per punt en una reunió extraordinària del Consell Nacional del partit, que ha durat gairebé 4 hores. Segons fonts dels republicans consultades per Catalunya Ràdio, hi ha hagut retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres a les negociacions i per la gestió del pacte. Tampoc ha agradat que la presentació del projecte del tren orbital s'hagi fet abans de la trobada del Consell Nacional. Repassem ara altres informacions en format breu amb en Josep Almirall.
2: Avui tornen a la vaga els mestres i professors del Maresme i del Vallès. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers, centre, i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn del barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents, segons l'USTEC, i de pràcticament el 21% segons el govern.
1: Un aparatós accident entre dos camions i un turisme a l'autopista AP7 a Santa Margarida i els Monjos del Penedès ha obligat a tallar la via ahir al vespre. No hi va haver ferits, però els dos camions van quedar completament calcinats. Molts conductors van quedar més de 3 hores atrapats pels seus vehicles en sentit Barcelona. A hores d'ara encara no s'han pogut reobrir tots els carrils.
2: Donald Trump ajorna sense data l'atac a gran escala que els Estats Units tenien previst fer avui contra l'Iran. És el que ha anunciat el president nord-americà, que ho ha justificat dient que li havien demanat als seus aliats al Golf i perquè la diplomàcia continua actuant per assolir un acord.
1: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. Uganda ja ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal. Carme Portacelli dirigirà la seva darrera temporada al capdavant del TNC.
2: La nova programació arrencarà al setembre amb un concert de Sílvia Pérez Cruz i es tancarà amb el Teatre Radical d'Angélica Lidl. Portacelli dedicarà la temporada a Barcelona com un símbol de la llibertat creativa.
3: Vaig venir aquí molt jove i veia aquest teatre que per mi era innovar, era completament una innovació, era completament transgressor. Es veia una llibertat, encara que no hi fos la de debò, la de debò, no la de la Ayuso, la de, en sèrio, una llibertat que no veies, no?
2: Entre les 8 produccions pròpies destaca l'adaptació de l'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda, dirigida per la mateixa Portacelli, i La mare Coratge i els seus tres fills d'Albert Olbrecht, protagonitzada per Emma Vilarsau. El TNC anunciarà el relleu de la direcció el mes de juny i ja té la mirada posada en el seu 30è aniversari, que es commemorarà l'any que ve.
1: Esports, el Barça ha fet oficial l'ampliació de contracte de Hansi Flick, l'entrenador, per una temporada més, fins al 2028, amb una segona opcional. D'altra banda, Fermín, el migcampista blaugrana, es perdrà al Mundial per una fractura al dit petit del peu dret que requereix cirurgia i que el mantindrà 3 mesos sense jugar.
2: Al Madrid, l'empresari Enrique Riquelme ha confirmat que ha reunit l'aval necessari de 187 milions d'euros per presentar-se a les properes eleccions a la presidència. Mentrestant, José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca i el defensa Dani Carvajal ha anunciat que deixa el Madrid.
1: I l'entrenador del Barça de bàsquet, Xavi Pascual, ha comunicat oficialment la seva intenció de deixar la banqueta aquest estiu. Pascual vol marxar al Dubai, que li pagarà més del doble del que cobra el Barça i que donarà al tècnic carta blanca per confeccionar el seu projecte esportiu.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 19 de maig. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que a poc l'estabilitat del temps guanyarà terreny, però tot i així, i després d'un matí assolellat, els ruixats tornaran al Pirineu i a les comarques de Girona. Serà el darrer dia de pluges intenses. Les temperatures pujaran i la calor tornarà a l'oest del país amb màximes, alerta, a l'entorn dels 30 graus. Per tant, en alguns punts avui del país, calor. I ja pràcticament apuntant cap a l'estiu. Marc Jurado, molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Bon dia, Matiés. Avui a Guissona, a la Segarra, el sol sortirà a 6:45 del matí i aquí el dia durarà exactament 14 hores i 41 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem amb una cita de Marc Knopfler, cantant dels Dire Straits. Diu: no sé si el cor de la gent canvia, el que sí que sé és que el pas del temps fa que canviï la manera que tenim de percebre el món. Ens tornem més empàtics.
0: I avui donem corda al dimarts, de fet, amb una cançó que farà que s'us desenganxin els llençols del cos. O això és el que intentem, perquè obrim les portes de l'estudi de Catalunya Ràdio per rebre Dire Straits.

0: escapat fins al 19 de maig del 1978, un dia que va marcar la història del rock perquè aquell dia el món va descobrir el llegendari senzill de debut de la banda Dire Straits, evidentment és Sultans of Swing, immortalitzat per sempre i amb l'inconfusible estil de guitarra i de veu de Mark Knopfler, pocs s'imaginaven que aquesta cançó marcaria l'inici d'una de les trajectòries musicals més brillants de la història de la música. Però tampoc ens enganyarem, l'inici dels Dire Straits va tenir un enlairament lent a les llistes, tot i que més tard es va convertir en un èxit internacional massiu i va plantar els pilars de la banda britànica. I és que el més bonic de la vida, estareu d'acord amb mi, són les sorpreses, allò que no t'esperes i acaba passant. I sí, a vegades la vida té aquests cops de volant en positiu. I sí, també som un equip optimista perquè malgrat que és aviat i molts encara teniu son, engegar un altre dia és un regal, que és d'aquelles frases que fan rabieta d'escoltar. Afirmatiu. Però mai està de més pensar que avui la vida ens pot sorprendre. De la resta, ens n'encarregarem nosaltres. No ens enganyarem, no som Dire Straits, però us hem preparat una hora de ràdio amb més energia que la guitarra que sona a l'etern Sultans of Swing.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Noi, el Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Dimarts.
2: Molt bon dimarts, com estàs?
0: Molt bé, et vaig veure ahir a la Selva d'en Grasset.
2: Em vas veure ahir a la Selva, correcte, sí. Em van demanar si podia fer una petita intervenció i vaig dir que sí, sempre disposat.
0: M'agrada molt aquestes connexions perquè es veuen els fons, que hi ha de fons, i hi havia un element que et defineix molt.
2: El meu piano. Hi havia el meu piano perquè és on el tinc al despatx i el despatx és on va bé entrar per fer aquestes connexions. Hi ha bona llum, hi ha...
0: I la planteta molt ben cuidada.
2: La planteta molt ben cuidada. No és cosa meva, també t'ho dic. Per desgràcia, sóc un genocida de plantes. Mai cap planta ha sobreviscut sota les meves cures.
0: Hi ha persones que poden amb les plantes i gent que maten.
2: I gent que poda les plantes.
0: Gent que poda les plantes. Això sí, a partir de les 6 del matí, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Doncs avui molt pendents de l'aprovació dels pressupostos. A les 8, Oriol Junqueras i Salvador Illa signen l'acord per als nous pressupostos. Ens ho han posat a l'hora perfecta per explicar-ho al matí de Catalunya Ràdio. Explicarem els detalls d'aquest acord. Els pressupostos s'aprovaran divendres formalment, però ja hi haurà l'acord a partir de les 8. També en parlarem a l'Àgora. Després també parlarem de seguretat o de la inseguretat arran dels tirotejos que hi va haver aquest cap de setmana i que portem ja una sèrie de mesos després. Donarem dades amb una situació similar. Tindrem el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació, per tant, algú que pot parlar-ne amb bastanta propietat. I després anirem a parlar d'Andalusia i de la influència de Vox. Tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per parlar de com s'ho farà Vox i els pactes amb el PP. Després tindrem a Marc Cabra, la guanyadora d'un premi Pulitzer, que va donar una entrevista fa uns dies interessant dient que encara que guanyis el Pulitzer, això del periodisme tampoc dona per viure també. I després parlarem de les novetats en càncer de mama amb el periodista Rafa Vila-San-Juan. A les 11 atrapa el moment amb Sergi Pàmies parlant de llet.
0: De llet?
2: De llet.
0: Bé.
2: Abans la llet era una, ara ja saps que són moltes. Per tant, la teràpia boomer anirà per aquí. Una mica d'humor i ja està, ja haurem fet aquest dimarts tan completet. Què et sembla?
0: Doncs vinga, si arrencarem aquest dimarts 19 de maig. Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: 3 minuts, un quart de 6 del matí també. Recordeu, una emissió conjunta per ICAT fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. Àlex Bosch, també molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: Què ha passat al món mentre dormíem, Àlex?
3: Doncs mira, avui us porto dues coses que hem sabut aquesta matinada i que ens han cridat especialment l'atenció. La primera ens situa a les platges de Nicaragua. S'hi han alliberat més de 400.000 tortugues de diverses espècies en perill d'extinció. Són cries que s'han criat en vivers i que s'alliberen a la platja perquè recorrin soles els últims metres fins a arribar a l'oceà. I
0: abans no se les mengi les gavines, algun cranc.
3: Però pot semblar insignificant, però és clau, perquè l'instint farà que aquestes mateixes tortugues d'aquí 15 anys, més o menys, tornin a la mateixa platja on van néixer, o on elles creuen que van néixer, i així tornin per posar ous i es perpetuï.
0: 15 anys, més a més. Curiós, eh?
3: Déu-n'hi-do, sí, clavats. Les arribades massives de tortugues, això ho hem descobert avui també, només passen en 7 platges de tot el món. I dues són de Nicaragua. Poden rebre fins a 4.000 tortugues.
0: Quina bestiesa!
3: En una sola nit. per posar ous, imagina't, eh? I l'altra situa, te n'he proposat dues, eh? L'altra notícia ens situa a Nova York, a la casa de subhastes Sotheby's. S'hi ha venut un quadre de Pollock per 180 milions de dòlars. És el triple del preu màxim que s'havia pagat mai per una obra d'aquest pintor. A mi, en aquests casos, m'interessa més no pas qui la compra, sinó qui la ven. El quadre, de més de 3 metres d'ample, s'havia vist molt poc en públic perquè era d'una col·lecció privada del magnat d'editorial Samuel Irvin Newhouse. Va morir el 2017.
0: Ai, l'herència de la família,
3: sembla que som,
0: clar.
3: Els seus hereus volen fer calaix amb les coses.
0: Home,
3: de iaio.
0: Tu diràs.
3: No només han col·locat aquest quadre de 180 milions de dòlars, sinó que en la mateixa subhasta s'han desfet d'una escultura que tenia l'avi per allà arraconada,
0: sí,
3: de Constantin Brancusi, a canvi de 107 milions de dòlars. És a dir, que han ingressat prop de 300 milions de dòlars. Re, en una nit, com jo.
0: Sí, sí, tant.
4: Sí.
0: El que cobrem cada dia aquí a la ràdio. Quina bestiesa, els quadres i el que acaba... com s'acaba revaloritzant l'art amb el temps, i en el cas que et deixin una herència com aquesta, si tens ganes de líquid i t'importa una merda l'art, el que acabaràs
3: ni
0: pensant...
3: Ni conservar el patrimoni, bueno, de l'avi, eh?
0: Doncs mira, algú s'ha anat a dormir 300 milions de...
3: dòlars.
0: Dòlars. Gràcies, Àlex.
3: Adéu-siau.
0: Vinga, va, que és moment també de saber per què el món serà un lloc una mica millor, i això ens ho explica cada matí l'Andreu Merino. Molt bon dia, Andreu.
5: Bon dia, matiners. Avui el món serà un lloc millor pel concert que es farà a les 6 de la tarda a Barcelona, a la seu que té la Fundació Arrels al carrer Ample. Serà un concert de piano obert a tothom per recordar Dragomir Atanasov, més conegut com a Drago, un pianista que, a més, era una persona sense sostre. Tocava el piano a Arrels i també als carrers de Barcelona, i l'acte d'avui servirà per homenatjar-lo poc després de la seva mort i per desmuntar prejudicis contra les persones que viuen al carrer.
0: Com sempre, l'Andreu apropant-nos a aquelles notícies que són optimistes i que ens fan pensar que un món millor és possible. Marc, de què parlarem poc avui?
6: Doncs de la nova...
0: Ui,
6: de la meva veu segur que no, eh? De la nova coreografia de l'equip espanyol de natació artística. L'equip l'entrenarà el proper cap de setmana, del 29 al 31 de maig a Pontevedra. L'estrenarà en aquesta data, del 29 al 31, a la quarta prova de la Copa del Món. Després ho farà el Mundial de l'Europeu i ja després el Mundial de Los Angeles del 2028. Sobre com va sorgir la idea, en parlava fa unes setmanes a la tarda de Catalunya Ràdio, Andrea Fuertes.
7: Que vas escoltar-la, que... i vaig dir, vale, o sigui, no puc parar d'escoltar-la una darrere l'altra. Recordo de sentar-me i era com acabava la cançó i tornava a posar play i tornava a posar play com, no sé, 127 vegades, i cada cop tancava els ulls i m'imaginava moviments a l'aigua i jo apuntant allà com una boja, que no m'arribava la mà de lo ràpid que m'anaven les idees. I res, vaig arribar el dia següent a l'entreno en plan, venga, comencem, i totes, però canviem la coreografia ara? I jo, sí, o sigui, no podem no fer-ho, saps? I jo no sabia que trauria un disc així, no és culpa meva, que us amb la Rosalía, però no amb mi.
0: Doncs quina meravella, ens imaginem nosaltres tres de nedadores sincronitzades, també t'ho dic, a dins de l'aigua.
4: Divino.
0: Ens hauríem de posar alguna cosa una mica tranquil·leta, perquè si ens posen vergueny de Rosalía...
4: Manguitos, perquè tu
6: fins i tot amb una cosa tranquil·leta no creig jo que ho féssim gaire bé. O això com a mínim.
0: Sí, ni un minut duraria.
6: Però serà molt xulo de veure, això.
0: A dins de l'aigua.
4: Serà una passada.
6: Estarà molt,
0: sí,
6: molt bé.
0: Sí, sí, segurament, segurament. Sí. I també tenim bones notícies per engegar el matí, Lara.
8: Sí, una multinacional mèdica japonesa invertirà 25 milions en una planta a Lleida pel seu talent i per la seva connectivitat logística. Es tracta de Nipro, que traslladarà a Lleida la seva actual planta que té a Mollerussa per ampliar-la i convertir-la en un de les seus principals centres de producció d'Europa de líquid pel tractament de diàlisi. Preveu que les noves instal·lacions entrin en funcionament el 2008. Encara de moment no sabem quants llocs de feina generarà aquesta nova planta, però sí que s'espera que aquest projecte generi noves oportunitats d'ocupació amb el pas del temps a mida que les operacions, doncs, continuïn creixent.
0: Doncs vinga, un quart de 6 del matí i 3 minuts. Molt bon dia a tots els que connecteu, com sempre, amb Catalunya Ràdio, aquestes hores del matí. Estem fent els matiners i arriba el moment de saber, alerta, quin motiu tenim per saltar del llit, i ens ho explica, com cada dia, fantàsticament bé, l'Ot Serra. Molt bon dia, Ot.
9: Bon dia, matiners. Aquests dies a Barcelona se celebra la Setmana de l'Olfacte, així que un bon motiu per saltar del llit és rentar-se les dents. Ja se sap, no hi ha res més desagradable que el mal alè. Ara bé, per higiene i cura bucal es recomana molt raspallar-se-les abans d'anar a dormir per netejar les restes del sopar. Dit això, el poble espanyol, el Roserà dels Jardins Cervantes, el Palau Güell o el Palau de la Música, hi haurà durant tota la setmana visites guiades i experiències olfactives. El sector del perfum i la cosmètica és una de les indústries més importants de l'Estat, amb una facturació en exportacions de 7.700 milions d'euros.
0: Arribem en aquell moment que ens encanta als matiners, que és destapar la nostra revista del cor i, vaja, explicar-vos dos apunts del cor que ens interessen, i per això ens preguntem com batega el cor aquest matí.
8: Batega amb Ana Obregón, que no descarta tornar a fer un dels seus posados de verano, aquells famosos. Sí,
0: home,
8: eh?
0: Allò era cita.
6: Començava l'estiu.
0: Exacte, ella que té la casota aquella enorme allà del seu pare a Mallorca. Mm-hmm. Hi havia tota la premsa esperant-la, ella maquillant-se dalt, ja baixava,
6: clar.
0: I després, depèn de com estava el mar, segons quins anys, les fotos eren realment espectaculars.
8: Estrella.
0: Però amb tot això m'estàs dient que torna les fotografies d'estiu en banyador d'Ana Obregón?
8: A veure, la premsa li ha preguntat, allò han enxampat pel carrer, i aquesta ha estat la seva resposta.
4: Desde luego te voy a decir una cosa, en un crucero no me voy.
6: Ah, no?
4: No.
6: Pero te veremos o no, te veremos o no, Ana.
4: No me veréis hacer un posado en un crucero nunca. En Mallorca no voy a hacer ningún posado.
6: Se acaba para siempre históricamente.
4: Yo creo que sí, bueno, nunca se sabe.
6: No, bueno, podemos volver, ¿no?
4: Ay, no lo sé.
0: És que estava pensant ara ja que aquest tema de fotografies al 2026 potser estaria una mica...
8: Està passadíssim.
0: Però com que torna tot, saps? Sèries que tornen una altra vegada, programes de televisió...
8: La modernó, saps el que
0: no, dic? Però... Seria una sorpresa que tornés.
6: Sí.
0: Que tornés.
6: Sí. Seria.
8: A mi ja no em sorprèn.
0: La revista vendria, t'ho dic, aquella sabana. Feia lectures, no em sembla?
6: Sí.
0: Ho feia lectures.
6: Sí, sí.
0: Escolta, m'ho deixa en l'aire, que ja ens embola, a més, de fer aquest joc amb els periodistes. Per tant, esperarem si aquestes paraules d'Ana Obregón van a algun lloc i la tornem a veure en banyador un any més. I el cor també batega amb ahir de Nizar.
6: Exacte, sí, perquè l'empresària i col·laboradora de la tele ha tornat a ser protagonista en un vídeo viral cantant aquesta cançó que ara sentireu. El vídeo se la veu a ella amb ulleres de sol, pentinada, sense cinturó, cantant a ple pulmó. No és la primera vegada que apareix a unes xarxes socials en un vídeo. Escolteu-la i ja veureu, ja.
0: A veure. No sé cómo pasó.

0: carisma.
1: Que enamoren.
2: Siempre tan libre.
1: Siempre tan libre.
3: Que no hi toquen i quants ni hores.
1: Siempre tan nosotros.
4: Està fatal.
3: Ja?
5: Ella és la segona.
4: No, no, si és que...
5: Ella no acaba, sempre no, té l'última paraula a la vida sempre, i quan canta. Sempre.
4: S'ha de dir... Ai, perdona. Que
3: no, no, digues, digues, digues.
4: S'ha de dir que va amb una mà el mòbil gravant-se i a l'altra mà ballant. Vull dir que Nadia al volant té literalment...
5: No. De fet, ja es va fer viral una altra vegada
3: sí.
5: amb un vídeo també fa un parell d'anys cantant a ple pulmó a Torra la cançó que va anar a Eurovisió mentre conduïa ja també llavors per l'M30
4: és un perill
5: a
4: les carreteres que... no,
3: és un perill a la vida en general
5: habitualment.
3: Sí. He de dir que aquest vídeo jo el vaig estar veient en loop perquè
4: és molt fort,
3: és que no hi toca
5: és mel.
4: Vigileu els conductors
3: i quarts, sí, per favor.
5: Sí.
3: 9 minuts, arribem a 6:15 del matí. I a aquestes hores és moment de saber també quins sons deixa la ràdio, Lara.
4: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de la victòria judicial de Shakira contra Hisenda, que li haurà de retornar 60 milions d'euros. Laura Fa ens avisava que la cantant ha perdut altres causes per frau fiscal.
6: De tots els anys que Shakira ha estat a Catalunya, ha guanyat un que jo crec que l'agència tributària la valia a part de, perquè ja es veia que, vull dir que jo que en aquella època devia fer de reportera ja sabíem que Shakira estava de gira molts dies, i ella aprofitar tota la imatge negativa que ha tingut durant tot aquest temps amb aquesta victòria, ara enviant un comunicat que sembla que estigui perseguidíssima.

0: què passava tal dia com avui, Marc?
1: Doncs un 19 de maig del 1979, el disc Breakfast in America de Supertramp començava una ratxa de 6 setmanes al capdamunt de la llista Billboard 200. Amb aquest àlbum, el 6è de la banda, això que esteu sentint, van començar les tensions entre els dos líders i cofundadors del grup, entre Roger Hodgson i Rick Davies. A Davies no li agradava la cançó que li donava nom a l'àlbum i, de fet, no la volia ni tan sols el disc. Al final, el disc no només es va acabar convertint en el disc més escoltat de Supertramp, sinó que se segueix considerant una de les 10 gravacions de la història, no del grup, no, sinó de la música. Ells mateixos han reconegut que tenen una relació estranya, que tenen un vincle molt profund, però que no se saben comunicar gaire entre ells.
0: Atenció amb el rotllo que hi havia, però mira l'èxit de Supertramp i, sens dubte, una d'aquestes cançons i, sobretot, el disc Breakfast in America, que els hi va donar fama mundial. I a aquestes hores del matí, amb 6 minuts, que arribem ja a 6:15, volem saber quin dia ens espera astrològicament parlant. En aquest cas ens ho explica en Sergi Tous, astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
2: Bon dia, matiners. Avui el sol entra a bessons i comença una temporada més dinàmica, mental i curiosa. Venim d'un temps més lent i estable i ara l'energia ens convida a moure'ns, conversar, aprendre i mirar la realitat des de més d'una perspectiva. Fins al 21 de juny és bon moment per fer preguntes, obrir finestres, connectar amb gent nova i deixar que la ment respiri. Amb bessons, la vida demana moviment i una mica més de joc.
0: Doncs ja ho sabeu, una mica de moviment i una mica de joc. Aquestes hores del matí tampoc us podem demanar que aneu a escalar el Pedraforca, no, perquè entenem que és hora i que us acabeu de despertar. Però sempre hem de fer una mica de casa a la gent d'astrocat.cat i els seus consells, com cada dia els matiners de Catalunya Ràdio. I avui, 19 de maig, també volem saber qui bufarà espelmes.
3: Avui felicitem el guapíssim, modelíssim i actoríssim John Cortajarena, que bufarà 41 espelmíssimes.
0: I tant.
3: El meravellós cantant Sam Smith també fa anys avui dimarts. Suposem que ell mateix es cantarà anys i anys per molts anys.
0: És
3: per
0: probable
3: celebrar els 34, amb aquesta veu que té, segur que...
0: Meravellós.
3: El presentador de televisió Cristian Gálvez també celebra que va néixer un 19 de maig. Pregunta, quants anys creieu que fa?
0: Que fas de presentadora de concurs.
3: Sí, de passapalabra.
0: Quants? No sé.
1: 48.
3: Resposta, 46 anys.
0: Resposta incorrecta, en tot cas, hauries de dir.
1: Bé, resposta.
3: No, la resposta correcta són 46 anys. Felicitats, estimats, que el dia us regali un bon grapat de sorpreses i de bons moments.
4: El matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
0: Fem camí cap al 6:15... amb la música d'Albert Hammond, una d'aquelles cançons que ens anima a engegar aquest dimarts, una de les seves bones cançons, un dels seus grans èxits, és It Never Rains in Southern California.

0: no et perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio ens visitaran persones que han patit càncer de mama. A la tarda entrevistarem el cantant i compositor d'Obeses, Arnau Tordera. I també celebrarem els 40 anys de Fili Prim, el mític concurs de TV3. Al Catalunya Nit conversarem amb Montse Poblet, periodista de Catalunya Ràdio, i Santiago Giral, director de l'Institut de Geociències de Barcelona i cap de l'expedició a Groenlàndia.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dimarts 19 de maig. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Repassem els titulars d'aquest matí, que precisament avui a les 8, Salvador Illa i Oriol Junqueras escenificaran l'entesa sobre els pressupostos.
1: Illa i Junqueras signaran a la Galeria Gòtica del Palau el pacte per tirar endavant els primers pressupostos de la legislatura. Més tard, a 12:15, el líder dels republicans desglossarà l'acord en una roda de premsa. Tot plegat després que el Consell Nacional dels Republicans el validés ahir a la nit, després d'una reunió de 4 hores sense votació i amb retrets. Es va qüestionar, per exemple, la renúncia a la reivindicació de l'IRPF o que s'hagin bandejat les demandes del col·lectiu de docents. La militància tampoc va veure bé que Illa i Junqueras presentessin junts el projecte del tren orbital que ha permès desbloquejar l'acord en un acte que es va fer abans que el Consell Nacional d'Esquerra validés el pacte.
2: Jo vull agrair el sentit de país d'Esquerra Republicana. Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
3: Més que una línia de tren, que òbviament ho és la voluntat de canviar el model de país.
0: I a banda de la línia orbital, expliquem també quins altres aspectes inclou aquest acord.
1: Mira, inclou la creació d'una societat mixta per fiscalitzar el que l'Estat inverteix a Catalunya i un nou equilibri de forces al Consorci de la Zona Franca que farà que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona hi tinguin més pes que no pas Madrid. També s'injectaran més de 500 milions d'euros a l'Agència Tributària Catalana des d'ara fins al 2029. I si no hi ha més entrebancs, els primers pressupostos d'Illa podrien quedar aprovats definitivament al Parlament abans de les vacances d'estiu.
0: I ahir al vespre hi va haver un aparatós accident de trànsit a l'AP7.
1: Va ser al punt de Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès. S'hi van veure implicats dos camions i un turisme. A més, un dels camions transportava aerosols. Miraculosament no hi va haver ferits, però els vehicles van quedar absolutament calcinats. Es va detallar el trànsit en els dos sentits. Les feines d'extinció i neteja van durar molt i els conductors, que es van quedar atrapats en l'embús en sentit nord, s'hi van passar més de 3 hores. Així se'n queixaven alguns dels afectats a la nit dels ignorants.
4: Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. Fa més de 3 hores que estem aquí.
5: Tots els primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril.
1: Quanta estona t'has passat tu allà?
5: 3 hores i mitja.
1: Ara mateix l'autopista, en sentit nord, encara està parcialment tallada. Només hi ha un dels 3 carrils oberts i a aquesta hora hi ha encara certa congestió en aquest punt.
0: I avui, alerta, nova jornada de vaga a l'ensenyament.
1: Aquest cop estan cridats a la vaga els mestres i professors del Maresme i dels Vallesos. Les dues manifestacions principals seran a les 12 del migdia, una a l'estació de tren de Granollers Centre i l'altra a la plaça Espanya de Sabadell. Ahir va ser el torn dels mestres i professors del Barcelonès i la vaga va tenir un seguiment del 65% dels docents segons l'USTEC, i de pràcticament el 21% segons el govern.
0: Donald Trump tenia plantejat tornar a atacar a gran escala l'Iran avui mateix.
1: Es va saber ahir la nit quan el president dels Estats Units va anunciar sobtadament que havia renunciat a reprendre de manera imminent la guerra contra el règim dels ayatolàs. Trump va explicar que li havien demanat l'Aràbia Saudita, els Emirats Àrabs i Qatar perquè creien que un acord de pau encara és possible. De fet, ell mateix va reconèixer que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament.
0: La República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus de l'Ebola.
1: 116 morts i també manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. L'OMS declara l'emergència sanitària per risc que el virus s'escampi als països veïns. De fet, Uganda ja n'ha confirmat 2 casos, un dels quals mortal.
0: I també cau la venda d'habitatges.
1: Al març es va trencar la tendència alcista en el nombre d'operacions, cosa que no passava des de l'agost de l'any passat. Tot i que es van vendre uns 10.000 pisos i cases, no es van superar les operacions d'un any abans. La falta d'habitatge nou, les possibles pujades d'interès i la guerra de l'Orient Mitjà seran alguns dels factors que marcaran l'evolució del mercat de l'habitatge en els pròxims mesos.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:45 del matí, 4 minuts. Marc Curado, bon dia de nou.
6: Hola, què tal?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia per primera vegada. Vinga, anem-hi, noi, repassa les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui, Canalies, amb una paraula la mateixa en tots els diaris catalans. Pressupostos, el periòdic obre edició explicant que Illa tindrà pressupostos a l'aprovar Esquerra el pacte. Diari Ara, Esquerra valida els pressupostos d'Illa i La Vanguardia, Illa i Junqueras tanquen avui el pacte per aprovar els pressupostos. Només hi ha foto de tots dos encaixant-se la mà a l'Ara.
7: Més política a la premsa de Madrid. partit. Andalusia, de fet. El País explica que Vox reclama al PP andalús que assumeixi la prioritat nacional i El Mundo posa l'accent en la desfeta socialista. I llegim que el PSOE deprimeix els seus alcaldes i barons i recull les declaracions "no ens veuen guanyadors".
6: Altres temes de portada: Shakira, qui l'Audiència Nacional abans ho dia m'ha donat la raó i recuperarà 60 milions d'Hisenda, ho explica La Vanguardia, l'Ara i El Mundo.
7: També llegim que la Moncloa força el cessament del conseller delegat d'Indra i, d'altra banda, la preocupació que hi ha pel greu brot d'Ebola al Congo. I acabem amb El Periòdico, que explica que Educació presentarà avui l'oferta als docents en una altra jornada de vaga.
0: I avui, editorials i articles d'opinió, evidentment, sobre els pressupostos.
7: L'Ara i El Periódico dediquen l'editorial als que, si res no es torça, seran els primers pressupostos del govern d'Illa.
6: L'Ara titula "Pressupostos per fi" i El Periódico "Catalunya necessita pressupostos", i tots dos coincideixen que tenir nous comptes és una bona notícia.
7: L'Ara hi afegeix que la línia orbital ferroviària és una aposta rellevant, però no hauria de comportar la desaparició de l'IRPF de l'agenda de les negociacions.
6: I El Periódico remarca que l'exigència de millorar qualsevol servei públic és incompatible amb el fet de no fer possibles els comptes.
7: El director de La Vanguardia, Jordi Juan, assegura en un article que és hora de posar-se les piles, en el sentit que els pressupostos permetran a Illa materialitzar el que fins ara eren bones paraules.
6: Juan destaca que hi ha hagut massa anys perduts en què la prioritat era avançar cap a la independència en comptes de gestionar bé el país.
7: A la premsa de Madrid encara hi dura la ressaca de les eleccions andaluses, El País i El Mundo hi dediquen l'editorial El País per parlar dels partits d'esquerra i El Mundo de la dreta.
6: El País explica que els resultats a Andalusia confirmen que a Espanya hi ha ciutadans d'esquerres que no tenen intenció de votar els socialistes,

0: ja no és si el PP s'ha d'entendre amb l'ultradreta, sinó com fer-ho sense perdre la seva identitat política.
1: 2:45 a.m, 7 minuts. Sílvia Solanes, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Amb la Sílvia, com cada matí, repassem la premsa digital. Alerta, la notícia que interessarà als amants de les col·leccions de cromos del Mundial de Futbol.
2: Correcte. Oi. Un cop s'ha sabut que Panini perd els drets de la FIFA després de 60 anys, el seu director a Espanya i Portugal, Lluís Torrent, diu que tots tranquils, que hi seguirà ben cromos, deia ahir el Catalunya Nit.
3: Els drets de la selecció espanyola no els hem perdut. Els drets de la selecció portuguesa no els hem perdut. Els drets de... no els hem perdut. I el que s'està fent és una col·lecció de seleccions. No puc parlar més, però tranquils. Continuarem fent col·leccions.
1: M'encanta.
2: Tranquils.
1: No puc parlar més, però tranquils. Sobretot pels col·leccionistes de cromos. I ara, que la que agradarà precisament als fans d'Astèrix i Obèlix.
2: Sí, perquè el nom d'Obèlix finalment no serà una marca d'armes. El Tribunal General de la Unió Europea evita que una empresa polonesa de munició i explosius pugui registrar-se justament amb el nom d'Obèlix. Segons la sentència que llegim a l'Ara, el públic podria associar les dues marques i això podria suposar que es deteriori el nom del personatge de còmic.
1: Què estan hores baixes?
2: Doncs els bars del metro de Barcelona, que estan en perill d'extinció. Llegim al portal de 3CAT que, segons dades de TMB, el 87% han desaparegut en els últims 20 anys. L'explicació que hi veuen els mateixos propietaris és que tots anem massa ràpid, tothom va corrent. Diu que més de la meitat dels compradors ara ja agafen coses per emportar.
1: És que és cert que abans hi havia, anaves pel metro i hi havia molts bars, aquelles cafeteries que feien cantonadeta molt petita, que veia gent asseguda a la barra fent-se un tallat.
2: Exacte.
1: I ara el temps que ens apreta. I també està sota mínims...
2: En aquest cas, el servei de grua a Girona, llegim el diari de Girona, que només hi ha 4 conductors disponibles, que és la meitat de la plantilla. Comissions Obreres denuncia que la falta de personal ha obligat l'Ajuntament a recórrer a una empresa privada. L'Ajuntament, en canvi, diu que és excepcional.
1: A veure, que ahir vam tenir, ja ens ho estava dient, de fet, l'Eloi Cordomí, que hi havia ruixats, temporal, però ara es veu que arribarem als 30 graus. Què passarà avui, Marc?
4: Avui també una miqueta de tot, perquè comencem aquest últim dia de ruixats intensos, però a la vegada també en principi d'una calorada. Al matí sembla que serà assolellat, a la tarda una miqueta més tapat, sobretot a la Costa Daurada, també alguns ruixats al Pirineu i a les comarques de Girona localment intensos. Però, com deia, es farà calor a l'oest del país, amb màximes a tocar dels 30 graus.
1: Pràcticament en 5 minuts arribem a 6:45 a.m. Molt bon dia, matiners, els que aneu connectant com cada matí amb Catalunya Ràdio. Si ens acabeu de sintonitzar ara mateix, heu de saber que hem de fer alguns apunts culturals i amb què comencem.
4: Doncs amb un

0: molt urbà tot plegat. També per qui s'estigui despertant i estigui fent el primer cafè del dia, ens ha agafat en un bon moment. Ja t'ho dic, ara, què estem escoltant?
1: Que sàpiga que això és Oxymiron. Molts l'han definit com l'Eminem rus. És un dels rapers més influents ara mateix al país. És molt i molt crític amb la guerra d'Ucraïna. I, de fet, avui farà aquest concert. Serà aquí a Barcelona, concretament a les 8 del vespre.
0: I tenim més coses.
1: Sí, parlem de teatre, perquè avui al Teatre de Sarrià de Barcelona s'estrena L'instant i les deixes del somni, Foix per ell mateix. És una lectura dramatitzada en veu del propi poeta, de la mà de Manel Barceló i Rosa Renom. Al costat, la música la posarà el pianista Jordi Masó amb obres de Frederic Mompou. L'estrena és a les 8 del vespre.
0: I encara relacionat amb, alerta, poesia i teatre, eh?
1: Sí, exacte. Avui al Museu Tàpies acull el recital poètic No ens espereu, poesia de Màrius Sampere, en el marc del Festival Barcelona Poesia 2026. Al capdavant, l'actor Lluís Marco, que hi posa la veu, i també la pianista Sara Giusti. Això és a les 6 de la tarda, és gratuït, però cal reservar abans.
0: Porta abraçada des de la ràdio a l'estimat Lluís Marco. I acabem amb què?
1: Doncs amb una altra previsió per avui mateix, perquè avui se celebra l'acte d'entrega dels Premis Nacionals de Comunicació. Serà el Teatre Principal de Sabadell a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Marc. Aquestes hores del matí ja sabeu que movem el dial de la ràdio per recuperar moments memorables que ens ha deixat aquest fantàstic mitjà. I cap on ens movem aquest matí? A veure què ens explica en Jan Soteres. Molt bon dia, Jan.
2: Bon dia, matiners. Un dia com avui, de l'any 1972, el poeta Salvador Espriu guanyava el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Movem el dial a l'any 1984, quan el periodista Salvador Escamilla entrevistava Espriu mesos abans de la seva mort al programa Radioscope de Ràdio Barcelona.
3: Molt bon dia, senyor Espriu. Salvador Espriu, avui hoste d'honor convidat al programa. I aquests micròfons de Ràdio Associació de Catalunya s'honoren amb la seva presència. Bon dia, senyor Espriu.
4: Bon dia, senyor Escamilla, que també es diu Salvador.
3: Exactament.
4: De manera que ens diem igual, eh? Vostè quan fa el sant?
3: Jo el faig per Sant Salvador d'Horta.
4: D'Horta.

0: o sigui el 18 de març.
1: Exactament, el dia abans.
0: Per la festa de la Transfiguració, o sigui el 6 d'agost. De manera que som salvadors, però no iguals.
1: Però cadascú amb la seva zona. Sí, sí. Jo la d'Horta i vostè la de la Transfiguració.
0: La veritat
1: és que jo l'haig de felicitar d'entrada, d'intermig i de sortida, perquè el dimarts proper vostè, senyor Salvador Espriu, farà anys.
2: Recordant moments de la ràdio, converses que a aquestes hores del matí sempre són interessants de tornar a compartir amb tots vosaltres. I quan pràcticament falten 17 minuts per les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial des de Noruega. Guillem Soler, bon dia.
3: Bon dia, matiners. El 17 de maig de 1814 es va signar la Constitució Noruega i des d'aleshores cada any es fa una gran celebració popular que omple els carrers i les places de les grans ciutats. Al contrari que molts països, l'estrella de la jornada no és una gran desfilada militar, sinó que hi ha desfilades de nens i de famílies en un ambient de festa i de celebració. L'altre rei de la festa és el gelat. Es consumeixen molts gelats i també altres dolços i frankfurts. La desfilada de nens acaba als jardins del Palau Reial, on són rebuts per la família reial noruega, que és molt estimada. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des d'Oslo, pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: I des d'Oslo tornem cap a Catalunya per saber què ens espera Maiol Roger a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio.
4: Doncs mira, els pressupostos de la Generalitat, que avui hi haurà l'acord, s'assignarà a les 8 entre Oriol Junqueras i Salvador Illa. Us explicarem els principals detalls i també ho analitzarem a la hora del matí. També parlarem de tirotejos, perquè n'hi va haver dos aquest cap de setmana i els incidents amb armes de foc s'han incrementat i molt a Catalunya. Tindrem el cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, per posar-nos una mica més de context a aquestes dades, i després anirem a Andalusia, on s'està movent totes les claus de la política espanyola dels propers dies. Vox serà decisiu i tindrem el secretari general del partit, Ignacio Garriga, per explicar-nos com van les negociacions. Després, a partir de les 10, saludarem a Marc Cabra, que és guanyadora d'un premi Pulitzer i que l'altre dia parlava de les condicions dels periodistes, les condicions de vida i dels salaris dels periodistes. I després parlarem de les novetats del càncer de mama amb Rafa Vila San Juan, el periodista, i la Cristina Saura, que és cap de la unitat de càncer de mama de la Vall d'Hebron. I a la teràpia Bover de Sergi Pàmies, la llet.
2: La llet.
4: La llet. Ja saps que abans bevíem llet i ara en bevem i hi ha molts succedaris.
2: Hi ha molts, exacte.
4: I moltes coses.
2: Moltes variables.
4: I una mica d'humor per acabar aquest dimarts.
2: Doncs vinga, d'aquí 15 minuts amb Ricard Ostrell ens llega com cada dia, perdoneu, el matí de Catalunya Ràdio. I com cada dia també aquestes hores, pels més desperts, els que encara esteu fent un primer cafè, possiblement us costarà una mica igual que nosaltres descobrir, ui, que t'ho estic veient, la dada Maiol, que ens ha preparat Maiol Roger.
4: Doncs avui que Oriol Junqueras i Salvador Illa s'agafaran de la mà per anar cap als pressupostos, dades sobre pressupostos. Que bonic. En concret, quants dies fa que Catalunya va aprovar els seus últims pressupostos?
2: Uau. Deixa sonar la cançoneta. Sí. Quants dies
4: fa?
5: L'últim any va ser el 2022. Quan vam tenir?
2: Abans?
6: No, abans no, però no. 22 o 23, potser.
5: 22 o 23.
6: Som a 26.
2: Maiol, és que,
6: dies,
2: a veure.
6: Vull
5: servir la calculadora?
2: No. Jo diria 2.000 dies. Marc?
6: No, jo 900.
2: Home, no, perdó, 900, Lara?
6: 9.000, és una barbaritat, no.
5: Jo?
6: És molt enllà.
5: 1.000, 10.
2: Maiol? Quan fa que no
4: els serà, pressupostos actuals es van aprovar un 10 de març del 2023, és a dir, fa 1.166 dies.
2: Molt bé!
4: Superant el rècord anterior, que és de 1.129 dies entre 2017 i 2020.
2: Déu-n'hi-do, eh?
4: Només us he de dir que en els últims 10 anys, el 68% dels dies hem viscut en pròrroga pressupostària.
2: Doncs mira, escolta'm, ja sabem una cosa més, però és que has de baixar una mica el perquè és que a mi em rebenta el cap a aquestes hores del matí.
4: Heu de pensar per això que encara allargarem uns dies, perquè avui s'aproven el govern, però no entraran en vigor fins que s'aprovin al Parlament. Això vol dir que estem parlant d'uns 50 dies més, 60, en funció de com s'afanyin les negociacions.
2: En quin programa de ràdio parlem de pressupostos amb ginestar de fons?
4: És que els matiners.
2: 13 minuts, arribem a les 6.
7: Senyores i senyors, bon dia. La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Estàs confonent correlació amb causalitat.
5: No,
8: és un problema de primer, de filosofia, de lògica,
5: no,
8: de la
5: ja ho sé.
8: Que és
5: lo mateix que la IA.
8: Que tots els pobres siguin delinqüents.
9: La unitat mòbil del matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
10: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
11: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
12: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
13: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Sílvia, és que cantes somrient sempre.
7: Amb Ricard Ostrell.
14: Em van passant coses.
7: Sí.
15: A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
16: Aneu massa de listos.
2: I els valencians?
16: No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
15: Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
17: Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
18: Ha sentit el que acaba de dir?
19: Que a Mallorca no feu l'amor.
7: Segona temporada de La República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalanoparlant. A l'API web de Catalunya Ràdio.
15: I també disponible a la plataforma 3CAT.
7: Els matiners som un programa per emmarcar.
20: Aviat hi haurà un assassinat.
2: Les gallines que van...
5: Ui, ui, ui, ui, bueno!
20: Un gall.
5: Un gall. Ah, ja vas parlar-nos d'aquest gall.
2: És que mates el gall.
20: Home, és el gall violador i assetjador, vull dir que...
2: Eloi, per favor!
20: De fet, tenim l'esperança que hi ha uns veïns que estan interessats en un gall. Té l'esperança de viure.
2: Si... A veure, és a dir, l'opció de no matar el gall és donar-lo als veïns?
20: Sí, busquem una família d'acollida per un gall. En principi ja en tenim, però bueno, s'estan acabant de pensar.
2: Però el mataràs tu?
20: La vida rural m'ha portat a moltes experiències noves, però aquesta encara no.
7: Ja que t'has de llevar, fes-ho amb els matiners.
2: I aquestes hores del matí, com sempre, els convidem a participar al programa a través del 93207474. Molta gent que a aquestes hores esteu desperts, que us desperteu amb nosaltres. Doncs tenim ganes de saber per què esteu desperts tan aviat. 93207474, línies obertes, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio, perquè tots vosaltres hi digueu la vostra. Deixeu-me... Home, anem cap a veure. Cap a Castellví de la Marca, si no vaig errat. Xavi, molt bon dia.
21: Hola, bon dia.
2: Com estàs, Xavi?
21: Bé, anant-me despertant
2: a mica. Quan trigues a despertar-te, tu, Xavi?
21: Perdona?
2: Quan trigues a despertar-te?
21: 5 minuts.
2: Home, encara ets ràpid, doncs. A quina hora et despertes ràpid, habitualment? És a dir, que ara portem 5 minutets despert o no?
21: No, ja fa estona avui. Bueno, durant la setmana em desperto per allà a les 5 i els dissabtes a les 4.
2: És a dir, que entenc que treballem de dilluns a dissabte, Xavi...
21: De dilluns a diumenge.
2: De dilluns a diumenge, cada dia de la setmana, a què et dediques?
21: Em soc pagès.
2: Ah, amic. Quan fa que ets pagès, Xavi?
21: Doncs des del 2009. Tota la vida ja hem sigut aquí a casa, però bueno, després jo m'hi vaig reincorporar.
5: I què conrees, Xavi?
21: Nosaltres tenim, tinc horta, bèsties, vinya i olivera, una mica de tot.
5: De tot.
2: I escolta'm, quan estaves parlant d'aquesta de tradició, entenc, Xavi, que pares i avis també s'hi dedicaven?
21: Des del 1614, que ens hi dediquem a la família.
2: Déu-n'hi-do. I tu tens descendència o no?
21: No en tinc.
2: En tindràs?
21: No crec que en tingui. Tinc un germà que té un nebot i sempre li dic no siguis pagès.
2: Perquè és que tornem a un tema que hem comentat moltíssimes vegades aquí als matiners de Catalunya Ràdio, la duríssima vida de la pagesia, Xavi.
21: Sí, és que és molt dur i a més és que no tens un futur clar. I si tens descendència i els hi has de... que aquest futur no... És que no tenen un bon futur, per tant no cal que s'hi dediquin.
2: I entenc que, com ha passat altres vegades, va de mal en pitjor aquesta situació, no?
21: Sí, de mal en pitjor, i és que a més no fan res perquè puguin anar millor.
2: Quina crítica feu, com sempre, al sistema, Xavi? Què és el que passa exactament?
21: El que passa exactament ara, ara avui dia és molta paperassa i que ens valora molt poc el producte.
5: Per tant, creus que no val la pena treballar així?
21: No, la veritat és que no val la pena.
5: No surt a compte, no?
21: Surt a compte sempre i quan una mica, deus una mica les orelles si tu produeixes el teu producte i te'l pots vendre tu mateix, sense els intermediaris. Ara, si has de donar a vendre el producte amb un intermediari, ja, aquí hi ha l'escalada. Ja no, és que no, perquè és que els pagos tot se tira sobre i no pot ser, és que no. És que, per provar-vos un exemple, nosaltres aquí la família abans, 40 anys enrere, feien més diners que ara.
2: Xavi, quan et penses jubilar? Quan penses penjar les eines? Això t'ho has replantejat algun cop o no?
21: Bueno, fins que pugui. Fins que pugui. Tinc intenció de jubilar-me a l'edat que em pertoqui de jubilació, encara em queden uns 20 anys bons. Doncs aguantaré fins que pugui. Però... el dia que no pugui, doncs, no sé com viuré. Bueno, ja ens espavilarem.
2: Ho haurem de veure amb el temps. Escolta'm, Xavi, moltíssimes gràcies per participar als Matiners de Catalunya Ràdio, de l'Hort de la Carmeta, Castellví de la Marca, a tocar de Barcelona, treballant els productes del camp i demostrar una vegada més que el món de la pagesia necessita un cop de mà de menys paperassa, com ens comentava el Xavi, i més solucions per part de qui els hi pertoca, que són els que manen. Xavi, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé aquest dimarts.
21: Gràcies a vosaltres.
2: Gràcies, adéu. 9-3-2-0-7-4-7-4, com sempre, línies obertes per participar als matiners. T'agrada ginestar?
5: Sí.
2: En vols una de ginestar?
5: Home, i tant.
2: Doncs vinga, que soni. Mira, mai millor dit, ara que parlem o que acabem de parlar amb un pagès, que escoltar aquesta cançó que es diu Estimar-te com la terra.

0: arrencant ja a les 6 del matí. Mira, Ricard Ostrell entra a l'estudi ara mateix. Bon dia! Què?
1: Molt bé, eh?
0: Bé, vinga, que portes cafè o té avui?
1: Avui cafè.
0: Avui cafè, molt bé. Eloi Cordomí, què tal?
1: Avui és l'aniversari del teu fillol, eh?
0: No m'ho diguis.
1: Oh,
0: home, per favor.
2: Home. Un aplaudiment pel Joanès.
1: Veus?
0: Escolta'm, no me'n recordava.
1: El pitjor padrí de la història.
0: No, no diguis això. No,
3: fatal, eh?
0: No, no, perdó, el pitjor padrí de la història no. No.
1: Però, de fet, no reconegut, també.
0: Doncs per no ser reconegut m'ho acabes de recordar.
1: Bueno, perquè a tu t'agrada.
0: Oh,
1: que ets el padrí.
0: Soc el padrí de tots dos, ja ho saps.
1: Sí.
0: Ah,
1: jo sí.
0: Bé. Eloi Cordomí, bon
1: el
0: dia.
1: El meu també.
4: Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bon dia.
0: Com estàs, Eloi?
4: Molt bé, molt bé, molt bé.
0: Estàvem comentant l'altre dia amb l'equip del programa que què tal el gall que estàs a punt de matar.
3: Ens té intrigadíssim, el gall.
1: El gall. Què ha passat amb
4: és
1: el gall?
4: Viu encara.
1: És viu el gall?
4: Encara és viu, sí. M'ha picat 4 vegades, ahir em va perseguir, li vaig anar a posar menjar, em va picar.
1: Pica el gall?
4: Llavors, no està fent números per continuar viu, però...
1: Ah, li pica el gall.
4: Sí, pica el gall.
0: M'ha picat el gall.
4: Que sou burros.
3: Per favor.
0: Però jo no ho entenc.
3: No, però de debò que ens interessa el gall.
0: Un moment, però...
1: El gall és el gall del galliner?
4: No, aquest gall, sí. Jo crec que té
1: el poques humores femenines.
0: I tant, de tota la vida. Però jo vull saber una cosa. Tu entres al galliner i el gall ja va per tu?
1: Sí, clar, comença a treure les plomes. Queda allà tot desplomat, allò.
4: Sí, sí, sí, que no ho arreglarem. Sí, sí, sí, en general... Sí.
1: En general, sí.
4: En general els deixo fora perquè vagin fent la seva.
0: I tant, de tota la vida.
4: És que no ho arreglarem. I llavors després hi ha vegades que el tanco i llavors quan l'he de tancar, em ve i em pica.
0: Quan el tanques pica, no?
1: S'ha d'obrir el gai, s'ha d'obrir.
0: No, i escolta, no, perquè tancat a vegades també fa la feina.
1: No t'entenc ara. Aquí, ja em perdo. Aquí ja, com que no tinc coneixement, ja no.
0: Clar, és que de portes endins no hi arribes.
1: No. Te portes en fora, sí.
0: Va, per favor, Lara García, fins demà, estimada.
3: Fins demà.
0: Que vagi bé. Vinga, Eloi, amb gall o sense, quin temps ens espera per avui?
4: De moment, amb gall. De moment amb gall. De moment amb gall.
1: I tant, mira, per molts anys.
4: A veure, de moment, podem donar gairebé per finalitzar tot aquest episodi de pluja. Avui encara n'hi haurà algunes, però només al Pirineu i al nord-est, interior de Girona, nord de Barcelona, algun ruixat, alguna tempesta de tarda, però la resta, núvols aquest matí a primera hora, després marxaran, quedaran núvols a la costa de Barcelona i de Tarragona, a la resta farà sol, i avui sí que la temperatura ja s'enfila fins als 28-29 en alguns llocs de Ponent i de l'Ebre. I la resta ho anirem dotant a partir de demà, sobretot aquesta pujada tan marcada de la temperatura que tindrem durant tota la setmana.
0: Que bé, quina meravella, una mica de pujada de temperatura que ja ens toca, ja ens toca. Doncs escolta'm, res, Eloi, que vagi molt bé. Cuida'm el gall.
4: I dono records al gall, per vostres.
1: Sí,
0: de tota la vida. Una abraçada, Eloi, que vagi bé.
4: Voldreu un trosset?
1: Principi no en faríem res.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio. Gràcies per ser-hi, matiners. Fins demà.
1: Bueno, mai se sap.
5: Les 6 en punt.

0: experts amb Roger Seró.
1: Ui, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que se celebra.
0: Laia Vidal.
3: Participa d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: I... Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.

0: dilluns, dia 18 de maig, avui fa 5 anys justos de la mort de Franco Battiato. Fem homenatge a aquest gran artista, una de les personalitats més eclèctiques, originals i influents de l'escena de l'art musical italià, que, com us dic, ens deixava un dia com avui, un 16 de maig de fa 5 anys. És per això que avui us demanem per la vostra relació amb Itàlia i tota la cultura, gastronomia, història i amors que us inspira. Per aquest motiu, tot seguit farem aquesta nova pugna musical. Estic segur que algú de vosaltres ja s'està decantant per un aspirant o l'altre, perquè voteu molt ràpid, però abans almenys deixeu que sonin les seves cançons i que jo els presenti, perquè avui els combatents són la Laia i en Sergi. Bon dia als dos.
1: Bon dia.
0: S'hauran d'anar llançant l'un a l'altre cançons italianes. Esteu els dos a punt?
1: Sí,
2: a punt.
0: Avui vull un combat més que net i sense cops baixos, entenent cops baixos com a punxar cançons de Franco Battiato, no val? Franco és de tothom, tots som Franco. Dit això, arrenquem, Laia, vestides en... Com es diu vestida en castellà?
3: No sé.
0: En
3: diamo?
0: Andamio. Andamio. Com les que posava Brunelleschi a la cúpula de la catedral de Florència. Doncs andiamo, Laia, comença.
3: Doncs mira, trec l'artilleria pesada i arrenco. No sé si els coneixereu...

0: folk combatiu format als anys 90. És una barreja molt xula entre la cosa cèltica i l'accent italià. A mi m'encanta, és meravellós. A més, són molt combatius, no cal dir que també tenen versions del Bella Ciao, del Bandera Rosa, etc. I, de veritat, si us falten posar-vos una mica les piles de bon dematí, 1, 2, 3, 10, 80, passi.
1: Podem començar el combat de veritat? Doncs va, jo arrenco amb el grup que ens va permetre descobrir el gran Damiano David. Yeah.

0: Això que sentim és la cançó Zitie Buoni, cançó dels Maneskin, que ens va permetre conèixer aquests que van guanyar a Itàlia al Festival d'Eurovisió d'ara fa 5 anys, justament 4 dies després que Maurice Battiato. No em digueu que no té sentit, doncs, avui sentir aquesta cançonaca 5 dies després que morís el Franco.
1: Sí, aquí i Eurovisió, aquesta té aposta. Mare
0: doncs
1: de Déu.
0: Sí,
1: mira, atenció, perquè trec els clàssics del calaix. Para bé l'orella i mira de no cantar.
0: A veure.

0: 5 anyets, no, Laia?
1: Perdona, has de descobrir que la cançó que em va descobrir fa anys un amic italià, sí, i des d'aquell dia, doncs, per mi és referent, perquè és com un himne allà, també una mica aquí, eh? La va escriure Vito Pallavicini i Paolo Conte, posa't Paolo Conte, va, i la va gravar l'Adriano Calentano.
0: Tu, Laia, vés a dormir en l'audiència, però tu tranquil·la, que jo la desperto.

0: molts oients a ritme de cançons bonrulleres, com aquesta dels Luna Pop, un grup nascut a Bolonya que va tenir una durada molt curta, però que ens va deixar aquesta meravellosa cançó que portava per nom 50 Special i que era tot un homenatge a aquesta moto tan genuïnament italiana, la Vespa.
1: Sí, s'ha de dir que és molt bona aquesta
0: cançó. T'ha agradat aquesta?
1: Sí, és veritat.
0: Vaja.
1: Doncs com que amb això no puc competir, me'n vaig a l'altre extrem.
0: Què?
1: I que, a veure, per exemple, on són les dones italianes? N'has portat alguna?
0: Oh,
1: de moment no, zero.
0: Bueno, ja sonaran.
1: Aquí et porto la cançó en italià més dolça que hagis sentit mai.
0: Vinga, a dormir, tots.
1: Bueno, escolta, moments per tot.
0: No està a favor de l'ETA, dius? No.
1: Aquesta cançó és de la Gigi la Cinquetti i aquesta noia cantava, a veure, la cançó tampoc és que hagi caducat de la millor manera, és una noia que cantava que era massa jove per poder sortir amb el noi que li agradava, però s'ha de dir que és molt bonica i és una cançó que trobo que contextualitzada,
0: clar,
1: doncs es pot escoltar, a mi m'agrada molt, no, no l'he tant.

0: Això ja ho heu sentit aquí els experts algun dia a la fórmula, és To Say, una cançó que resulta impossible no corejar de Gabri Ponte, que s'ampleix un d'aquells temes italians de sempre, Tu, d'Umberto Tozzi. Per despertar l'audiència, mira, ha estat posar això, i de cop i volta aquí ha aparegut per aquí. Mira, mira, mira l'Anna, mira, mira. M'encanta aquesta cançó, l'Anna. Ja tinc el vot de l'Anna. Mira, fins i tot al Víctor li agrada aquesta.
1: I això em fa mal de cap, no t'enganyaré.
0: No, molt millor el Nonoleta.
1: Home, doncs per altre moment, sí. Però fluixa això, Víctor, que m'està la gran cervell. Que no puc parlar.
0: Va, què,
1: a veure, jo us posaré... Perquè, Sergi, estàs... Víctor! Que no ets actiu! Per favor, és un boicot i et dobri la Mariví!
0: Què vols posar?
1: A veure, va. El que volia era dir-te que t'estàs oblidant una cosa molt important a Itàlia, que és la cançó tradicional, Sergi. Ah. Molt malament per part teva. A veure, serà que no hi ha cançons importants, tradicionals, tota la base cultural? Amb què et penses que...

0: que fa venir ganes de ballar i no el taladro mental que m'ha fotut el cap abans. Mira, a la Pizzicarella...
1: Pots dir trepant mental.
0: Trepant mental, és que no queda tan bé. La Pizzicarella és una cançó tradicional de la província de la Puglia, al sud d'Itàlia, que a més veureu que té aquestes reminiscències com a gregues, perquè sempre s'ha dit que al sud d'Itàlia, especialment a la part més est, doncs hi ha molta influència grega. La trobo preciosa, i si no anés a la tarantela, serà que no hi ha cançons tradicionals. Sergi, sí, mon jo, no
2: Laia, per
0: cap.
2: Cert, una cosa que em m'apunta un oient i té tota la raó. M'has criticat els City, o sigui, aquella cançó dels Maneskin City Boni per venir d'Eurovisió.
0: Sí.
2: No, no l'he de, saps d'on ve?
0: Bueno, però no la trepo, Sergi.

0: només es pot estimar la Rafaela per com cantava, per com ballava, pel bon rotllo que transmetia. Ah, i per ser un antifeixista confés i militant,
1: sí.
0: Un antidiva comunista, feminista i pro-LGTBI. La millor de les millors. I la que estic convençut que els oients valoraran
1: sí,
0: a l'hora de fer-me guanyar el combat.
2: A en Gustau
1: seria.
2: Diu, li donaré l'honor, li donaré els llorers a qui punxi il cielo en una estança del senyor, com és aquell, Paoli, Gino Paoli, crec que és una mica tard, eh? Bé, l'Esteve fa emoji de ballar i la Josefina diu, Laia, molt crítica a Eurovisió, però vaja,
1: ja ho ha dit en
2: cançó,
1: Sergi, eh?
2: Sí, vale. I la Raquel que ens posa aquí al grup de WhatsApp un Spotify, un link a una llista de Spotify amb tot d'Italo Disco, espero que l'hagis fet tu, Raquel, i que ens meravelli entrar-hi. Però
0: vas anar a passar marcadors a hores d'ara?
2: Sí, a hores d'ara el Sergi guanya 7-2.
0: Oh!
2: Va, Laia, a veure si pots arreglar.
1: Aquesta copa és per especial.
0: No, Rafaela, noia,
2: tens
0: Rafaela.
2: Més cançons, Laia?
1: No, sí, hem acabat.
0: Ah, ja està,
2: hem acabat.
3: Afegiu-nos al WhatsApp 638-68-4565.

0: Temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
1: Passen d'un quart de nou del matí. Laura, anem al tema. És possible poder fer coses abans que arribin els guiris? I fins i tot m'aventuro a reapropiar-nos de llocs o usatges.
2: A mi em sap molt greu haver de fer aquesta secció, perquè vol dir que estem tan malament que realment ens hem d'organitzar abans que arribi tot el turisme massiu.
3: Ho estem, i punt, i ja està.
2: I aprofitar justament per exprimir els nostres espais, el nostre lloc, el nostre poble, abans de que no ho puguem gaudir perquè sigui impossible, no? Però jo aquests dies de maig, sobretot abans que comencin a cobrar-se les putes zones blaves, perquè això funciona així, n'hi ha moltes que comencen l'1 de juny, als pobles de costa, diguem-ne.
4: Ah, no sabia això.
2: Sí, sí, això és un gran mal, un càncer que tenim molt controlat.
3: No és que... tant l'1 de juny com el 15 de juny, crec.
2: 1 de juny, 15 de juny, s'ha d'anar controlant. Alguns flipats fins i tot 15 de maig, eh?
3: Carai.
2: Depèn d'on vagis.
4: Vol dir que durant la resta de l'any no tenim zona blava?
3: Depèn de quines zones, no. Depèn de quines zones sí, però hi ha zones blaves turístiques i zones blaves com de centre, que aquestes sí que són sempre cobrades.
2: Però residents també, eh? Sí, home, sí. Que fort. Llavors s'ha d'aprofitar per fer una mica de...

0: cap a la platja ja.
1: Xavi, corro.
2: Que a tu t'encanta.
0: A tu t'encanta.
1: I més aquesta època d'estar glaçada a l'aigua.
0: Sí, això
2: sí, és, això és veritat, sí. Que mira, s'ha de patir una mica, però bé, que hi ha gent que fa el primer bany de l'any, l'1 de gener, i no passa tant, res. Per tant, ara no ens morirem per fotre'ns a l'aigua al maig.
0: Exacte.
2: No m'hi trobarem. La qüestió és intentar anar a la platja justament, Laia, ara, que
1: no hi ha tanta gent.
2: Exacte, no hi ha tanta gent, no hi ha gent amb altaveus per tot arreu, les dutxes ja funcionen, em sembla, si no m'equivoco. No?
0: Veurem,
2: no, m'estàs fent cara de que no m'has provat.
0: Que encara no ha començat la campanya, com aquell qui diu, veurem quan arribi, no sé, finals de maig, principis de juny, que s'activi la campanya, veurem quines funcionen.
2: Mira, no, t'ho juro que aquest any, com no funcionin les dutxes de la platja, m'emprenyaré.
0: Home, que tenim aigua assegurada fins a mitjans de l'any que ve.
2: De veritat, quan em treguin les dutxes de la platja, em penso colar totes les piscines de tots els hotels, que segur que estan ben plenes,
0: sí, les necessitem.
2: Llavors, és això, ara és moment d'anar a platges típicament massificades, com per exemple, doncs, la Costa Brava, la Costa Daurada, aquestes platges que és que ja ni t'ho penses d'anar-hi a l'agost ni al juliol, a la platja de Sitges, per dir alguna cosa. Doncs ara, aquests dies, toca anar a aquestes platges els caps de setmana, a les tardes, si sou d'aquests pobles. A mi m'encantava com vivia a Blanes, perquè a les tardes de maig i juny ja podies anar a la platja i a la vegada era això, que no tenies allà com tota la cua de cotxes i d'anar a aparcar el cap de setmana, ja feia calor, et podies banyar, etc.
0: I has estat últimament a Blanes?
2: Demà hi vaig.
0: Val. Perquè... Ho dic perquè no sé com estarà la sorra, que teniu uns problemes en aquesta població que fa la sorra que no vegis.
2: És veritat. Aquest any no hi ha hagut gaire temporal, crec que no estarem tan malament.
0: Però, si no, tranquils, que malgrat sempre hi ha sorra.
2: Exacte, ja vindrem a robar-vos.
0: Sou tots convidats en qualsevol moment de l'any, hi ha espai per tothom.
2: Però ja saps el que passa, no, cada any? Que venim a robar-vos-la literalment.
0: Ja.
2: O sigui, agafem camions i ho portem sobre de Malgrat de Blanes.
0: És una vergonya.
2: I vosaltres deixeu. Sabeu que ens hem carregat tot el fons marí fent aquestes coses.
1: Ai, per favor.
2: No, no és broma, eh?
0: No, és així,
2: en sèrio. Al llarg de la Tordera ens l'hem carregat així.
0: Exacte.
2: Demà per què aniré a Blanes? Doncs perquè tinc la sort de ser autònoma i ja ha obert el meu xiringuito preferit, que en el qual és impossible dinar un dia de la segona quinzena de juliol que tot surti dels collons, perquè sempre està ple. I penso anar demà, dimarts 19 de maig.
1: Home, així t'hauràs llavors.
0: Ben fet, clar que sí.
2: I tant. Llavors, són d'aquest tipus de coses que s'han de fer. Si podeu fer-ho les entre setmana perquè sou autònoms o perquè viu al vostre poble de costa, doncs és perfecte. I si no, al cap de setmana jo penso que encara podem rascar.
1: Encara hi ha una mica.
0: Jo crec que sí, encara sí.
1: Sí, però ja ho veureu que ho heu d'haver planificat perquè ja hi haurà molta calor aquest cap de setmana que ve, sembla, i per tant no sereu...
0: Que vingui, sisplau.
2: Sí, però és això, s'ha d'apretar ara. Llavors, és un altre molt bon moment per estar, per exemple, a Barcelona.
0: Val.

0: aquí ja de turisme tot l'any, ja, que no ens estem salvant en cap moment.
1: Era el que anava a dir, Barcelona sí que no te la treus en cap moment de l'any. Abans d'entrar a la capital, diu l'Anna, el nostre grup d'oients, vaig anar ahir mateix a Sant Antoni de Calonge. Estava buida,
2: clar,
1: amb les dutxes funcionant.
2: Molt bé.
0: Bé.
1: I pàrquing gratuït, no fins l'1, fins al 15 de juny.
2: Veus?
1: Enciso que afegeix a Sergi, t'apel·la, diu, la nostra frontera és el riu Tordera. Et sents transfronterer en aquest sentit?
2: Sí, sí, sí.
0: Quants
2: cops m'han dit? L'Àfrica comença.
1: El Tordera,
2: el
1: sí.
2: Tordera.
1: I, Laia, a perdonar-te també a tu la raó, la Raquel, diu, la gent no sap que té boscos molt a prop de casa, no cal anar al Pirineu. I la majoria de gent té un bosc a 5 minuts amb cotxe. I diu, la meva feina és dur persones a la muntanya com a instructora de marxa atlètica i us asseguro que els beneficis del bosc són enormes.
0: Veus?
1: Ara estem a la platja.
0: Sí, bueno, ara també
1: estem
0: al bosc aquests dies, si voleu. Però
1: estem a Barcelona.
0: Estem a Barcelona intentant aprofitar.
3: Això sí, si aneu a la platja, aneu-hi amb tren, perquè ahir passava pel damunt del pont de la P7 i vaig veure una cuada de cotxes ja, com si fóssim el mes de juliol, tot diumenge a la tarda, una cosa, noia, parats estaven,
2: si funcionessin els trens, també, ja, suposo també que hi aniria més.
0: Esperem. Vale, mira, una altra cosa que podeu fer abans que arribin els guiris, agafar l'R1 tranquils. Encara que arribeu tard, com a mínim tindreu cadira i podreu anar gaudint una mica de les vistes, perquè és que t'ho juro que la R1 és... Bueno, què t'he de dir a tu, Sergi?
2: Sí,
0: però
2: sí,
0: és que
2: sí.
0: No es pot, sí, és que no es pot entrar.
1: No es pot entrar.
0: Temporada alta no es pot entrar.
3: Però posis més freqüència, no, l'estiu?
0: No, i a més, sí, que dius, què passa, que et penses que la gent no treballa? O què, a l'estiu? Perquè és que va, no, doncs ara l'estiu el tren venut als guiris i no passa res, saps? I tu intentes pujar a Santa Susana, que és la quarta parada de la línia, i ja no pots seure.
2: No, ja vas dret.
0: Estàvem a Barcelona perquè crec que són els últims dies, tot i que durant tot l'any tindreu problemes, per poder intentar seure en una terrassa de Gràcia tranquil·lament. Bueno, com esteu per Gràcia, Roget? Digue'ns-ho tu, que vius allà, però jo crec que tot l'any tenim problemes.
3: És una quimera, no? Intentar trobar terrassa a Gràcia.
2: Esteu bé? Esteu pacificats ja?
3: Les terrasses...
1: Bueno, jo activament el faig això d'ocupar espais perquè no entrin a... De fet, alguns carrers governits per la festa major o alguns concerts de festa major ja posen cartells dient turistes no entreu. Molt bé.
0: Estaria molt bé que les coneixin tot l'any. Llavors també el Tibidabo, aquests llocs que també a l'estiu no és gaire bona idea anar-hi.
1: Perdona, els horts urbans, que a prop de casa meva, que hi ha gent que fa cultivar coses i tal, hi ha cartells que diu no, de tourist attraction, i ho posa, és el més gros.
0: Ah, mira, veus, també.
1: Més gros que no pas hort urbà, perquè ningú entri a tafanejar.
2: O a robar, fins i tot,
0: robar. Sí, sí, sí. I també és un moment per tenir cites en llocs d'aquests que a tu se t'acut anar-hi un dia d'agost perquè, mira, se t'encés la bombeta i arribes allà i és un mirador fantàstic, però que no veuràs res perquè és que estarà tota la primera línia del mirador plena de gent fent-se fotos, horrible. Hauràs de fer cua fins i tot per anar-te a morrejar allà davant. Per tant, és moment de quedar a Montjuïc, quedar als buques del Carmel, aquestes coses que dius tu.
1: El mes de juny és això, és el mes ideal per dir-li, conec un xiringuito a algú i que et sorprengui.
2: Exacte,
1: sí, sí, sí.
0: Exacte, i podria anar tranquil·lament.
1: I s'estarà superbé, també.
0: I ara, ja, després ja no podreu fer-ho, i haureu de quedar a la terrassa de la plaça del vostre barri, perquè ja, total, no cal sortir d'allà per anar enlloc. També és un moment xulo de fer muntanya. Encara hi ha neu, us he de dir.
3: Sí, va nevar aquesta setmana passada.
0: Llavors, ara que comenci a desglaçar-se una mica el tema, perquè amb neu és perillós, tot i que també quan els camins estan molt enfangats no us ho recomano, però mira, tampoc ens podem posar tant tiquis-miquis.
3: No, clar, clar.
0: Pot ser un bon moment abans que també comencin a haver-hi 80 caus i esplais a tots els camins de muntanya de Catalunya, que és una cosa que passa molt juliol i agost. I jo, a favor, només faltaria, però és veritat que no vas tranquil, tu, per la muntanya.
1: Mira, ara, perdona.
0: Va fer el Canigol, Pedraforca,
3: és un moment per fer cims, per no haver de fer cua per arribar a dalt, perquè si no es poden...
0: La mica d'estat.
1: Ara que havíem començat la carrera de veure quin poble de Catalunya activa abans la zona blava, tu has dit, Sergi, que el teu poble era?
2: No, amb el Grat no tenim de zona blava.
1: Ah, val, bueno, la Laura n'havia...
0: Jo crec que Blanes és l'1 de juny.
2: Jo diria que el 15, eh?
0: De juny?
2: Jo crec que sí.
1: Teníem un oient que ens deia també el 15. Doncs diu en Gerard des de Roses, diu, a Roses, emoji de cara d'ira vermellosa, a Roses van activar la zona blava l'1 de maig. I ja està ple de francesos des de passa.
2: Ja tenen els francesos a punt de pala.
0: Ni que fueres tan guapa, que ets el poble més lleig de la Costa Brava. I li posen la zona blava l'1 de maig. Bueno, no passa res, té altres coses, Roses. Per exemple, té una vida cultural molt activa, però maco no és Roses.
3: Poc se'n parla de la invasió de les segones residències de francesos, que estan tot l'any buides i arriben aquests mesos i de cop...
0: Sí, també podíeu aprofitar abans que arribin per posar-hi silicona a la porta. A veure què passa. I per últim, doncs una mica per gaudir dels nostres pobles, que el que dèiem abans que som de costa, abans que arribi tothom.
4: A la plaça, de nit s'hi aplega tothom. Que ballen nens petits, senyores i senyors.
0: Clar, és que ja ho hem anat repetint, eh? Pensava que encara no ho hauríem dit i ja ho hem dit molts cops, però és això, abans que arribi tothom que té segones residències, doncs tu pots anar fent el tour de comiat dels teus llocs preferits, del teu bar preferit, de la teva plaça preferida, del teu lloc de la platja preferit. Bueno, aprofiteu per fer aquestes reunions típiques d'amics abans de la festa major, perquè si no ja no us veureu fins la festa major i és horrible. Jo intentaré personalment fer-ho algun cap de setmana d'aquests, perquè almenys puguem gaudir una mica del nostre espai, fer el nostre tour de la nostàlgia, de en aquest banc menjàvem pipes, en aquest altre quedàvem per fumar amagat, etc. Perquè és que si no, bueno, ho intentaràs fer el juliol i no podràs.
3: No podràs.
1: Ah, Laura, Laura, challenge expert. Quin tipus de persona diria les següents paraules? El turisme va molt bé perquè porta diners a aquí al país i a més és una indústria i dona feina i no es pot criticar el turisme.
0: Qualsevol del PSC.
1: Bueno, no, però un senyor genèric, com es diria, un nom de senyor?
0: Josep Maria.
2: Per exemple, doncs va, Poli, Josep Maria.

0: del món. La pitjor cançó del món d'avui.
1: Doncs mira, he fet cas a la Thaís i he pres com a punt de partida del Worst Ever l'home a qui homenatgem avui 5 anys després de la seva mort.

es va salvar d'aquella mania tan norentera i 2000era consistent a agafar èxits dels 80 en avall i començar-ne a fer remixos. Això li va passar a Ricky Epoveri amb el Será Perché Ti Amo, aquest que sentim de fons, o també li va passar

Però avui al Worse Than Ever posarem la versió mix que va fer un duet aficionat a l'Italo Dance, Prezioso i Marvin, el tomat de segle, de la cançó Voglio Vederti Danzare, de Battiato. Molts van descobrir l'original a partir d'aquesta versió, que cal dir-ho, era molt pitjor que l'autèntica Battiato. Era molt Battiato, però nosaltres avui li retem una mica d'homenatge a

els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: 9:12 del matí, sintonia de l'espai Dilluns de Fúria amb la Laura Grau, que de fet a l'hora anterior ja ens recomanava i ens alertava que és època d'aprofitar certs espais abans que siguin conquerits per guiris. Doncs avui, tenint en compte que amb l'embassa del cap de setmana, que no sé si hi vas anar al final, Laura, vas poder escapolir-te?
1: Ahir vaig anar-hi, ahir a veure la Ludwig Band.
0: Què onda, en directe?
1: Molt bé, però si ja els he vist quatre vegades. Vull dir, jo aquest any els bolos de Ginestà i de Ludwig Van ja començo a saber-me'ls de memòria quina cançó va després de l'altra.
0: Els dones ja per xec, eh? Aquest sí.
1: I efectivament m'encanten, eh? Però és allò de dir, bueno, ja està, un dia més a l'oficina.
0: Doncs
1: si voleu que us digui.
0: Podríem dir que amb l'Ambassat, que es va celebrar aquest cap de setmana a Sabadell, ja donem el tret de sortida a l'època de festivals de música, visca, però hi ha una cosa que igualment tenir provoca ira.
1: Sí, en general de qualsevol festival, però n'hi ha que tenen més tendència que altres a posar-ne i a fer-ne, bueno, una cosa totalment inútil, que és el tema dels gots reutilitzables. És que ja hem de parar de dir la paraula reutilitzables perquè deixen
2: perquè no
1: de ser reutilitzables.
2: Vull
1: dir, no fotem. A casa meva no hi caben tants gots com m'esteu fent comprar cada puto any a festivals i festes majors i festetes de tot tipus.
3: Però també podries endur-te'ls de casa quan vas al festival.
1: Vale, això estaria molt bé, porteu el got de casa si em deixen entrar. Tu te penses que el dissabte al festival dels 150 anys d'Estrella d'Am podia entrar amb un got que no fos el que et donaven allà dintre?
3: Home, doncs, sí, malament, no.
2: Home, aquí està, però
3: que
2: aquí està.
1: No, o sigui, aquesta tu no pots entrar amb cap tipus de recipient.
2: Jo vull entrar amb el meu got de vidre a un festival.
1: Got de vidre
3: no,
1: de casa,
3: però tots
1: no,
3: aquests no. De plàstic.
2: Got de vidre
3: també
2: de casa.
3: També diré, hi ha copa. Moltes maneres de fer-ho millor. És a dir, probablement si posessin unes bones escombraries o grans cubells a la sortida del festival, tu el deixes allà i ells el reutilitzen per l'any següent.
1: Jo, en herència, no deixaré res dels meus fills, excepte 150 gots reutilitzables, que clar, no els he pogut llançar perquè són reutilitzables, però allà està.

0: te'n vas a una festa major de no sé on i vinga, tothom deixant el got al cotxe, que vaig fer servir un got com a brossa, diguem-ne, doncs per tirar papers, xiclets, històries, i vaig pensar, em fa tanta mandra pujar-lo a casa i rentar-lo.
1: Que el vas llençar?
0: Que
1: el
0: llenço directament. I vaig pensar, és que total... Clar, és que què farem aquest got?
1: És un got reutilitzat però no el pots llençar.
2: Laia,
1: què hem de fer amb els gots?
2: És que no pots fer res més.
3: Ja,
2: Laia.
3: Jo tinc gots a casa.
0: Pots desfer-los i construir edificis, si vols, amb aquests gots. Però clar, arriba un punt que jo ja no.
1: Parlem de la responsabilitat.
2: És reutilitzable que no reciclable, perquè recordem que és un plàstic.
0: Clar, llavors és molt problemàtic perquè estem deixant de fer servir els gots d'aquests de plàstic d'un sol ús, que eren un molt finets, aquells plàstics, sí, però en canvi estem fent servir els gots reutilitzables com si fossin gots d'un sol ús, perquè ja no en tenim més.
2: És així.
1: D'acord, però no vol dir que no me torna els gots finets. Hem de gestionar millor els gots reutilitzables.
2: Vale, però si no en sabem i no ho fem...
0: No, peticions. Han de posar un punt a tots els festivals, cosa que n'hi ha alguns que gràcies a Déu ja ho tenen, per tornar els gots, et tornin els diners o no et tornin els diners.
1: Molt bé.
0: A mi m'agradaria que em tornessin els diners, perquè ja que et cobren un puto euro, a alguns llocs un euro i mig, pel got de merda, que a més és obligatori que el compris perquè no pots entrar cap altre,
2: és una vergonya.
0: Com a mínim que te'l tornin.
2: I tant.
0: Però si això no te'l tornen, això... m'és igual. Jo vull tornar el got, no em vull emportar cap més got de plàstic dur a casa meva, nen.
1: Però és que no t'haurien de poder cobrar l'euro si no tens dret a portar-te'l de casa. És a dir, l'euro va iniciar-se com una penalització per si tu te l'havies deixat.
2: Que sí, però és que ho fan.
1: No és mal fet.
2: Doncs, però ho fan.
1: Que ho facin bé,
0: vale, doncs això, que ho facin bé. I després,
2: si tu portes el got d'un festival de l'any passat, igualment et fan comprar el festival d'enguany. Ja no és que portis d'un altre festival.
0: Hi ha un tema de col·leccionisme que penses, però tu penses que a mi em fa il·lusió tenir el got de cada any? Que ells han de canviar tot el disseny. Fins i tot concurs de dissenys. A les barraques de Girona, que jo me'ls estimo molt, i també l'Ajuntament són de la meva corda, podíem començar per canviar el tema dels gots de barraques de Girona, perquè, nen, cada any, bueno, concurs de disseny, i així com una mica blanqueges el tema que cada any estàs produint milions de gots nous perquè el disseny és diferent i la gent es col·lecciona. No vull col·leccionar més gots de plàstic. Me la suda lo xulíssim que sigui el disseny d'aquest any. Només fes-me un got amb un logo, si vols, de Barraques de Girona, Festival Cruïlla, Festival el que sigui, que cada any sigui el mateix i no em vagis canviant el disseny cada any amb l'excusa que així me n'he de comprar un de nou. Els pots tornar en un punt de retorn i jo no em vull emportar cap puto got més a casa. No sé on posar-los.
2: Una altra cosa, deixeu de posar els anys perquè és que és
0: la mà del joc.
2: Exacte, traieu els anys, dieu, aquesta festa és per això. I si voleu, acoteu que només siguin d'aquell festival i us faran la publicitat en el got. Però deixeu de posar els anys i que sempre sigui el mateix.
0: I tota la història. Ah, no, és que així el programa d'aquest any, me la suda. El programa el mires al mòbil, que tots tenim internet.
1: Sí, no.
2: Home, tantes coses que ens fan servir el QR. Ara per veure el cartell necessitarem el got.
1: No és culpa dels usuaris, és culpa dels que munten els festivals que no ho fan bé.
2: Totalment.
0: Això, i entre tots, també podríem fer una acció col·lectiva de que mai més ningú compri cap puto got més. Ja està, tothom se'l porta de casa i si no te'l deixen entrar, full de reclamacions, tu.
2: I si no, a galet, mira, aquí em poses el gomirat. Ara em poses una mica de ginebra i una mica de Coca-Cola, tota la boca i el barrejat.
3: Un oient em vol donar un, si et fa il·lusió.
0: No em fa il·lusió, no me'n donis cap.
3: Espera, que t'explico. És el got de Barraques de Girona, on hi diu no només el cartell, sinó els horaris, el qual seria bastant guai.
0: Que no teniu internet al mòbil, de veritat, és que arriba un punt.
3: Ja, però ni mòbils ni paper. És que apareix el grup d'aquest oient nostre. Apareix el seu grup, soroll imminent, i li fa il·lusió que tinguis el got.
1: No, però és que ell ja el té.
0: No vull més gots, de veritat. No sé, tio, passeu-me una foto, si voleu, me la penjo a la nevera.
3: Ara te la reenvies.
0: No vull més gots a casa i hem de deixar de comprar-los, de veritat. Fem una acció col·lectiva, prou, de comprar gots de plàstic. Reutilitzable, que reutilitzable no ho és mai, de reutilitzable.
3: A veure, Galet, l'Aina diu, totalment d'acord amb la Laura, petició popular per poder-lo retornar i que tot tingui una mica de sentit. És que al final tornem al got de plàstic,
1: eh? No,
3: això no. Laura Grau, fins demà, gràcies.
0: Fins demà. No, fins demà no, que no vinc demà.

0: Gràcies. 9 i 22 minuts. Mira, Laia, seguim. Encara cobeix el tema got, el tema plàstic. Ens diu en Ferran a l'Acústica, al Festival de Música de Figueres. El benefici dels gots, que ja parlem de benefici de got, van a una ONG. I només pots demanar a la barra si tens el got de l'edició vigent. Fet que, si et vols queixar, et converteixis en el Grinch de la barra. Però això està bé, almenys, comprar el d'aquella edició.
1: No, però és el que diu la Laura. És a dir, doncs poseu una urna, o sí, i llavors puguis allà fer la donació, però és que no cal generar tot aquest residu, perquè al final és un residu, per molt que el benefici sigui per una bona causa, crec que és una absurditat anar acumulant, és el que deia Laura, tota aquesta quantitat de gots que a més després no els pots fer servir més.
0: Anem a un altre tema que trobo que aquí debat n'hi ha poc, òptiques n'hi ha poques, que és gent que té un avió en propietat o el servei de contractar jets privats, i és que, i em sorprèn, però la Laia diu que això encara pot empitjorar, no és que existeixi ni la gent en posseix i el faci servir i que volin contaminin, sinó que a més a Ciutat Real, a Castella-La Manxa, acaben d'inaugurar, és a dir, obren coses noves, el seu sisè aeroport privat. No serà, això especulo jo, no serà perquè a Espanya es van construint aeroports i algun ús els han de donar per dissimular? O...
1: No, a més és un negoci, sí, de gent que fa aeroports privats, i ara veuràs per quina causa més concreta que és, perquè ara veuràs que t'ho empitjoro, són aeroports privats encarats a la pràctica de la caça. I no estem parlant de la caça de proximitat per aturar la proliferació de senglars, no.
0: O per menjar les persones.
1: Exacte, no? Ja no, sí. La caça purament recreativa, que implica desplaçaments, això sí, en vols privats.
0: Sí, recreativa vol dir matar animals per diversió.
1: Exacte. A quin tipus de població, preguntaràs tu, s'adreça això, no? Doncs una mica estem parlant de l'esfera de l'autoconsum entre gent superrica, perquè et situïs, perquè moltes d'aquestes finques on hi ha aquests cots privats de caça, doncs estan ja en mans de famílies molt adinerades, de les més adinerades de l'Estat. I aleshores es fan també bodegues paral·leles en aquests terrenys, també restaurants a l'abast de molt poques butxaques, i finalment aquests aeroports privats per portar els seus amics d'arreu de l'Estat, doncs, a passar uns dies fent una caça absolutament dirigida, perquè la majoria són nonogenaris i no s'aguanten els pets, i per tant els has de posar el vedell allà davant, perquè si no, no l'encertarien tampoc. A més, en el cas de l'última proposta aquesta de Ciutat Real, aquest aeroport, que és el sisè d'aquestes característiques, com et deia, s'ubica exactament al costat d'un espai natural protegit, el Parc Nacional de Cabañeros, que si tu ja dius, home, l'aeroport del Prat, doncs és el problema amb la Ricarda i tot el tema de les aus que estan al voltant dels parcs naturals, dels estanys, etc, doncs imagina't amb 6 aeroports privats a tot el dia, zoom, zoom, aeroports amunt, aeroport avall, avions amunt, avions avall, amb una persona d'ocupació, o dues, en el millor dels casos. Tot plegat, com et deia, és un supernegoci, perquè qui munta aquest 6è aeroport és un tal Manuel Lao, segons llegim al País, que és una de les grans fortunes de l'Estat, segons la revista Forbes, que això, doncs, ja només ens diu quin tipus de persona munta aquest aeroport pels, bàsicament, els seus amics. Des d'Ecologistes en Acció critiquen aquest model de caça intensiva, amb aquests caçadors superrics que paguen milers d'euros per un pack complet. Què els inclou aquest pack complet? Doncs mira, ells agafen el seu avió privat, aparquen en aquestes aparcaments, en aquests aeroports privats, i arriben en aquestes finques que, a més de l'allotjament, la manutenció, doncs els hi posen això, els cèrvols, els porcs senglars, les cabres, els perdius allà al voltant, com si fossin de decoració, perquè ells, com si estiguessin a l'atracció de fira del Tir al Plat.
0: O sigui, no és que hi fossin allí del natural.
1: No, clar que no.
0: Porten les preses allí.
1: Però les porten i els hi posen ben a propet, i si cal els hi pinten amb una creu de color vermell perquè l'encertin.
0: Pot ser com si fos els lituns que et pintin una diana.
1: Sí, i a més, és que clar, podria ser. Però és que a més, clar, pensa que això des de l'administració encara es promou, perquè estem parlant de zones molt despoblades on la gent se'n va i els hi venen com si fos això la màxima proposta de millora i per frenar el despoblament. Però dius, home, hi ha mil polítiques de despoblament més saludables que això. El que passa que estan tan deixats de la mà de Déu en aquests llocs que els hi venen aquests superrics amb aquestes propostes i diuen, d'acord, així podrem treballar per aquesta gent tan superrica i fer-los de majordoms i posar-los els cèrvols a 3 metres. Clar, això no és una política de despoblament, això és un xantatge. No pots no d'oferir res i oferir només això. Em sembla gravíssim i, vaja, no ho feu, això d'anar a caçar en llocs privats.
2: Els Experts, temporada 14. Escolta la ràdio i esmorza.
0: Parlem de cinema.
3: Has fet moltes vegades aquesta excursió?
4: Si us ho vaig dir...
5: No.
6: Però tu ja se'n reconegues.
5: Tot bé.
4: Tot bé.
0: A banda de... les estrenes al cinema que divendres ens va analitzar el nostre crític, l'Alfons Gorina, no se us hauria de passar per alt una novetat catalana modesta i tan sensible com aquesta pel·lícula que sentim de fons ja. Dies d'estiu i de pluja, dirigida pel col·lectiu Espurnes, que són llicenciades de la Universitat Pompeu Fabra. És la història de tres persones joves, amics, i en aquest metratge que serveix només d'escenes d'excursió o quasi exclusivament d'escenes d'excursió, de caminar, és a dir, Laia, descansar, muntar la tenda, perdre's, recular, tornar-se a trobar, descansar, dormir, barallar-se una mica, alçar-se cada cop en un lloc nou. Quasi tot el metratge és fora dels pobles. Com a molt veiem alguna escena en algun poble petit. I els tres amics que van caminant i van parlant. Un dels tres acaba de tornar d'Erasmus i els altres dos, clar, li pregunten sobre ligues... Bueno, bàsicament li diuen quants alemanys has follat, per ja, primera escena. Els altres dos, noi i noia, allò que es van enrotllant, van fent sexe en algun racó a buscar, sense acabar de saber o voler saber què són entre ells dos. I és que tots els temes en aquesta pel·li estan soterrats, estan al sotabosc, no massa, no cal ser molt intel·ligent, una fina capa de terra o d'herba cobreix aquests temes, però amb un ditet l'espectador no li caldrà furgar massa per saber què és el que els preocupa a aquests personatges. Penseu que estem parlant de la 23ena o la 24ena, aquell moment de la vida que potser és clau perquè estàs decidint què faràs a la vida, a què et dedicaràs o qui seràs. I és una pel·li, Laia, m'ha fet venir molt a la ment aquells moments en què la Laura i tu comenceu a parlar d'excursions i a vegades els oients d'algun festival de música em diuen, sembla que a vegades desconnectis quan parlen la Laia i la Laura. Doncs aquests moments que dieu que anant d'excursió fa que surtin certs temes. Entre amics, entre parelles o que sigui algos, entre pares i fills, hi ha un moment que encaminar, hi ha coses que surten del natural i que abans no.
1: Totalment, perquè és allò que tens moments de conversa sense que siguin incòmodes, perquè tu estàs fent una altra cosa, estàs caminant, i per tant és molt pràctic i molt, no sé, molt còmode és la paraula.
0: Però per tant estàs dient que en altres situacions potser seria més incòmode o no t'acabaria de sorgir.
1: Totalment, a vegades treure un tema expressament o es fa violent perquè no tens escapatòria, en canvi aquí és com que més aviat has de buscar un tema de conversa mentre estàs caminant.
0: Sentim la Clàudia Vila, una de les directores, i la guionista Carla Sánchez.
5: Per nosaltres era molt important treure el Biel, l'Abril i el Gerard de la seva zona de confort. Ells, que estan acostumats a viure en una ciutat, la seva rutina bastant integrada i van a la universitat o treballen encara en aquesta edat de joventut en què fas moltes coses, com deixes poc espai a la reflexió. Vas encadenant el fer. De vegades, la reflexió o el malestar també queden com amagats sota aquest constant fer. Quan les coses canvien, quan l'entorn canvia, això dona lloc a que surtin reflexions, a que potser els pensaments del cervell treballi d'una altra manera. Evidentment, les excursions justament ens donaven aquesta cosa de reflexió, el que comentes tu, no? De que comences a caminar, potser el cap va com més ràpid, però arriba un punt que o estàs molt present, però de vegades també ens passa, no? Al contrari, cada cop hi ha pensaments que surten amb més facilitat, que també tenen el lloc i l'espai, i sobre temes que no es poden parlar amb quedem i fem un cafè, sinó temes que necessiten un espai i una temporalitat, com hem decidit que no estiguessin a una casa, en un poble, només, sinó que caminessin.
6: Pluja és una pel·lícula que va estar escrita quan nosaltres teníem 20 i pocs anys. És generacional en el sentit que parla de com nosaltres en aquell moment enteníem l'amistat, la vivíem, com ens relacionàvem amb els nostres vincles en aquell moment. Però és veritat que uns anys més tard, ja no tenim 20 i pocs, que tenim 20 i molts, veiem que també ens pot connectar. Són patrons que seguim representant i seguim

0: dies d'estiu i de pluja, busqueu bé, perquè la teniu ja a la cartellera en un circuit no molt gran de cinemes. De fet, gràcies a ser un debut amb una trama petita, amb pocs personatges, amb escenaris preciosos i gratuïts, de fer, perquè és la natura i et regala escenaris per fer pel·lícules, doncs això es converteix en una de les principals virtuts de la pel·lícula, que és potser una de les coses que més em fascinen del cine, que aposta pels gestos, el gust per cada gest físic, cada to de les paraules i, sobretot, el pes de cada silenci. Sentim l'altra directora de la pel·li, que és la Mireia Lazabui.
1: Sí, totalment. Teníem molt clar que volíem que la pel·lícula respirés com aquest naturalisme i ens interessava molt més capturar una sensació, una presència, no construir escenes molt subratllades dramàticament. I, bueno, sí, els plans són llargs, hi ha espai pels silencis, per les mirades, moltes vegades és allà on passen les coses importants. També tenia molt a veure el fet que els personatges estan immersos en la natura, és a dir, que és com que t'obliga a aturar-te, no? I nosaltres volíem fer visibles aquestes pauses perquè fossin un espai on els personatges poguessin entrar en conflicte amb el que senten i amb el que porten dins. Per aconseguir això havíem de deixar respirar les escenes i confiar molt en els actors i en el que apareixia de manera espontània. El fet que és sigui una producció modesta també influeix, però nosaltres no ho vam viure com una limitació. Va ser gairebé com una manera de trobar, bueno, una veu pròpia.
2: Doncs a nivell així de referents, jo crec que conscientment tota la filmografia de Fonastrueva, sense voler, una mica de Romer també hi ha per allà.
3: I pel que fa al col·lectiu, nosaltres vam veure molt de Les amigues de l'Àgata, una pel·li que també va sorgir a la Pompeu Fabra i que creiem que ens va obrir una mica el camí i ens fer veure que fer una pel·li col·lectiva també és possible. O sigui que gràcies a elles també nosaltres hem pogut avançar una mica dins la indústria.
4: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: I love you all the time.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a una hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria al Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 19 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès, amb una manifestació pel centre de la capital catalana, on han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir les Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí, parlem ara del trànsit, que tenim ara mateix la mirada posada a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Doncs per comprovar quin és l'estat d'aquesta via a hores d'ara, però també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el RAC, amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs, comencem el dimarts, com deia, recordant que a hores d'ara continua la calçada tallada de l'AP7 a l'altura de Castellet i la Gornal per l'accident d'ahir al vespre entre aquests dos camions per tasques de retirada de vehicles ara mateix. Les afectacions duren fins a uns 3 quilòmetres i mig en sentit nord, en direcció Girona. A hores d'ara, però, si parlem de fortes aturades, sobretot parem l'atenció, com és habitual, cap als voltants de la capital catalana. Tenim molta congestió a la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a la C31 a Badalona, totes dues vies en sentit Barcelona, en sentit sud. La Ronda Litoral també ja pateix retencions intenses entre Sant Adrià de Besòs i la Barceloneta en sentit Llobregat. Cap al nus de la Trinitat també hi ha retencions que arriben per la C58, ja amb retencions a Sant Quirze del Vallès i que tot plegat de retruc afecta la circulació a la Ronda de Dalt, en aquest cas també fins a Penitents. Ara mateix també tenim retencions al Vallès, sobretot a la C16, on hi ha hagut un accident a l'altura de Sant Cugat del Vallès que deixa retencions de 2 quilòmetres en sentit sentit Barcelona. També hi ha cues a la C-17 a Parets del Vallès o a Caldes de Montbui. L'entrada des del Llobregat també continua amb retencions, concretament a la B-23, en l'enllaç entre la AP-7 i la B-23 al Papiol en direcció a Barcelona. A la A-2 hi ha retencions entre Sant Andreu de la Barca i Cornellà de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
2: I tanquem la portada amb la previsió del temps que ens porta, com cada dia, en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Bon dia, ens espera un dimarts ja de temps molt més tranquil que no pas ahir. S'acaben les fortíssimes tempestes que van descarregar en algunes comarques, sempre de forma local, i sí que ens queda un matí amb força núvols, que de fet han de ser un palet més gruixuts cap a la Costa Daurada, i també alguna boira a la Catalunya central, sobretot la plana de Vic, la banda del Lluçanès i el Berguedà, i les fondalades de Girona. Al llarg d'aquesta tarda, domini del sol a gran part del sud de Catalunya, però sí que encara quedarà algun ruixat ja molt local al nord d'Osona, al voltant de les Guilleries, del Puig de Calm, d'una forma ja molt despistada respecte a ahir. I puja la temperatura de la tarda. L'ambient s'acabarà fent molt més càlid que no pas ahir. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns finalment actualitzen el seu acord amb l'executiu, després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructura i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui, Illa i Junqueras arrenquen uns dies farcits d'actes, escenificacions i reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. La Mont Carvajal ens explica les claus exactes del pacte entre el govern i Esquerra.
5: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
2: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, del mateix Oriol Junqueras, però també dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages, de Penedès Televisió.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
7: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
8: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
6: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
2: Els alcaldes de la segona corona metropolitana celebren de manera unànime l'acord entre el govern i Esquerra per connectar amb el tren el Maresme i el Garraf sense passar per Barcelona. Hem parlat amb els alcaldes de Mataró, Montmeló i Martorell per conèixer què en pensen del projecte.
9: La possibilitat de que el talent i les oportunitats de Mataró es connectin amb tota la gran regió de Barcelona. A més, és una oportunitat interna de Mataró perquè es construeixen tres estacions dins de Mataró.
10: Per exemple, és molt important que des de Montmeló tindrem connexió directa amb tot el Vallès Occidental, Sabadell i Terrassa de manera directa. Ara tenim la R8, que per exemple va molt bé pels estudiants de l'Autònoma o per gent que va cap a l'Autònoma, però és que amb aquesta nova orbital ferroviària tindrem amb tota l'Anoia, el Garraf...
11: És un import important, però també és veritat que és una infraestructura importantíssima. És el quart cinturó ferroviari, exacte. I la fiabilitat, home, això no és només una cosa d'un govern, és cosa de molts governs. Amb els països avançats i democràtics, aquells projectes que un govern tira endavant i que són projectes de país, els governs que venen al darrere els tiren endavant. Això és la garantia, o és el que ens pot donar una certa garantia de que això tira endavant.
2: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
12: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins el marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
2: Per contra, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa d'illa.
13: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. I que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
2: 7 i 12, el PP situa la victòria a les eleccions a Andalusia com a tret de sortida per les generals de l'any que ve. Tot i haver perdut la majoria absoluta, el líder dels populars, Alberto Núñez Feijóo, ha valorat positivament el resultat i ha criticat la política de Sánchez. En la seva intervenció davant del Comitè Nacional del Partit Popular, Feijóo, que no ha fet referència a Vox, ha assegurat que les eleccions autonòmiques demostren que la política de Pedro Sánchez fa por als electors. El PSOE, per la seva banda, ha perdut 2 escons, però ha fet èmfasi en la dependència dels populars de Vox per governar. Ho ha explicat la seva portaveu, Montse Mínguez.
14: Ya no funciona el discurso del miedo, porque lo que da miedo es que todo siga igual en España. Da miedo un gobierno que miente con tanta ligereza. Da miedo un gobierno que naturaliza los abusos y la corrupción. Da miedo un gobierno que vende la igualdad de los españoles para mantenerse en el poder. Da miedo un gobierno sin límites políticos y éticos. Miedo da Sánchez. Aquí no hay un puto amo.
15: La euforia del Partido Popular tampoco se entiende, porque lo que estamos viendo es que en estas 4 elecciones autonómicas que hemos vivido en este ciclo electoral autonómico en Extremadura, en Castilla y León, en Aragón, Andalucía, se confirma lo que ya venimos viendo. Y es que allí donde el Partido Popular necesitaba a Vox, lo necesita todavía más. Y allí donde el Partido Popular no necesitaba a Vox, ahora lo necesita.
2: En un altre ordre de coses, avui també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una 30 de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. entre els integrants de l'expedició i viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista catalano-palestí Saïf Abu Keshek, que va estar retingut, recordem-ho, a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui, amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. En té més detalls l'Esther Minguell.
16: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els Comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
17: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
16: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
18: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs, bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
16: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
2: Tot això el mateix dia que a partir d'un quart de 12 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional Esther Niubó i d'Interior i Seguretat Pública Núria Parlon compareguin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el Pla Pilot d'Incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat ha demanat abandonar-lo. Encara en l'àmbit de l'educació, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya ha donat llum verda a la proposta de la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, d'aplicar a les famílies monoparentals les mateixes exempcions en els preus universitaris públics que les famílies nombroses, a partir del curs que ve, el 2026-2027. La consellera ha celebrat que la iniciativa respon a una reivindicació històrica d'aquests nuclis familiars i que la mesura suposa un pas més per garantir un accés equitatiu a la universitat pública. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. Aquest impuls al nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus se'ls vol donar màxima prioritat.
19: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
2: Des d'aquest dilluns, les cambres de comerç de Tarragona, Valls i Reus formen part oficialment de l'Associació per l'Impuls Metropolità del Camp de Tarragona. La seva voluntat és sumar en l'aspecte econòmic d'una entitat que ben aviat comptarà amb 7 municipis més. Ens ho explica en Biel Roquet, de TAC12.
20: El projecte Metropolità vol ampliar mires i comença ja a sumar esforços més enllà dels ajuntaments. Aquest dilluns han signat el conveni d'adhesió a 3 cambres de comerç, les de Tarragona, Valls i Reus.
21: Tots els pobles, totes les ciutats són importants, però les cambres li donen una dimensió i una visió precisament que engloben i agrupen moltíssimes de les coses que han de passar amb les nostres comarques.
20: L'entrada de les cambres a l'ens constituït el passat octubre pot obrir la porta a un dels organismes associats que es van detectar com a necessaris des d'un primer moment, l'Agència de Promoció Econòmica. Les cambres volen aportar la seva experiència i veuen que és una oportunitat de creixement per al Camp de Tarragona.
22: Però a poc jo crec que això es anirà quallant i esperem que aquesta il·lusió, que ara només és una il·lusió, acabi en un projecte ferm.
23: Això és una cosa important pel Camp de Tarragona i que és hora de que les coses que es facin al Camp de Tarragona anem tots a una.
20: El mes vinent s'incorporaran a l'associació Altafulla, els Pallaresos, el Catllà, la Pobla de Mafumet, Creixell, Vallmoll i els Garidells. I aviat podrien fer-ho els Consells Comarcals i la URB.
2: Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
24: I'm really happy, you know,
25: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
2: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat de Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els 2 títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries en els partits jugats a casa, 19 en total. Fermín, es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el 5è metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat en què el blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu quart Mundial amb la canarinha. Roberto Íñiguez continuarà ocupant la banqueta de l'Espart Girona la propera temporada. El tècnic ha renovat el contracte per un curs més. L'acord s'ha signat després que hagi liderat l'equip fins a les semifinals de la Lliga i d'unes històriques semifinals a la màxima competició continental. Íñiguez, que va tornar a Fontejau l'any 2023, complirà la seva tercera temporada consecutiva al capdavant de l'Espart Girona. I el Hajo Post Lleida ha segellat l'objectiu de mantenir-se a l'ACB amb 2 jornades de marge abans del final de la Lliga regular. Amb la feina feta, arriba el moment de fer les valoracions i començar a treballar per preparar el proper curs. És una informació de Lleida Televisió. Eva Cortijo.
26: Patint fins al final, però 2 jornades abans del final de la Lliga regular de l'ACB, el Hajo Post Lleida s'ha assegurat matemàticament la permanència a la que per a molts és la millor Lliga europea després de l'Eurolliga. Els lleidatans ho han aconseguit a més a casa davant la seva afició en guanyar un rival directe com era el Gran Canària gràcies a un triple de James Bateman quan faltaven 6 segons pel final. Abans d'això, els canaris havien remuntat 21 punts de diferència.
27: Va ser una temporada dura amb 2 dinàmiques llargues de resultats que bueno, vulguis o no, pues sempre és complicat i l'equip, ostres, ha anat creixent, ha anat treballant, hem aconseguit tindre una mica el segell que ens agrada I només cal mirar com està la zona de descens i els equips que estan implicats, no?
26: Els de Gerard encuentra renovat. Els hi queden ara dos partits. El primer diumenge al Barris contra un Andorra que lluita per sortir del descens. I el segon, lluny de Lleida, contra el Múrcia.
2: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són dels grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
0: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
1: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Vila i Dona 43.
0: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.
2: La Catedral de Tortosa ha presentat en públic la restauració del retaule de la Mare de Déu del Carme i les Ànimes del Purgatori. El projecte ha inclòs estudis previs, anàlisis científiques i documentació tècnica, a més de la intervenció final. Tot plegat amb l'objectiu de garantir la conservació i la transmissió del patrimoni a futures generacions. I els Marrecs de Sal estan de celebració per commemorar els seus 30 anys de vida. Durant el 2026, la colla ha programat diverses activitats, entre elles la Diada Especial amb altres colles castelleres del territori, que se celebrarà el proper 14 de juny. L'objectiu principal dels Marrecs, amb 300 membres en actiu, és consolidar els castells de 8 i recuperar els 5 de 8. A més, els Amics de les Arts seran els ambaixadors d'aquesta gran festa. L'Aliança del Poble Nou de Barcelona ha acollit aquest dilluns la primera gala dels Premis Preludi, el concurs organitzat per Som Sardana, que escull les millors sardanes del 2025. El concert de la primera gala de l'Audiència, conduïda per Arnau Tordera, ha inclòs la interpretació en directe de sardanes com ara Noces de Tardor, de Dani Gasulla, o Primera Llum de l'Alba, de Pitu Chamorro. La Copla, la principal de Llobregat, ha estat l'encarregada d'interpretar les sardanes. Aquest dissabte se celebrarà la gran final, que també es podrà veure a través de la plataforma La Xarxa Més.
3: La Xarxa de Comunicació Local.
4: Alenada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
5: Una alenada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
4: Un impuls.
5: Un refugi.
4: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
5: I fer-se sentir.
4: Això és el que volem que sigui l'Alenada.
5: Ens acompanyes?
6: L'Alenada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
3: El diccionari Termcat.
7: Paraules noves que ja pots dir.
3: Formatge madurat. Formatge que s'ha sotmès a l'operació de maduració o afinat, que consisteix a deixar-lo reposar, després del salat i l'oreig, a fi que agafi la consistència, el color i el gust que el caracteritzen.
8: De formatges n'hi ha de molts tipus. Fresc, sec, de pasta tova, de pasta cuita... Del que es deixa reposar més o menys temps, se n'ha de dir madurat i no pas curat, que és una operació que reservem als embotits. Durant aquesta maduració es poden dur a terme altres operacions, com ara el volteig, que consisteix a girar el formatge periòdicament per tal que la cara que està en contacte directe amb el prestatge no tingui més dificultats per perdre humitat i formar la crosta. o el rentat de la crosta, en què es frega aquesta crosta d'un formatge amb salmorra, cervesa, alcohol o bacteris per afavorir que s'hi desenvolupi la flora microbiana que li dona aspecte i aroma.
7: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que Salvador Illa i Oriol Junqueras signaran d'aquí a mitja hora, a les 8 del matí, l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten del vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Tot seguit analitzarem el projecte de tren orbital amb Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 19 de maig. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on hi han participat 1.800 mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres. El govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouen els hospitals, així com espais universitaris i de recerca. Si bé el nou Clínic encara està en fase de concurs, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Dels esports, Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada nosaltres a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'ha encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. A hores d'ara, la via ja està oberta. Segons el RAC, aquesta afectació, però, deixa fins a 6 quilòmetres de cua en sentit nord. Retencions, deia també, a aquesta hora, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la C31 a Badalona, les dues en sentit Barcelona. Totes dues rondes també pateixen congestió intensa des del Nus de la Trinitat en sentit Llobregat. I pel que fa al temps, aquest dimarts ens espera un temps molt més tranquil, s'acaben les tempestes d'ahir i pugen les temperatures. Això sí, durant el matí es mantindran els núvols més gruixuts cap a la Costa Daurada i també alguna boira a la Catalunya central i a Girona. Aquesta tarda dominarà el sol al sud de Catalunya i quedarà algun ruixat molt més local al nord d'Osona, però de manera residual. Ja a la tarda també pujarà la temperatura i l'ambient serà molt més càlid, molt més que no pas ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Passen 5 minuts ara mateix de 8:15 del matí. Entrem en matèria. Us ho dèiem en titular. Salvador Illa i Oriol Junqueras firmen a les 8 d'aquest matí l'acord de pressupostos després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona llum verda als comptes de l'executiu català. Tot això si els comuns finalment actualitzen el seu acord amb l'executiu després que hagin afegit sobre la taula més peticions en matèria d'habitatge, infraestructures i impostos. Amb el pacte que han de segellar avui Illa i Junqueras, arrenquen uns dies farcits d'actes, d'escenificacions i de reunions per accelerar l'aprovació del projecte de pressupostos que el govern podria tirar endavant divendres. Lamón Carvajal ens explica les claus del pacte entre el govern i Esquerra.
2: Els eixos principals del pacte són el tren orbital per l'any 2041 amb una inversió de 5.200 milions d'euros per part del govern espanyol, la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat decidiran en el Consorci de la Zona Franca. Dimecres se celebrarà a Madrid una reunió bilateral Estat-Generalitat per ratificar aquests projectes perquè tant la inversió com la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. A més, Esquerra Republicana i el govern han acordat reforçar amb 527 milions d'euros l'Agència Tributària de Catalunya. Divendres, en una reunió extraordinària, l'executiu d'Illa aprovarà el projecte de pressupostos. La idea és votar-los al Parlament al juliol. Els últims comptes aprovats a Catalunya són de l'any 2023. Governava Pere Aragonès i va obtenir el suport del PSC i dels comuns. Des de llavors es van prorrogant.
1: Com dèiem, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte sense dormir d'anoia amb la participació de Salvador Illa, Oriol Junqueras i els alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut, un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages de Penedès Televisió.
3: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
4: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses grans, petites i mitjanes que hi ha en aquests territoris. No?
5: Planificar

0: connectar doncs les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Però més enllà de la foto i del pacte polític, avui el que cal entendre és què representa realment la línia orbital com a infraestructura. Què resol, què no resol i com encaixa en una xarxa de rodalies que continua acumulant incidències. Per això saludem el director de Terminus, el Centre d'Estudis del Transport, Joan Carles Salmerón. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia.
1: Des del punt de vista estrictament ferroviari, la línia orbital és una infraestructura coherent amb les necessitats actuals i, sobretot, futures de la xarxa catalana?
2: Sí, en el passat caos de Rodalies del mes de gener, si us recordeu, el que nosaltres reclamàvem és una doble actuació: solucionar els problemes que hi havia més urgents i també planificar i començar de manera immediata a construir les solucions de futur. Creiem que la línia orbital ferroviària és una d'aquestes solucions importants de futur perquè trenca aquesta radialitat que tenen les línies que entren a Barcelona, que a dia d'avui són molt i molt radials, i fent aquesta paràbola que explicava la vostra companya és una manera de trencar aquesta radialitat.
1: Les plataformes d'usuaris diuen que la línia orbital és fer volar coloms mentre Rodalies cau a trossos. Quina relació hi ha entre la línia orbital i la millora de Rodalies? És un projecte que competeix per recursos o que pot reforçar el sistema?
2: Hem d'exigir que es facin les dues coses. El més important a dia d'avui és que funcioni el sistema de Rodalies i recuperi i tingui la fiabilitat que es necessita per un servei essencial com és la mobilitat. Però, en paral·lel, no podem oblidar també de forma immediata la planificació i el termini. I s'ha de fer de forma molt urgent i no competir per recursos. S'ha de fer de forma molt urgent totes les reparacions i posar la xarxa de Rodalies al dia, amb tot, amb trens, amb vies, amb tot, i també s'ha de planificar. I creiem que no només és la línia orbital ferroviària, també ha d'haver-hi altres obres.
1: El projecte preveu 68 quilòmetres de nova construcció i una entrada en servei completa el 2041. Aquest calendari és realista? Quins factors poden accelerar-lo o, al contrari, quins poden endarrerir-lo?
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà, i sobretot aquest calendari que es compleixi, perquè hem d'exigir que es compleixin tant la posada al dia de Rodalies com també aquestes obres noves. Ahir es va anunciar la línia orbital ferroviària, però hem d'exigir que es compleixin calendaris amb altres coses.
1: I acabo, Joan Carles Salmerón, quin impacte real pot tenir en la mobilitat quotidiana i en l'equilibri territorial del país?
2: Home, veiem com les principals capitals europees tenen línies com la línia orbital ferroviària que serveixen perquè no obligar-nos, els que no som de Barcelona ciutat, no obligar-nos a anar fins a Barcelona per fer qualsevol connexió comarcal. Això també repercutirà molt, per exemple, amb els serveis de mercaderies. No totes han de passar per les proximitats de Barcelona. Al cap i la fi, hem vist com s'ha construït la B40 al quart cinturó a nivell viari i també reclamem que un mitjà de transport sostenible com el ferrocarril tingui aquest quart cinturó. Sí.
1: Doncs a Joan Carles Salmerón, un dia més li agraïm la seva col·laboració, que hagi estat amb nosaltres i que ens hagi aclarit una mica les preguntes que teníem a fer-nos el dia d'avui. Gràcies i bon dia.
2: Gràcies, fins la propera.
1: Pel que fa a l'acord referent al Consorci de la Zona Franca, l'Ajuntament de Barcelona fa una valoració molt positiva perquè el consistori i la Generalitat tinguin la majoria en aquest ens, un dels motors econòmics del país. Jordi Valls és el tinent d'alcalde barceloní, responsable de l'àrea econòmica.
3: Aquest acord del Consorci de la Zona Franca ens permet, un, com a Ajuntament, mantenir la nostra posició important dins del marc del Consorci, però també al mateix temps reforçar aquest procés de coordinació d'inversions industrials entre la Generalitat i l'Ajuntament. Sense oblidar l'Estat, perquè l'Estat també col·labora en aquests processos, no? Cosa fem una valoració positiva.
1: Mentrestant, des de l'oposició, el principal partit, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar, diuen, la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu, Josep Rius, considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
4: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més

0: que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha presentat el seu primer pla antiracista amb tot un seguit de mesures per garantir la no discriminació a la ciutat. I ho ha fet en un context on alguns partits com Vox i el PP volen retallar drets als immigrants amb la coneguda com a prioritat nacional. Un document treballat de manera transversal amb totes les entitats afectades i que tindrà una vigència de 10 anys. És una crònica d'en Jordi Casino.
2: El pla antiracista de Barcelona consta d'un total de 6 eixos amb prop d'una trentena de mesures i un centenar d'actuacions que es duran a terme fins l'any 2036. Han de servir per transformar les institucions, lluitar contra el racisme a la capital catalana i consolidar la ciutat com un referent en aquest àmbit a nivell internacional. Jaume Collboni és l'alcalde de Barcelona.
3: Barcelona no només es declara antiracista, Barcelona actua per ser-ho, per exercir-ho. I això vol dir intervenir sobre les causes estructurals que generen desigualtat, exclusió i discriminació. Això vol dir transformar institucions, garantir drets i no normalitzar mai la discriminació. Ho fem quan en el nostre país hi ha partits que propugnen la prioritat nacional.
2: El pla s'ha presentat coincidint amb la celebració a Barcelona d'unes jornades organitzades per la Coalició Europea de Ciutats contra el Racisme amb el suport de la UNESCO.
1: I quan són 7:45, també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre concretament, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre ells l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí, Saïf Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vaga i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen ara la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, d'aquest dimecres, de demà en concret. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
4: Tot i la pluja, professors i mestres continuen pressionant el govern per reclamar millores laborals i educatives. Ho han fet en manifestació des dels Jardinets de Gràcia fins al Departament d'Educació, la Via Augusta, on han xiulat i han cantat proclames sota un mar de paraigües impermeables. Els sindicats demanen la implicació dels grups polítics, en especial d'Esquerra Republicana i els comuns, perquè els pressupostos incloguin les demandes dels docents. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
5: Demanem a tots els grups polítics que no signin uns acords que no situï les partides pressupostàries necessàries per revertir una situació d'emergència educativa. La crisi és molt gran, és una de les crisis més grans que estem patint en els darrers temps i no es pot obviar que estem en aquesta situació d'emergència.
4: Per qüestions d'agenda parlamentària de la consellera Esther Niubó, la propera reunió del Departament d'Educació amb els sindicats serà dimecres a la tarda. Ignasi Fernández és secretari general de professors de secundària.
6: Considero que és important que vingui la consellera perquè això està agafant una escalada que potser qui haurà de venir és el president de la Generalitat. Doncs bueno, li respectem que sigui el dimecres i ja no vindrà d'un dia més.
4: Els sindicats esperen la proposta del govern amb la concreció de les millores retributives i li exigeixen que ampliï els marges de l'acord signat amb l'UGT i Comissions Obreres.
1: Tot això el mateix dia que a partir d'un 11:45 del migdia les conselleres d'Educació i Formació Professional Esther Niubó i d'Interior i Seguretat Pública Núria Parlon compareixin a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el Pla Pilot d'Incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents que consideren que la mesura no està justificada. Dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, recordem-ho, la meitat han demanat abandonar-lo. El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic Universitat Barcelona i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del Clínic, farà també possible que els terrenys de la Universitat de Barcelona de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou Clínic inclourà l'hospital, la Facultat de Medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. Aquest impuls, el nou Clínic de Barcelona, s'hi afegeix també la declaració d'interès general del Campus de Salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou Hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca que declarant l'interès general de tots dos campus, se'ls vol donar màxima prioritat.
7: Amb l'objectiu d'agilitzar el conjunt dels tràmits urbanístics, energètics, perquè aquests dos projectes siguin una realitat el més aviat possible. El nostre objectiu és aixecar les traves burocràtiques amb què aquests projectes puguin accelerar-se. El Trueta i el Clínic seran una realitat. És un missatge de confiança que el govern farà tot el possible perquè el Trueta i el Clínic no hagin de superar tants obstacles burocràtics.
1: El secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, ha llançat un missatge de tranquil·litat sobre el brot d'èbola que ha causat una 90ena de morts a la República Democràtica del Congo i Uganda. Malgrat l'emergència internacional que ha declarat l'OMS, Fernández afirma en declaracions a la xarxa que el risc que aquest virus arribi a Catalunya és baix.
8: El missatge és de calma. De la mateixa magnitud que vam dir molta calma amb el brot d'antivirus fa 4 dies escassament, bueno, 2 setmanes, i sí, calma i tranquil·litat. El risc a la zona, estem preocupats, la OMS ha fet totes les mesures, el risc per països com el nostre és baix, perquè el virus ha de sortir d'allà i ha de venir. La possibilitat de que vingui una persona infectada d'Ebola és petita.
1: I canviem radicalment de tema per explicar-vos que Lleida escalfa motors per celebrar aquest cap de setmana la 45a edició de l'Aplec del Caragol. Ahir es va fer el pregó oficial d'aquesta festa a càrrec de la rectora de la Universitat de Lleida, Maria Àngels Balcells. També es va lliurar el Premi Caragol Bové 2026 a l'exgerent de la FECOL, Jesús Bomaton. Durant el pregó, Balcells ha reivindicat el vincle entre la ciutat, la universitat i l'Aplec, a més de posar en valor el caràcter integrador d'aquesta festa.
9: Durant uns dies tornem a l'essència de ser persones i la dedicació professional, l'origen o altres consideracions que en el nostre dia a dia poden tenir repercussió durant els dies de la ple queden totalment difuminats.
1: En 9 minuts arribarem a les 8 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa 2 temporades, suma un total de 2 lligues, 2 supercopes i 1 Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip.
10: I'm really happy, you know,
11: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
1: Poc abans de la signatura, Flick, acompanyat d'en Joan Laporta, del president Rafa Juste i del capità del primer equip, Ronald Araujo, van dipositar al museu els 2 títols aconseguits aquesta temporada, la 29a Lliga i la 16a Supercopa. El campionat domèstic passarà a la història per haver-se guanyat en un clàssic i en ple de victòries a casa. I Fermín es perdrà el Mundial d'aquest estiu. El jugador blaugrana es va fracturar el 5è metatarsià del peu dret en el partit contra el Betis i haurà de passar pel quiròfan. El temps estimat de baixa és d'uns 2 mesos. Per contra, Rafinha és un dels escollits per Carlo Ancelotti per disputar el Mundial amb la selecció del Brasil. El combinat en què el Blaugrana compartirà vestidor amb el madridista Vinícius, comptarà també amb Neymar, que jugarà el seu quart mundial amb la Canarinha. Aquesta nit quedarà definit el segon finalista de la divisió d'honor masculina de waterpolo. A partir de les 8 del vespre, el Sabadell i el Barcelona s'enfrontaran a la piscina Can Llong en el tercer i definitiu duel de semifinals. Qui guanyi es jugarà el títol amb el gran favorit, l'Atlètic Barceloneta, que va eliminar per la via ràpida el Terrassa. Ens apropa la prèvia des de TV Sabadell, l'Alejandro Paulino.
12: No hi ha marge d'error i no hi ha un demà. El Club Natació Sabadell es juga el pas a la gran final del play-off en el tercer i definitiu duel contra el Club Natació Barcelona. Els de Quim Colet necessiten l'escalf de la seva gent per tombar un rival que no regalarà res. El coratge, el cap fred i el suport de l'afició han de ser les armes per segellar el bitllet cap a la glòria.
13: Estem enmig del play-off i de moment estem enfocats amb aquest objectiu d'aquesta eliminatòria de semifinals, que se'ns ha posat una mica de complicada, però que estem segurs que aconseguirem el poder jugar una final més, diguéssim, de Lliga, no?
12: Una cita amb el millor waterpolo ens espera. El Sabadell busca la final.
1: Avui es dona el tret de sortida al play-off pel títol de la divisió d'honor femenina de waterpolo. A partir de les 9, el Sant Andreu i el Terrassa disputaran el primer partit de la sèrie de semifinals, que es decideix al millor de 3. Demà començarà l'altra semifinal entre el Mataró i el Sabadell. I el Freiking Balomano Granollers ha renovat el tècnic Antonio Rama fins al 2029. Rama, que s'enfilarà fins als 12 cursos dirigint l'equip granollerí, tindrà com a mà dreta Robert Cuesta, que fins ara dirigia l'equip femení i que amplia la vinculació amb el club dos cursos més. Ocuparà el lloc que deixa vacant Antonio García després d'anunciar la seva marxa al Cajasol Sevilla. Diumenge se celebrarà la 12a edició de la cursa Dir Guàrdia Urbana, una prova que enguany bat rècord d'inscrits amb 12.000 corredors que estrenaran un nou recorregut més ràpid de 10 quilòmetres i que omplirà la diagonal de nord a sud. Corredors com l'exatleta olímpic Reyes Estevez, Pol Espinosa o Cristina Silva, vigent campiona femenina, no es perdran la cita.
14: Molt contenta de tornar a una tradició més aquí, sobretot unes curses més emblemàtiques de Barcelona, perquè córrer pels carrers de Barcelona és molt maco. El córrer s'ha fet popular cada cop més. No, la veritat és que és bastant maco que la gent s'involucri en fer esport i veure els carrers de Barcelona ple de gent corrent.
1: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del TNC es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
15: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angélica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
16: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau. Veurem la Via de la 43.
15: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

bo menjar-se el greix del pernil? Doncs tot depèn del tipus de pernil i, per tant, del tipus de greix. El pernil salat s'obté a partir de porcs de raça blanca que són alimentats amb pinso. Sol curar-se a la serra a baixa temperatura i per això que rebia el nom de serrano en castellà. Aquest és un pernil del qual la carn és més magra, de manera que té menys greix, tot i que la carn és una mica més salada. En aquest cas, es recomana no menjar-se el greix, encara que sigui mínim, donat als seus greixos saturats. A més, si mengem 100 grams d'aquest pernil i sense el greix, ja ens aporta gairebé unes 250 calories. L'ibèric és un pernil que s'obté del porc que pertany a la raça ibèrica. Ha de tenir una puresa d'almenys un 50% i la curació és una mica més llarga que la del pernil salat. En aquest cas, es tracta d'un pernil que no només té una mica més de greix a la part lateral, sinó també entre la carn, de manera que sol dir-se que és més greixós que el pernil salat. De fet, per cada 100 grams d'aquest pernil podem consumir unes 375 calories i 22 grams de greix. Tot i això, té el doble de proteïnes i, a més, és més baix en sodi respecte al pernil salat. Per últim, el pernil de gla és un tipus de pernil ibèric que rep aquest nom perquè els porcs dels quals s'obté són alimentats amb glans, encara que de vegades també se'ls pot fer pasturar pel camp o se'ls alimenta amb pinso. Pel que fa al greix d'aquest tipus de pernil, té poc greixos saturats i és baix en sal, de manera que degut a això i al fet de tenir un nivell més elevat de proteïnes i àcid oleic, podem menjar-lo sense problema i a més mantenir els nivells de colesterol i triglicèrids.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Salvador Illa i Oriol Junqueras signen en uns minuts l'acord de pressupostos que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria del Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de la capital catalana. Els comptes també necessiten el vistiplau dels comuns, que han ampliat les peticions, sobretot en matèria d'habitatge. Demà dimecres, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen del vistiplau de l'Estat. Divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 19 de maig, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Una de les claus d'aquest acord entre el govern i Esquerra Republicana és l'impuls a la línia de tren orbital que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona. Ara caldrà veure si es compleixen els terminis que situen la finalització de l'obra al 2041. Ho ha dit el Notícies en xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: Els docents continuen al pols amb el govern avui amb una jornada de vagues i de protestes al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Aquest dilluns ha estat el torn del barcelonès, amb una manifestació pel centre de la capital catalana on han participat 1.800 mestres i professors segons la Guàrdia Urbana. El tall es fa a l'altura de Montcada Bifurcació. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, aquest dimecres. En uns instants serem en directe a Terrassa per seguir de ben a prop les protestes de mestres i professors. També analitzarem un altre front de la protesta dels docents, el bloqueig a les colònies i a les excursions. En parlarem amb Cristina Búcar, presidenta de l'associació Escola Entorn, crítica amb aquesta mesura de pressió dels sindicats. I el govern aprovarà avui declarar l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta. Es vol donar així prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat el més aviat possible. Tots dos inclouran hospitals, així com espais universitaris i de recerca, si bé el nou clínic encara està en fase de concurs. En canvi, el nou Trueta ja està adjudicat. Nova intercepció de la Global Sumut Flotilla per part d'Israel. Soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals. Entre els activistes de l'expedició hi ha 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou un cop estigui acabat i assumeix el repte de seguir aixecant títols i afegir la Champions al palmarès d'aquest equip. I en cultura, la darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedicarà a Barcelona. La programació aposta per la creació contemporània, però també revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies, de Mercè Rodoreda, o La Mare Coratge i els seus fills, de Bertolt Brecht, són alguns dels títols que es podran gaudir al TNC. Pel que fa al trànsit, tenim la mirada posada a l'AP7, a Castellet i la Gornal, a l'Alt Penedès, on aquesta nit s'han incendiat dos camions després d'una col·lisió per fregament. Un dels camions transportava esprais i de resultes de l'accident s'han encès. L'accident ha obligat a tallar l'autopista durant unes hores. Per comprovar, doncs, quin és l'estat d'aquesta via, hores d'ara, i també de la resta de la xarxa viària catalana, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo. Molt bon dia, Sílvia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs més o menys cap a 7:45 s'ha retirat l'últim dels dos camions accidentats ahir, a la P7 a Santa Margarida i als Monjos, i en aquest moment en sentit sud està tot els carrils oberts, se circula sense cap mena de retenció, però en sentit nord només s'ha pogut habilitar un sol carril i per tant n'hi ha dos encara detallats. Això està creant molta congestió, tenim uns 8 quilòmetres aproximadament en sentit nord, com dèiem, en sentit Barcelona, i per tant hem d'anar amb molt de compte, ja que s'ha de retirar encara la càrrega i s'ha de reparar el ferm arran de la crema d'aquests vehicles. Com dèiem, la situació complexa, sobretot en aquest tram, fem un repàs ràpid dels accessos a Barcelona, on a la mateixa B7 hi ha problemes en sentit Tarragona a Barberà i Parets, també a Barberà en sentit Girona i aturades a Castellbisbal. Pel que fa, per exemple, a la C-17, aturades a la zona de Mollet, hi ha problemes a la C-31 sud i C-31 nord, a la zona sud a Hospitalet i a la zona nord a Badalona, i a la C-58 aturades tant a Sabadell com a Ripollet i Montcada, i a la C-33, pel que fa a les rondes, molta mobilitat i accessos a sud com a via principal i amb més problemes la A2 a Cornellà en sentit Lleida, on s'ha produït un accident, i compte perquè en aquesta A2 hi ha 11 quilòmetres de lentitud entre Cornellà i el Pallejar cap a Barcelona. Molt bon dia.
1: I ara temps pel temps, piano, piano, cada dia farà més calor. És així, Lluís Miquel Pérez? Bon dia.
4: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, a hores d'ara ja la temperatura és 2-3 graus més alta que la d'ahir, i sí que és cert que són les 8 i pocs minuts del matí, per tant, la sensació de frescor és evident, però ja no fa el fred que feia ahir al matí o fa 2 i 3 dies, i ja perspectiva que vagi pujant més la temperatura, fins i tot nocturna. El matí comença amb núvols que són més espessos a hores d'ara a les comarques de Tarragona, també cap a les de Girona. Fa poca estona que hi ha 4 gotes a l'Empordà o a la Selva, ben poca cosa, i ja aquests núvols al llarg d'aquest matí s'aniran trencant i deixaran pas amb molt més sol, que escalfarà, ja diem, la temperatura ja aquest migdia, sobretot aquesta tarda, pujarà 3 o 4 graus respecte a ahir, per tant arribarem a fregar alguns 27, 28, 29 graus de màxima al Pla de Lleida, un ambient força càlid en aquesta zona de la terra ferma. I aquesta tarda, per no perdre el costum, tornarem a tenir algun xafaguet, però molt més local que ahir. Aquests ruixats els tindrem sobretot entrada la tarda entre el Ripollès, la Garrotxa, la Selva, el Gironès, la l'Empordà, el nord d'Osona i l'Alt Berguedà. A la resta del país la tarda no tindrà tempestes i ja diem, Helena, amb una temperatura que puja i més que ho farà al llarg dels propers dies. Torna l'estiu gairebé. I n'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: I com us estem explicant des de primera hora, ara a les 8 està prevista la signatura de l'acord de pressupostos entre Salvador Illa i Oriol Junqueras. Ho fan en una convocatòria urgent al Palau de la Generalitat després de l'aval del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Així ho ha determinat la reunió d'aquest dilluns de l'òrgan que inclou els representants territorials i la direcció actual. La decisió, que no s'ha sotmès a votació entre la militància, dona doncs llum verda als comptes de l'executiu català. A la plaça de Sant Jaume de Barcelona i hem enviat, just davant de la Generalitat, i hem enviat, deia Antoni López i Alana Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns les claus d'aquest acord que s'ha de signar d'aquí a uns pocs instants.
5: Hola, Helena, bon dia. En una comunicació sorpresiva, Palau ha comunicat que el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, signen a partir d'aquesta hora, a partir de les 8, aquí, a Palau de la Generalitat, l'acord de pressupostos. Fa uns minuts que ha arribat el líder republicà i tots dos, tant el president com el líder republicà, Oriol Junqueras, celebraran una reunió a porta tancada per a continuació fer visible i solemnitzar aquest acord, acord pressupostari que es fonamenta en tres potes. El primer és l'aprovació del corredor ferroviari orbital, el segon és un reforç de l'Agència Tributària de Catalunya i el tercer, garantir la majoria catalana a la zona franca. Tot això s'haurà després d'ajustar amb una reunió prevista demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat. S'haurà d'ajustar als diferents marcs competencials i a partir de la signatura aquest matí, d'aquí uns minuts, de l'acord pressupostari, després de dos mesos de negociació entre el govern i Esquerra Republicana, s'aplanarà de manera definitiva els primers pressupostos de l'era Illa. No hi havia pressupostos a Catalunya, recordem, Helena, des del 2023, quan era president Pere Aragonès. Així que a l'espera de la signatura de la fotografia i la imatge del dia, aquesta oficialització de l'acord de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana, després de l'aval que el Consell Nacional Republicà va donar ahir a aquests pressupostos, s'inicia aquest camí que activarà també una intensa agenda política i institucional a partir d'aquest matí. S'assigna l'acord de pressupostos, tindrem la fotografia i la imatge del dia aquí a Palau amb la signatura entre el president Illa i el líder d'Esquerra Republicana per després celebrar el comitè executiu de tots dimarts. La consellera d'Economia, Alícia Romero, a partir de les 9 compareixerà per donar més detalls sobre acord pressupostari. Demà dimecres tindrem la reunió bilateral Estat-Generalitat i previsiblement divendres en un Consell Executiu Extraordinari s'aprovarà l'inici de la tramitació d'aquests pressupostos, pressupostos que podrien ser realitat l'estiu vinent.
1: Gràcies, Anna Ruiz, testimoni d'aquesta última hora, pendents, doncs, amb un ull posat al Palau de la Generalitat. Gràcies, bon dia, que vagi bé. Doncs el que ens deia ara mateix l'Anna, un dels punts claus per a l'acord entre el govern i Esquerra Republicana ha estat la línia orbital ferroviària. L'entesa s'ha escenificat amb un acte a Sant Sadurní d'Anoia amb la participació de Salvador Illa, d'Oriol Junqueras i dels alcaldes dels municipis que travessarà aquesta nova línia de tren al llarg dels 120 quilòmetres de recorregut un cop estigui enllestida el 2041. Ens ho explica la Judit Benages de Penedès Televisió.
6: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat aquest dilluns l'acte d'impuls de la línia orbital ferroviària que s'ha dut a terme a la fàcina de Can Guineu de Sant Sadurní d'Anoia. El president ha volgut destacar com la línia es podrà dur a terme gràcies a un acord entre el govern i Esquerra, que serà un projecte a llarg termini i que és una aposta per la mobilitat sostenible que reforça les polítiques d'habitatge i la competitivitat.
7: Les comarques, Garraf, Penedès, Baix Llobregat, els dos Vallesos i el Maresme, concentren molta part de la generació de prosperitat de Catalunya. Connectar aquestes comarques amb una infraestructura de mobilitat sostenible és també una aposta per la competitivitat, per millorar la competitivitat de les empreses, grans, petites i mitjanes, que hi ha en aquests territoris. No?
8: Planificar és imprescindible per garantir una millora de la connectivitat d'una àrea que representa 3 milions i mig de ciutadans i ciutadanes de Catalunya, d'una àrea que en el seu conjunt representa més de 5 milions d'habitants.
6: També s'ha produït un diàleg entre l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, l'alcalde de Caldes de Montbui, Isidre Pineda, i l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell. La línia orbital ferroviària ha de connectar, doncs, les principals ciutats de la segona corona metropolitana de Barcelona en forma de paràbola, sense necessitat de passar per l'interior de la ciutat de Barcelona.
1: Un projecte aquest que us acabem d'explicar, que ha d'unir Mataró i Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona i que hauria d'estar finalitzat l'any 2041. Ara bé, aquest termini i qui ha de pagar l'obra aixeca dubtes entre els experts. Així ho ha exposat fa pocs minuts en declaracions al Notícies en Xarxa Joan Carles Salmerón, director del Centre d'Estudis del Transport Terminus.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, a l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi.
1: Mentrestant, el principal partit de l'oposició, Junts per Catalunya, ha acusat Esquerra Republicana de donar suport als pressupostos a canvi de res i de comprar la proposta del tren orbital al PSC. El portaveu Josep Rius considera que els republicans s'han convertit en una crossa de Salvador Illa.
9: Esquerra donarà suport als pressupostos del PSC fent seva una proposta del PSC que ha assumit com a pròpia. Que ha assumit com a pròpia i que fa més de 20 anys que no s'executa. És a dir, recolzarà els pressupostos a canvi de res. Es demostra una vegada més, que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa.
1: Avui també us expliquem que prop de 200 persones s'han manifestat davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per denunciar la nova intercepció de la Global Sumud Flotilla per part d'Israel i exigir l'alliberament immediat dels activistes segrestats. La protesta arriba després que la flotilla hagi alertat que soldats armats israelians han pujat a bord d'una trentena de vaixells de la missió humanitària quan aquesta es trobava en aigües internacionals, a Xipre en concret, a uns 400 quilòmetres de Gaza. Entre els integrants de l'expedició hi viatgen 22 catalans, entre els quals l'exalcaldessa de Montcada i Reixac, Laura Campos, però no hi figura l'activista català d'origen palestí Saïf Abu Keshek, que va estar, recordem-ho, retingut a Israel. Quan són un quart de nou del matí, us expliquem que els docents continuen al pols amb el govern, avui amb una jornada de vaga i de protestes centrada al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. Els sindicats tenen la mirada posada en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, de demà dimecres. Hores d'ara, però, un grup d'uns 200 docents talla la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa, a l'altura en concret de Montcada Bifurcació. A Terrassa també s'han concentrat mestres i professors. Anem cap allà on hi tenim l'Albert Roma i la Carme Contreras de Canal Terrassa. Bon dia, Carme. Què tenen previst fer els manifestants vallesans, terrassencs, en aquest cas al llarg del dia d'avui? Sembla que tenim problemes, Carme. No podem sentir-te, no escoltem aquesta declaració, no sentim la veu. No sé si ho pots arreglar de seguida. Sí, ho provem de nou? No, sembla que no és possible. Intentarem recuperar aquesta connexió més endavant. No podíem escoltar el so de la Carme Contreras de Canal Terrassa. En aquest context i enmig del debat sobre si el curs vinent hi haurà o no sortides i colònies escolars, en les últimes hores s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu del país, des de museus i centres de natura fins a equipaments científics i projectes socials. Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. En parlem, en volem parlar, de fet, tot seguit amb la Cristina Búcar. Ella és presidenta d'aquesta associació i directora del Portal d'Activitats Educatives de Catalunya. Senyora Búcar, bon dia i gràcies per atendre'ns.
10: Hola, bon dia, gràcies.
1: A través del seu manifest diuen que eliminar sortides és manllevar un dret essencial de l'alumnat. Què perdria un infant que no fa sortides o que no fes sortides durant tot un curs sencer? Quin impacte real tindria o té?
10: A veure, les sortides, realment les sortides escolars són molt més que un parèntesi en l'activitat acadèmica, no? Són una eina que és imprescindible per contextualitzar els aprenentatges que tenen a l'aula, per donar oportunitats per conèixer realment el territori i arrelar-se, per conèixer una mica sortir de la seva bombolla del barri, de la seva ciutat. No? Per molts infants, aquestes sortides són les úniques oportunitats que tenen per conèixer més enllà del seu territori, no? Del seu entorn més proper. I clar, visualitzar aquest entorn més enllà del teu entorn real, del teu entorn en el que sempre estàs, et permet visualitzar oportunitats de futur que si no, no et podries ni imaginar. No? Per tant, és bastant essencial.
1: Si les reivindicacions del professorat són legítimes, com també dieu en el vostre document, per què creieu que les sortides no poden ser una moneda de canvi en aquest conflicte?
10: A veure, perquè l'alumnat en surt greument perjudicat, no? És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por, amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que poden controlar millor l'alumnat, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, i segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós en segons quines situacions, no? Llavors, que arribin a aquest acord i que els docents se sentin segurs per poder sortir és un avantatge per tothom.
1: Una altra de les qüestions que ens semblava interessant, que d'alguna manera ja ho està explicant, però m'agradaria que quedés clar, sí. Afirmen que les sortides redueixen desigualtats. En què es nota, de manera concreta, que una sortida escolar fa més equitativa una aula?
10: Clar, per un alumne que acaba d'arribar o que és nouvinguda, que ha arribat fa poc, que habitualment està en un mateix entorn, sortir de l'escola, sortir a anar a conèixer Catalunya és una oportunitat de conèixer i de començar-se a arrelar i de començar a sentir seva aquesta terra a la que ha arribat i que probablement hi viurà tota la vida. I per un alumne que ja hi viu, per ell és una altra oportunitat també de no donar per suposat aquests privilegis que tenim. Nosaltres sempre diem que no es pot tenir cura d'allò que no s'estima i no es pot estimar allò que no es coneix, no? Per tant, si tu no has sortit, no et podràs convertir en un ciutadà responsable que realment valoris el que tens i que en tinguis cura en el futur, no? Per tant, és una aposta. Les sortides escolars són una aposta de present perquè contextualitzen aquests aprenentatges a l'aula, perquè fomenten l'aprenentatge, perquè fomenten l'equitat, perquè donen... amplien aquest horitzó de l'alumnat, ajuden també a conèixer la gent que hi viu i més enllà de la seva pròpia realitat, no? Parlem tant d'entorns més privilegiats com d'entorns més desafavorits, no? Conèixer les altres realitats ajuda a entendre el nostre territori i al final estimar-lo i intentar-lo millorar en el futur, no? Per tant, és una aposta de futur i per l'equitat.
1: Presidenta de l'Associació Escola Entorn, Cristina Búcar, gràcies per atendre'ns. Queda clar, doncs, que és una veu més que se suma a aquest intent de posar, de fer les paus entre sindicats i departament pel bé de tothom. Gràcies, que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies a vosaltres. Fins ara.
1: Tot això el mateix dia que, a partir d'un quart de 12 del migdia, les conselleres d'Educació, Esther Niubó, i d'Interior, Núria Parlon, compareixen a la Comissió d'Educació del Parlament per parlar sobre el pla pilot d'incorporació de Mossos d'Esquadra a escoles i instituts, que també va aixecar molta polseguera. Una iniciativa que ha provocat les protestes dels docents, que consideren que la mesura no està justificada. De fet, dels 14 instituts que en un principi havien de participar en aquest projecte, la meitat han demanat abandonar-lo. I ara sí, recuperem la connexió amb l'Albert Roma i la Carme Contreras de Canal Terrassa, que són a les protestes de mestres i professors a la cocapital del Vallès Occidental. Bon dia, Carme. Explica'ns què és el que tenen previst fer aquests manifestants avui aquí a Terrassa.
11: Hola, molt bon dia. Doncs ara mateix ens trobem en una de les rotondes principals d'entrada a la ciutat que el col·lectiu de professors i mestres doncs han tallat fa uns minuts. Aquí, doncs, en aquesta vaga, en aquesta protesta territorialitzada, hi ha previst doncs tallar la circulació en aquest punt. Des d'aquest punt, doncs, anar avançant per la Rambla d'Ègara fins al pont de la Renfe i pujar fins a l'estació des d'on sortiran per ajuntar-se amb la resta de participants de la vaga a Sabadell, que és on hi ha la delegació territorial d'ensenyament. Allà sí que hi ha prevista doncs una manifestació més multitudinària i altres protestes a les 12 del migdia.
1: Doncs gràcies, Carme. Un altre dels punts on també avui tenim l'atenció posada, el Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme, on avui les vagues estan en aquest territori. Gràcies, companys. El govern...
0: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: El govern aprovarà avui declarar l'interès general del futur campus de salut clínic UB i també del campus salut de la Regió Sanitària de Girona. Vol així donar prioritat absoluta a tots dos projectes. S'agilitzaran els tràmits urbanístics i els energètics perquè els dos campus de salut puguin ser una realitat el més aviat possible. En el cas del clínic, farà també possible que els terrenys de la UB de l'Avinguda Diagonal, qualificats d'equipaments esportius, es puguin requalificar per poder-los destinar al projecte. El nou clínic inclourà l'hospital, la facultat de medicina i equipaments de recerca biomèdica en un espai de 300.000 metres quadrats. A aquest impuls, el nou clínic de Barcelona s'hi afegeix també la declaració d'interès general del campus de salut de Girona. Es construirà en uns terrenys entre Salt i Girona i inclourà el nou hospital Josep Trueta, així com espais docents i de recerca de la Universitat de Girona. En aquest cas, el projecte ja està adjudicat i es desenvoluparà durant els pròxims 2 anys. En 6 minuts arribarem a 8:45 del matí. Hansi Flick ha renovat el contracte amb el Barça fins al 2028 amb l'opció d'ampliar-lo un any més. El tècnic alemany, que va arribar al club fa dues temporades, suma un total de dues lligues, dues supercopes i una Copa del Rei. El de Heidelberg es marca l'objectiu d'estrenar el Camp Nou, un cop estigui acabat, amb el repte de seguir aixecant títols i afegir les Champions al palmarès d'aquest equip.
12: I'm really happy, you know,
13: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa, al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu, guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
1: El Vila-sana ha celebrat amb l'afició el títol de campió de la Copa de la Reina guanyada en la final contra el Telecable Gijón. Les del Pla d'Urgell han estat rebudes a l'Ajuntament enmig d'un ambient festiu i amb l'objectiu de no anar-hi per últim cop aquest curs, ja que encara lluiten per guanyar l'Hockey Lliga Femenina. Així valoren el triomf les jugadores Aina Florença, Elsa Salvanyà i Luchi Agudo.
14: Molta il·lusió poder dir que he guanyat el meu primer títol amb el Vila-sana. Crec que totes aquest any teníem moltes ganes d'amb aquest nou equip, amb aquest nou projecte, intentar aixecar algun títol.
15: Espero pues, continuar aixecant moltes copes amb el Vila-sana i sobretot disfrutar molt d'aquest esport.
16: Una cosa molt important també que és la Liga, así que esperamos todas que estén ahí apoyándonos como siempre.
1: La darrera temporada de Carme Portacelli com a directora artística del Teatre Nacional de Catalunya es dedica a Barcelona. Aposta per la creació contemporània i revisa els grans clàssics. L'Hostal de les Tres Camèlies de Mercè Rodoreda o La Mare Coratge i els seus fills de Bertolt Brecht són els grans títols de la programació. En té més detalls el David Navarro.
17: Carme Portacelli acaba el seu contracte amb el TNC i ho fa amb una temporada que programa 25 estrenes i porta per lema Barcelona. Sílvia Pérez Cruz, amb el concert Repetir, Repetir, Repetir, serà l'encarregada d'obrir la programació a la Sala Gran. Fins a la cloenda, a càrrec d'Angèlica Lidl, amb 0001, la creació, a finals de juny del 27, pels escenaris del TNC passaran clàssics com L'Hostal de les Tres Camèlies, basat en una obra de Mercè Rodoreda i dirigit per la mateixa Portacelli, o peces d'encàrrec com El Cadell, que Josep Maria Miró portarà a la Sala Petita.
18: Veurem una Barcelona, la passejarem de tot arreu, una Barcelona d'avui, una Barcelona amb un personatge que arriba l'endemà d'assassinar el Puig Antic, una Barcelona de després de la Guerra Civil, quan un personatge arriba a casa de la família al carrer Aribau, veurem la Viela i Dona 43.
17: Clara Segura, Emma Vilarassau o Nora Navas són alguns dels grans noms de la temporada. Enguany també es farà el festival Barcelona Calling l'Orient Mitjà, que acollirà 7 espectacles provinents de països d'aquella zona del món.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Propostes en xarxa.
2: Les persones cuidadores no professionals assumeixen sovint un paper fonamental, però alhora molt invisibilitzat. Per això el Saló de la Gent Gran de Catalunya les posa en valor durant la seva 27a edició. Fira Gran és un punt de trobada per a la gent gran i aquells serveis i projectes que tenen per objectiu millorar la seva qualitat de vida. Entre el 27 i el 29 de maig, aquest saló s'instal·la a la Farga de l'Hospitalet de Llobregat amb més de 300 activitats i un aparador d'entitats, empreses, productes i tecnologies. 3 dies per descobrir, informar-se i, sobretot, per gaudir. També per participar, per exemple, en sessions dirigides o en un fòrum per compartir les qüestions que més preocupen aquest sector de la població. Si us interessen o preocupen temes com la salut, la cultura, la formació, l'oci, l'esport, l'alimentació o les noves tecnologies, hi trobareu un ampli ventall de propostes. El ball també té un paper important a Fira Gran, amb una gran trobada de ball de música i moviment. Una classe de coreografies guiades amb tocs de ball de saló, dansa moderna o qigong. Del 27 al 29 de maig, 27a edició de Fira Gran, al Saló de la Gent Gran de Catalunya, a l'Hospitalet de Llobregat. Més informació a firagran.com.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Oh, yeah, que rico huele, pero más rica tú estás. La ràdio que ens uneix. Dime que vamos a inventar, porque
1: vamos a aparentar. Si no tuve... La teva companyia diària.

bon dia, amics, bon dia i benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Matí d'aquest dimarts 19 de maig d'aquest 2026. Començat el matí amb una mica de pluja, quatre gotes que anava caient, remullant, que feia que tothom tingués que agafar el paraigües per sortir de casa. Fins i tot, doncs, veies els cotxes amb els netejavidres en marxa. I ara, sol solet, almenys aquí a Vilafant ja fa sol fa una estona. I la previsió és de millora per als propers dies. Fins i tot, de cares a dijous, divendres, dissabte i diumenge, podríem tenir temperatures al voltants del 30 i més graus al migdia, Com que diu un aperitiu d'estiu, allò que diuen, aperitiu d'estiu els propers dies. Aquests núvols aniran marxant, continuarem tinguent alguna boira matinera, allò que quan t'aixeques, però després sortirà el sol. No es descarta algun ruixat de tarda, alguna tempesta de tarda, estem al maig, la dita aquella del maig que ha de dir un raig, ja sabeu. Però bé, sembla que el temps té tendència a millorar. Dimarts 19 de maig, Sant Pere Celestí, Sant Teòfil de Corta, Santa Siriaca. Des de la ràdio, felicitats una vegada més a les persones que avui celebren el sant, l'aniversari o qualsevol cosa en especial, una encaixada. Aquest dimarts, Mercat a Besalú, Caldes de Malavella, Campdevànol, Castelló d'Empúries, Girona, Hostalric, Lloret de Mar, Palamós, Pals i Verges. Refrany del dia: no es pot fer el cuinat amb una olla foradada. No es pot fer el cuinat amb una olla foradada. I la cita del dia, una frase de John Archibald. Va dir que si no t'ha sorprès res estrany durant el dia, és que no hi ha hagut dia. Bueno, un dia d'aquests normalillos, No cal que també vinguem aquí a tenir sorpreses i pujades i baixades de to. Cada dia també hi ha d'haver-hi dies de normalitat, de tranquil·litat, d'anar fent allò que diuen, El sol ha sortit a les 6:26 del matí, s'amagarà a les 9:07 de la tarda. I avui, 19 de maig, es celebra el Dia Mundial del Joc Net, Dia Mundial del Metge de Família, Dia Mundial de la Malaltia Inflamatòria Intestinal i Dia Mundial de la Donació de Llet Materna. Jacques Lacan va dir que la primera virtut del coneixement és la capacitat d'enfrontar-se a lo que no és evident. Està bé aquesta, La primera virtut del coneixement és la capacitat d'enfrontar-se a lo que no és evident. Va dir Jacques Lacan. Setmana Internacional d'Àfrica, Setmana Internacional de l'Educació Artística, Setmana Mundial del Part Respectuós. I això, Setmana d'Àfrica, doncs mira que Àfrica ha tornat a sortir l'èbola, que cada dos per tres surt. Més de 130 persones han perdut la vida. La cosa està fotudilla, No sé què passa amb els virus, aquestes coses. No sortim d'un per entrar en un altre, No sé si és que abans la gent es moria a l'altra punta del món i aquí no sabíem res. Com que no hi havia tantes xarxes socials i tanta informació, morien, jo que sé, a qualsevol punt del món molta gent, hi havia una catàstrofe. Va, aquí no t'assabentaves de res, anaves fent la teva vidilla i tal. I ara, com que de seguida saps el que passa a l'altre costat del món, home, la veritat és que no parem, Quan no és un accident, és no sé què, quan no és l'altre... Com aquests quatre, que ja són cinc, perquè eren quatre submarinistes i un dels membres de l'equip de rescat que han mort ofegats a les Maldives. Déu-n'hi-do, Ara que acaben el busseig i han perdut la vida. Ai, desgràcies cada dia. Hem de pensar en positiu. Vinga, efemèrides històriques, perquè tal dia com avui, un 19 de maig de l'any 2019... s'emetia l'últim episodi de l'exitosa sèrie Jocs de Trons a la cadena HBO, el 2019, L'últim capítol. El 2018 es celebra el casament reial entre el príncep Enric de Sussex i Meghan Markle a la capella de Sant Jorge del Castillo Windsor. El 2004 moren 41 persones en un poblat a l'oest d'Iraq en el transcurs d'una operació militar nord-americana. Nombrosos testimonis afirmen que eren civils convidats a un casament, mentre que el Pentàgon assegura que es tractava d'un grup de terroristes islàmics. L'any 2000, Mozambique, Sud-àfrica i Zimbàbue acorden unir els seus parcs naturals, donant resultat a la major zona transicional protegida del món amb una extensió de 100.000 quilòmetres quadrats. L'any 1979 es legalitza la masoneria a Espanya. I l'any 1977 el tren Orient Express directe fa el seu últim viatge. El mític Orient Express,
I avui, tal dia com avui, 19 de maig, és l'aniversari de John Cortajarena, model i actor espanyol, 41 anys, en John. Diego Forlán, futbolista de l'Uruguai, 47. Kevin Garnett, bàsquet nord-americà, 50. Grace Jones, cantant, actriu jamaicana, la Grace Jones, 78 anys. Pete Townshend, compositor i guitarrista britànic de la banda The Who, 81. Peter Mahey, actor britànic, descansi en pau. Malcolm X, dirigent antiracista afro-estado nord-americà, que va ser assassinat, descansi en pau, Malcolm X. Ho Chi Minh, poeta, polític, fundador del Partit Comunista Vietnamita i president de Vietnam, també descansi en pau, avui hauria estat el seu aniversari, igual que Pol Pot, militar i polític de Camboya, no gaire bo aquest, però també descansi en pau. Pol Pot, que va fer assassinar milions de persones a Camboya. Anem a Empordà.info. Reivindiquen des de Figueres la plena vigència del llegat de l'escriptor i filòsof Pep Subirós. Els controls i la intel·ligència artificial permeten rebaixar el frau elèctric a l'Alt Empordà. La travessa a Escala Latx reuneix 59 embarcacions mentre es consolida els lligams entre navegants catalans i francesos. La família d'una nena atacada per un senglar cada que es reclama uns 70.000 euros i avisa que anirà al contenciós pel silenci municipal. Figueres estrena al mercat de Sant Baldiri, en recorda la desapareguda fira de Sant Baldiri. Bon dia, benvinguts, gràcies per estar amb nosaltres. Tenim molta feina per endavant. D'aquí no res, l'informatiu, després la tertúlia, les veus del matí. Avui toca també un nou capítol del Picalletres. Nosaltres, com sempre, des de l'FM. Vinga, comencem, però, amb l'Ebulosa i el seu Vogue. Vinga, anem a despertar-nos, que ara ja ha sortit el sol i ja no tenim aquella excusa de que estem mig adormilats, el dia està de pluja, ja m'enteneu, no? Vinga, va, som-hi! Vogue, Nebulosa!

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres. He cruzado
4: caminos... Des del seu Nexo 01, Nil Moliner, Me acuerdo de ti.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
2: Salutacions en aquest dimarts, en 19 de maig.
3: Iniciem una nova edició del nostre butlletí amb les següents notícies.
2: Vilafant uneix educació i cultura en una edició més participativa de la Vila Educadora.
3: La família d'una nena atacada per un senglar a Cadaqués en reclama 70.000 euros.
2: Els controls i la intel·ligència artificial ajuden a reduir el frau elèctric a l'Alt Empordà.
3: Figueres estrena el mercat de Sant Baldiri per recuperar l'esperit de l'antiga fira.
2: L'auditori de la sala municipal de Castelló d'Empúries entra a la recta final.
3: La triatló 100% half d'Empuria Brava bat rècords amb més d'un miler de participants.
2: Tancarem amb el temps, la previsió meteorològica des de la xarxa de comunicació local i amb el suport i patrocini de Llenyes Empordà.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Vilafant ha celebrat la 16a edició de la Vilafant Vila Educadora 2026 sota el lema Educació i Cultura, objectius compartits, en una jornada marcada per la participació i la interacció entre els assistents. L'activitat s'ha traslladat enguany a Palol Sabaldòria amb la voluntat de vincular la reflexió educativa amb l'entorn patrimonial. La regidora d'Educació, Meritxell Novillo, ha destacat que aquesta edició ha volgut unir esforços entre les àrees d'Educació i Cultura per oferir una proposta transversal i integrada amb l'espai. La jornada ha comptat amb la conversa entre la actriu i presentadora Txe Arana i la filòloga i professora Maria Àngels Vila Safont, que han reflexionat sobre la relació entre cultura i educació. Durant el debat s'ha posat en valor la cultura com una realitat viva i complementària a l'aprenentatge, així com el paper del teatre, la lectura i les xarxes socials en la formació dels joves. També s'han presentat projectes educatius vinculats a la figura de Salvador Dalí, desenvolupats per l'Escola Sol i Vent i l'Institut de Vilafant. La jornada s'ha completat amb tallers pràctics, un espai de debat sobre experiències educatives i culturals conduït per Maria Àngels Vila i una sessió d'improvisació teatral amb Txe Arana. L'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, ha tancat l'acte destacant la importància de continuar apostant per una educació compartida amb tota la comunitat i vinculada a iniciatives culturals que ajudin a enriquir els aprenentatges.
2: La família d'una menor ferida per un senglar a Cadaqués l'any 2022 en reclama uns 70.000 euros d'indemnització a l'Ajuntament i avisa que podria portar el cas als tribunals. Els fets van passar a la Platja Gran quan l'animal va atacar la nena, que tenia 10 anys. Segons la família, la menor encara pateix seqüeles físiques i psicològiques. L'advocat Xavier Coca Verdaguer denuncia la manca de resposta del consistori, mentre que l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, assegura que el cas continua en estudi pels serveis jurídics municipals.
3: El frau elèctric a l'Alt Empordà s'ha reduït lleugerament durant el 2025. Segons dades d'Endesa, es van obrir 360 expedients a la comarca davant els 438 registrats l'any anterior. Figueres concentra més de la meitat dels casos detectats, seguits de Roses, Vilafant i la Jonquera. La companyia atribueix la millora a les inspeccions, la col·laboració policial i l'ús d'eines com la intel·ligència artificial i els comptadors intel·ligents que permeten detectar consums anòmals amb més eficàcia. Segons Endesa, bona part del frau està relacionat amb grans consumidors i plantacions interiors de marihuana. A més, alerten que aquestes manipulacions poden provocar incendis, sobrecàrregues i talls de subministrament que afecten també els veïns amb instal·lacions regularitzades.
2: Figueres celebrarà el dissabte 23 de maig la primera edició del Mercat de Sant Baldiri, una nova proposta que vol recuperar el record de l'antiga fira de Sant Baldiri, desapareguda fa 9 anys després de més de 300 edicions. La jornada organitzada per l'Associació Artiteca Empordà amb la col·laboració de l'Ajuntament es farà al carrer Nou de 10 del matí a 8 del vespre. El mercat comptarà amb 37 parades d'artesania, comerç local i gastronomia, a més de tallers infantils i activitats durant tot el dia. La programació inclourà tallers de manualitats, polseres, estampació i espelmes, així com ambientació musical a la tarda amb Radio Cassette Night.
4: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Les obres de rehabilitació de l'antiga església del convent de Sant Domènec de Castelló d'Empúries, futura sala municipal i auditori polivalent, encaren ja la recta final de la primera fase. L'alcaldessa Anna Massot explica que els treballs s'han intensificat per complir els terminis de les subvencions que superen els 3,3 milions d'euros. La previsió és acabar aquesta primera fase abans de l'estiu, mentre que la segona inclourà ascensors, grades retràctils i nova il·luminació. L'objectiu és que l'equipament quedi completament acabat durant aquest any 2026. El projecte també permet recuperar el valor patrimonial de l'antiga església, considerada bé cultural d'interès nacional.
2: La 13a edició de la Triatló 100% Half d'Empúria Brava ha superat aquest cap de setmana el rècord de participació amb més de 1.000 inscrits. La competició, disputada entre el 16 i el 17 de maig, consolida la prova com una de les cites destacades del calendari català de triatló. La cita forma part de la Lliga de Clubs 100% Half, amb proves també a Berga, el Vendrell, Platja d'Aro i l'Estartit. El director de la prova, Jordi Casas, destaca que la competició està pensada tant per a esportistes populars com per a participants més experimentats. La prova ha comptat amb una important presència internacional, especialment de participants francesos, i ha inclòs 5 modalitats diferents: sprint, olímpic, short, aquabike i half.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: Tanquem l'edició d'aquest butlletí i ho fem amb la previsió del temps amb en Lluís Mipérez, amb el patrocini de Llenyes Empordà.
4: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
5: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
6: Bon dia. Déu-n'hi-do les tempestes que ahir van descarregar en algunes comarques de Girona, sobretot al Baix Empordà. Gairebé 100 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Guíxols, i hi va haver inundacions, tot i que locals. Avui encara no marxaran del tot els ruixats, però a molts indrets ja no hi ha de ploure. Serà bàsicament aquesta tarda cap a la Garrotxa, cap a les muntanyes de la Selva, per tant, bàsicament l'interior. Salvatar també a la comarca del Ripollès, on tornarem a tenir alguns ruixats o algunes tempestes. Arribaran fins a l'Alt Empordà interior, fins a la banda de les Salines, per exemple, al massís de l'Albera, però ja arran de mar serà més difícil que avui arribin aquestes tempestes. Algun ruixat sí que arribarà, per exemple, a fregar el Pla de l'Estany o el Gironès. Això aquesta tarda al matí, amb algunes boires, núvols baixos i una temperatura que ja comença a tirar cap amunt. La tarda serà més càlida que no pas la d'ahir. N'estem pendents a la xarxa.
5: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
4: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
5: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'una a 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 95 al quilo. Sempre les millors promos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. Ja és una realitat, Salvador Illa i Oriol Junqueras han signat l'acord de pressupostos, un acord que arriba després de l'aval aquest dilluns per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Els eixos principals del pacte són el tren orbital, que unirà Mataró amb Vilanova i la Geltrú sense passar per Barcelona, el reforç de l'Agència Tributària de Catalunya, la creació de la societat mercantil que fiscalitzarà i gestionarà les inversions estatals en infraestructures i que la majoria al Consorci de la Zona Franca quedi en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. Respecte a la línia orbital ferroviària, n'ha parlat avui a la xarxa Joan Carles Salmerón, que és director de Terminus, Centre d'Estudis de Transport.
2: És realista, però també ens provoca algunes preguntes. Una, és important que aquesta Catalunya el 2040 tingui línies com la línia orbital ferroviària, no només hagi posat el dia Rodalies, sinó que també tingui línies noves com l'orbital ferroviària, però també ens planteja preguntes com qui ho realitza això, perquè després dels grans anuncis d'ahir encara no queda clar si ho fa la pròpia Generalitat, l'Estat, qui ho farà i sobretot aquest calendari que es compleixi, perquè hem d'exigir que es compleixin tant la posada al dia de Rodalies com també aquestes obres noves.
1: Demà dimecres, la Comissió Bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes, ja que la inversió i la cessió de competències requereixen el vistiplau de l'Estat. El divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i el juliol s'haurien de votar al Parlament. I els docents continuen el pols amb el govern avui amb una nova jornada de vaga i de protestes, concretament al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, en aquests moments, els docents tallen la C-17 a Montcada i Reixac en els dos sentits de la marxa. Aquest dilluns, recordem, ha estat el torn del barcelonès, amb una manifestació també pel centre de la capital, on han participat 1.800, volíem dir, mestres i professors, segons la Guàrdia Urbana. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I en mobilitat, l'AP7 es troba totalment oberta en sentit sud. Hi ha un carril obert en sentit nord després de l'impactant accident ahir al vespre entre dos camions. Encara ara continuen les tasques de neteja de la via i ja s'ha pogut retirar l'últim camió accidentat. Caldrà ara retirar la càrrega i també reparar el ferm que ha quedat afectat per l'incendi. A banda, també una avaria a l'AP7 a Cerdanyola provoca retencions de fins a 3 quilòmetres també a la mateixa via, però en aquest cas a Banyeres del Penedès. Un accident múltiple deixa també un carril tallat i provoca retencions en aquest punt i finalment una altra avaria a la C-58 a Barberà també provoca aturades importants. I la discoteca Waka Sabadell mantindrà l'activitat aquest cap de setmana malgrat el nou pla d'usos de Sant Quirze que obliga les discoteques dels polígons a tancar aquest divendres.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix. Si
0: la teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
2: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
4: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
3: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
4: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
3: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
5: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
6: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
5: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
6: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
5: Més informació i inscripcions a Figueres. www.lasalle.cat.
7: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb la meva gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
8: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
9: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'un a 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Tot a punt, un matí més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, 9 i 7 minuts al matí, aquí la tertúlia en directe a través de l'FM i també els que ens veuen a través de Facebook, Instagram, Twitch, que ens acompanyen també a través de les càmeres que ens poden veure aquí. Avui te recuperem a la Carmina Lázaro. Carmina, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Ha fet unes vacances de 6 mesos.
1: Ai, que exagerat.
0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, des de l'octubre fins ara, escolta'm tu, és que...
1: Novembre.
0: Ni els funcionaris, ni els funcionaris, això. Tot bé, per això?
1: Tot bé, molt
0: allà
1: bé, gràcies.
0: Allà a Andalusia.
1: Bé, molt bé.
0: Després de les eleccions ara en parlarem. Mireia, bon dia.
2: Bon dia.
0: Francesc Gaspar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Josep Maria Barris, bon
3: dia.
0: Estem a punt de veure la signatura d'aquests pressupostos de la Generalitat entre Esquerra Republicana i el PSC, en aquest cas.
3: I encara falten comuns, eh?
0: I falten, però no han signat encara els comuns? Que no. Esperen el tren,
1: estan
0: també?
1: Estan esperant la línia orbital.
0: No, ho dic perquè aquí fem una
3: falca.
0: Sí, fem una línia orbital. Està molt bé, això, eh? Posar noms a les coses. Destinarem 5.200...
1: Orbital d'òrbita, suposo.
0: A mi el que més m'agrada és això. I destinarem 5.200 milions... I això està previst fer-ho, no sé si és en 2 o 3 anys, no us ho cregueu, eh? No, ho dic aquí perquè ells ho diuen, eh? Els polítics ho diuen.
1: I tu també ens ho dius.
0: Ja en parlarem de quan veurem el tren orbital i quan ho veurem tot això. I donen 500 i pico milions, 540 milions, que també es donen perquè la hisenda catalana comenci a funcionar, eh? Que això és una de les coses que reclamava Esquerra Republicana, que podem cobrar l'IRPF. No sé si serà més barat o pels catalans faran descompte si ho cobra la hisenda catalana d'això de l'IRPF.
1: No crec més car. Perquè si no, no tindria gràcia.
0: No, què en penseu? Va, vinga, va. Opinió sobre aquest acord que s'ha arribat, això del tren orbital.
1: La línia orbital. Home, ai, perdoneu. Jo és que...
3: Tens ganes de parlar,
1: sí,
3: eh?
1: Sí, del nom, la veritat és que ho trobo que podien haver posat un altre nom. El que és el recorregut, trobo que poder segurament, sí, és veritat que interessava molt per aquestes comarques i ciutats de l'interior. Ara, que nosaltres també estem... els de comarques fora, diguéssim, de Barcelona, eh? Vull dir, pues, també ens hi hauríem de fer una línia orbital que poguéssim anar més ràpid.
0: Bueno, això és una segona fase, allò que diuen, bueno, segona fase.
1: Però bueno, jo en principi trobo bé que hi ha molta d'aquesta gent.
0: Bueno, de fet, aquesta línia orbital del tren, o sigui, no és tota de construcció nova, eh? Vull dir que hi ha trams que està feta, diguéssim, que aprofiten els trams, no sé de quines línies, que ja estan fetes de rodalies, no? O sigui, que això és anar fent trossos i acabar d'empalmar-ho per anar del Garraf cap a Granollers, aproximadament. Bueno, sempre és una cosa aquestes que diu. Nosaltres, com que no visquem a Barcelona, no sabem, bueno, el problema que hi ha allà a Barcelona.
1: No, que ja tenen molts de mitjans. El que passa és que la població ha crescut
0: molt i molt
1: tant que cada dia és horrorós. Vull dir, jo ahir, bueno, venia de Barcelona i realment quan anuncien, la d'aquí no tant, però quan anuncien un tren cap a Madrid, que l'anuncien cada 3/4 d'hora, és horrorós. Dius,
0: d'on ve tanta gent?
1: D'on surt tota aquesta gent? Sí. No? Llavors hi ha tal quantitat de gent, sí, que viatja,
0: això és veritat, no, que viatja, hi ha gent per tot i moltíssima,
1: sí,
0: gent,
1: sí, que llavors, Mireia, esclar, el que hi ha s'ha quedat insuficient,
0: sí. Tu com ho veus, això?
2: Bueno, suposo que ens hem de posar al ritme del que anem, vull dir, estructuralment parlant. El que passa és que és veritat que sempre se centralitza molt, no?, tot cap a Barcelona, i aquí, sí, Girona, estem en un punt en què a nivell de transport públic estem molt limitats i tampoc es dona, no?, un pensament per avaluar això. Mm-hmm. Vull dir que...
0: En Francesc...
3: La idea en si, i crec que no és dolenta, vull dir, descongestionar els actuals mitjans que hi ha al voltant de Barcelona per tal de que es pugui ser la cosa una mica més fluida, que entenc jo que va per aquí, no? Vull dir que la gent no hagi de passar sempre per Barcelona. O sigui, la descentralització no la trobo malament. Veurem. Una cosa
0: com
3: és
0: una
3: cosa són les presentacions i els anuncis i el paper, que tot ho aguanta, i l'altra és com es va desenvolupant. Però bueno, en principi no seria... jo crec que no seria una mala notícia. també és un projecte que és interessant, el que passa que clar, ja s'havia presentat fa 10 anys, és com allò dels habitatges que s'havien presentat a l'època Montilla, etcètera, etcètera. A mi el que m'ha fet gràcia avui, per això és el, això del nom, l'orbital, però la consellera ha dit, si no l'he escoltat malament, però ha dit, diu, fins ara era lineal i a partir d'ara serà una línia transversal.
0: Això queda molt ben política, eh?
2: Sí, ara la paraula està molt
3: bé. Lineal i transversal.
0: Lineal, transversal. Orbital.
3: Jo penso que és el mateix.
0: No, queda molt bé. Surs a la palestra.
3: Queda bé.
0: A mi em fa il·lusió.
2: Transversal perquè agafa tots.
0: De gran ser polític.
3: I no és lineal, transversal. No sé.
0: La idea és aquesta, el que passa que després veurem la realització, perquè això es farà per trams, per fases, no sé què. I llavors s'allargarà. Algun poble, ja començarem amb les al·legacions, allò que passa... No, jo pel meu poble no vull que passi aquest tren, que ja tinc moltes carreteres. Vull dir, tot és, que no dic que no és, que jo crec que tot el que sigui d'infraestructures de millora sempre són positives. Ara, que la gent no es pensi que això estarem parlant, bueno, molts anys, perquè farà... És difícil avui en dia portar un, no? Al·legacions, t'has d'esperar que es presenti el projecte, no sé què, tota la burocràcia aquesta lenta, que als polítics els hi va de fàbula. Perquè com que no tenen els 5.200 milions, diu, tu digues que passem per aquí, entre que es posen d'acord, els pobles criden, l'altre fa una manifestació, tallen la carretera perquè no volen que passi el tren.
2: No es fa.
3: Fent clash,
0: anem fent clash, ja volem...
2: Canvi de govern, llavors l'altre el para i
0: no,
2: ja està.
0: És que jo fa dies que ho critico, això de sortir a la palestra, de ser polític i...
3: No t'ho he sentit mai criticant els polítics.
0: No, eh? No, no, és curiós, eh? No, i sobretot, no, aquest afany de regalar, de tenir diners... De dir, de sortir, no, 5.200 milions i demà visitaran un poble? 400 milions, o sigui, no sé, el que té d'assessor, els que tenen d'assessor, tots els polítics, els que tenen que va darrere amb la carpeta, que és l'assessor aquell, ja no li queben els milions a la fulla, de tant repartir, després no hi són aquests diners, vull dir que tot això són projectes, quant temps fa que parlem de l'ampliació de l'aeroport... i a l'aeroport doncs no s'ha ampliat i encara estem allà a les Beceroles, ni han començat les obres, vull dir que tot és...
3: I en fa de temps.
1: Bueno, és el que diguem, tothom fa al·legacions, allò després ens trobem també, algun altre polític també que diu que en aquesta terra no hi ha llibertat, no? Vull dir que no es pot fer res ni dir res, i si ens anem uns anys enrere, per exemple, quan al poc de néixer jo, que ens van fer fora del meu poble sense ni un puto duro, perquè van construir un pantà i, bueno, doncs, si te va bé, i si no, pues, bueno,
0: vale, era èpoques que no escoltaven
1: per regar, unes terres de més avall que eren de no sé qui, no? I en canvi, doncs, llavors maten en un poble, bueno, en un poble, a diversos, i mira, vés-te a buscar la vida allà on te puguis i vés a reclamar el maestro Armero, no? Vull dir que... Llavors, esclar, en quatre dies, i tampoc eren quatre dies, vull dir que...
0: No, les obres, bueno, tarden...
1: El que passa que és això, vull dir, el de l'aeroport és que, si no recordo malament, és que hi ha moltes al·legacions fetes...
0: Bueno, però això són... Jo he posat l'exemple de l'aeroport, no? Però això vol dir moltes
1: sí, moltes altres, obres. Esclar, és veritat, i és normal que la gent, si passa pel seu poble i passa per un lloc que no li agrada o pensa que no és l'adient, no? Doncs digui el que sigui.
0: De totes maneres, bueno, és bo que hi hagi pressupostos, que s'hagi arribat a un acord, això és feina dels polítics. Seria lo lògic, o sigui, no hauria de ser notícia que els partits polítics han arribat a un acord perquè Catalunya tingui uns pressupostos, igual que a Madrid, per exemple, no hauria de ser
3: després de dos anys sense pressupostos.
0: Després de dos anys, no, és que a Madrid em sembla que portem sis o quatre anys.
3: Tres
0: anys sense pressupostos, que des de la Unió Europea diuen que, bueno, que això no és viable, fer tres anys sense pressupostos, i per tant, doncs, el lògic és que arribin a acords, no? El bo de la política és això, no? En democràcia, doncs, partits polítics
3: que arribin a acords. Si no hi ha majories absolutes, ha d'haver-hi acords.
0: Exacte. Vens d'Andalusia?
1: Ja fa uns dies que estic anant.
0: Sí, però com has vist les eleccions a Andalusia? Han guanyat els que ja eres d'esperar, o era clar això, Andalusia?
1: Aviam, Andalusia, el que era d'esperar és que l'actual president, el Bonilla, doncs, ganés, no segurament per la majoria absoluta que tenia, però sí que guanyés, perquè hi ha una cosa molt clara que en allà, i és de que el Bonilla s'ha deslligat molt del PP de Madrid, i això ho tenen molt clar, i llavors per molts andalusos no és el PP, el Bonilla no és el PP, no? I llavors, és clar, això pues, continua passant. El que passa és que també després hi ha moltes polítiques d'aquestes, sobretot del tema de la sanitat, que sí que es nota molt.
0: Però el positiu o negatiu?
1: El negatiu.
0: El negatiu.
1: I doncs, vull dir, ho fa el mateix que, per exemple, l'Ayuso a Madrid ho fa cantando i ho explica i ho diu i encara diu això és lo bo, no? Andalusia no, Andalusia es fa la chita callando. I llavors, és clar, hi ha molta gent que es pensa que això és culpa del govern central. O sigui, que la sanitat no funcioni és culpa
0: sempre.
1: Del govern
0: central. La culpa
1: central.
0: És de Madrid, és una frase.
1: I llavors, bueno, pues, d'allò. Però sí que era previsible que el
0: Bonilla guanyés,
1: que el Bonilla
0: fos
1: guanyés.
0: El més votat. Però us esperàveu aquests resultats, diguéssim, a les eleccions d'Andalusia? Després de veure la resta d'eleccions que s'han fet en altres comunitats autònomes, és una mica una còpia, no?, per dir-ho així, els resultats.
3: Sí, d'alguna manera és exacte, tots s'han calcat. Jo sí que volia dir això, incidir en això del PP moderat d'Andalusia, perquè just fa un any teníem a Figueres l'alcalde d'Alcalà la Real, el seu regidor de Cultura, dos regidors més. El regidor de Cultura és diputat, o era diputat al Parlament andalús, i bé, van parlar molt de política i realment són molt, molt moderats, no? I amb el tema de Catalunya, etc. El que passa que a vegades la societat d'allà és més radical, però és un PP molt, molt moderat. Vull dir que jo entenc que hi hagi gent d'una òrbita més de centre-esquerra que els pugui votar sense problemes. I és veritat, amb això de que diguem de Catalunya, permeteu l'anècdota, perquè ells van venir a Figueres amb motiu d'aquest agermanament, que tenien Figueres a Alcalà la Real, tornen a Alcalà la Real, fan una publicació a xarxes, jo ho miro, i hi havia com tres comentaris de gent dient con los catalanes ha visido, con los de Junts, un ayuntamiento de Junts. Dius, ostres,
0: és que és molt fàcil que vegades, des de fora. Dius,
3: i ells van quedar encantats, se'ls hi veia, vull dir que havien quedat i havien vist, i jo els havia explicat temes polítics i vam estar xerrant de política i entenien moltes coses, no?
4: Bueno, de totes maneres, les xarxes tampoc no,
3: ja ho sé, ja ho sé.
4: Aquests que van comentar sí, això, si arriben a vindre en aquest viatge, també haguessin quedat encantats.
1: Sí, no. Són els estereotipos, no? Sí, estereotipos.
0: Vull dir que és el mateix.
4: Criticar és molt fàcil. Lo del Partit Socialista és una còpia, diguéssim, de tot el que li està passant a totes les autonomies, eh? Vull dir, portes a un ministre a ser el líder d'aquella autonomia pensant que, bueno, que això te donarà uns rèdits i s'estampen. Per tant, l'única que ens queda per veure si la tendència aquesta serà la mateixa en les eleccions centrals, no?
0: Bueno, tothom fa apostes, no sé, Mireia, si ho veus així, tothom fa apostes en el sentit de que sembla que això seria, si haguessin unes eleccions ara, seria el que passaria amb unes eleccions generals. El partit més votat seria Partit Popular, Vox pujaria, diuen que aquest matí, per exemple, deien Partit Popular diu, guanyaria dos només, socialistes perdrien 12 o 14, el PP, Vox pujaria 8, i els altres partits, bueno, un amunt, un avall, no sé.
4: No subestimis la capacitat de supervivència que té
0: el Pedro Sánchez.
3: Jo també ho penso,
4: Jo no tinc tan clar que fos això.
1: Encara sí, queda, però, bueno, no sabem el que queda, perquè és clar.
0: Bueno, sí, que passa que un any, sí. Queda un any, perquè les eleccions han de ser
1: correcte,
0: el 2027.
1: Correcte, si més no s'han de fer el
3: juliol del 27.
1: El 27, sí. Tard,
3: o juny, juliol del 27.
0: Sí. Bueno, hi ha les eleccions municipals també.
3: Primer les municipals, 23 de maig.
0: Sí, estarem l'any que ve, estarem de maig.
2: Estarem entretinguts,
3: fa 4 anys o sigui.
2: Serà un any que crearà moltes inquietuds,
1: perquè
2: vull dir, no estarem caminant amb una corda fluixa. Perquè
0: mira, jo que sóc gat vell, que fa 44 anys que estic aquí i he vist moltes eleccions, jo fins que no veig la papereta impresa, allò que val les eleccions, perquè és molt fàcil, te trobes un, no, és que fulano va con el otro, fulano va tercero con aquel, el otro no sé què. Ui. I d'allò que et diuen quan hi ha la campanya electoral, a part dels caps de llista que es presenten públicament, que tal, tot l'altre palla, és que no s'ha de fer ni cas. Quan vegis tu la papereta, ah mira, sí, va tercer o va quart o va segon, Perquè a vegades el mateix que li han dit que va tercer, dos dies abans d'imprimir les butlletes, li diu, no, és que he posat un cunyau mío i t'he posat set...
4: Això, això, això és impossible.
1: No va tampoc de cunyaus. Sí. No va tampoc de cunyaus, però això, bueno. Això,
4: temporalment, és impossible.
1: Al Toni li agrada... Li agrada
4: sí, que les llistes es fan abans,
0: sí, però, home, sí, però a vegades hi ha, gent, hi ha gent que es pensa...
2: Dos dies no pot ser.
0: Però a vegades hi ha gent que es pensa...
1: Una vegada sí que va venir.
0: Que va de segon i resulta que després va de quart, m'entens?
4: Fins que no presentes al jutjat, llavors sí, tu pots canviar tot el que vols, però com està?
1: Alguna vegada sí que va haver alguna llista d'algú que una vegada impressa i presentada i tot això va dimitir, diguéssim, per dir-ho entre comandes,
0: sí, no?
1: De la llista, i ja llavors volia dir que encara que votessis aquella llista i pensessis que aquella persona hi anava, doncs en realitat
4: no
1: es havia retirat, però bueno, això és
4: però
1: un altre,
4: si resulta elegit,
1: això és un altre.
4: L'acte de regidor era seva, eh?
1: Sí, sí, sí, però bueno,
4: depèn de la paraula que hi hagués. Sí, sí, o no, sí, sí, sí, cert, cert.
0: Però això encara falta un any, encara veurem coses, perquè mentre governa en Sánchez li ha passat de tot, la dana, inundacions, jo que sé, guerres, vull dir que encara tenim
1: barcos
0: temps per veure barbaritats al món,
1: barcos infectats, ara l'èbola a l'Àfrica, que això
4: bueno,
1: sí que...
4: Això no li passi amb ell. Sí, no, esperem que no passi amb ell.
1: Això estem... No, però vull dir... Que vull com que tot que... el que passa al món
0: sí, sí, sí,
1: és culpa de l'any Sánchez, no? Vull dir que... Sí.
0: A veure, tu mires la tele...
1: Segurament va anar-hi un dia a la nit, d'allò, va anar cap allà...
0: Tu mires la tele i tu, tots els polítics que surten que no són socialistes, tots diuen que la culpa és d'en Sánchez. I si és del PP, el que sigui, ara fa això de l'èbola...
4: Bueno, de fet, el PP és l'únic discurs seu...
0: És la culpa és d'en Sánchez.
4: El que se sent, el que sento jo, igual és que no me n'entero, però és això, és la culpa és d'en Sánchez.
1: Sí, sí,
4: no hi ha una alternativa de poder realment, no? Que et diguin, mira,
0: jo
4: això que ha fet en Sánchez, doncs bueno, jo ho faria així.
0: La meva pregunta
1: no fa aportacions.
0: La meva pregunta és, veurem a l'Ayuso vestida de plàstics allà a mig de l'Ebola, bueno, allà a l'Àfrica per poder dir que en Sánchez ha fet tot això? Perquè és especialista en aquestes
4: especialitats.
1: Sí, però per això no cal anar-hi allà, que poder encara tindria mala sort,
0: sí,
1: i també li passaria com a Mèxic,
4: i...
1: que encara la perseguirien, no? Vull dir, no vull dir que... Sí, sí.
0: Però bueno, aquest no reflexe d'aquestes eleccions, bueno, va... o marquen, no sé si marquen una tendència, marquen alguna cosa, però clar, això jo tampoc estaria molt content si fos el Partit Popular, en el sentit que tampoc està traient els resultats que ells volien.
4: No, és clar,
0: no sé si és la quarta d'autonomia, sí. I a la quarta no va la vençuda.
4: Sí, sí, sí,
0: tampoc, no, tampoc amb un Moreno Bonilla
4: que era...
1: I tant, van proposar les eleccions just amb una data que ells pensaven que seria clau per guanyar, després de la Setmana Santa, amb la que el Moreno Bonilla ha estat a tot els, jo diria que a totes les Setmanes Santes d'Andalusia, a la Fira d'Abril, etc. I llavors... No? Vull dir,
4: sí, sí,
1: també,
4: sí, que és un bany de masses de popularitat,
1: correcte,
4: no?
1: Correcte.
4: I pam.
1: I després, esclar... suposo que ells sí que ho sabien, que ho farien en aquestes dates o dia amunt, dia avall, perquè sí que és veritat, després de molts recorreguts i molta propaganda, diguéssim, a comarques i a pobles d'Andalusia, com diuen en allà, jo, com que
0: anaves de fora,
1: mai es havia vist, no? Vull dir que, per tant, després de tot això, d'aquesta puesta a punto, no? Doncs, pam, va, van... que ja se sabia que les farien un dia o un altre entre abril i maig, però...
4: A mi el que ara em té interès, i potser tu ens, evidentment, deus saber més que no pas, jo vull llegir-ho aquests dies, és aquesta llista andalusista que ha crescut de tant de vots. Com la situaríem si féssim un paral·lelisme aquí a Esquerra, a la CUP? O...
1: No, és molt local, diguéssim, allò de gent molt, ja, molt i molt local... I després aquest noi de Cádiz, que és de Cádiz, que és a més no han guanyat tant, però que allà on han guanyat més és a Sevilla, que li han tret, em penso, un diputat o dos al PP, però vull dir que és més local. I després també hi ha una altra cosa, que és que poder segurament el meu d'allò és dels que realment han fet una oposició al Moreno Bonilla d'aquelles fortes, vull dir, fortes i amb arguments, allò, però molt, molt, molt, allò...
4: Sí, sí, sí. Està... On te'ls situaries? Tu, no, amb una CUP, amb una Esquerra Republicana?
3: No és l'antic Sumar, això? No, no, d'aquí no van sortir els de
1: no,
3: Sumar?
1: No, no, això és un partit que va néixer fa ja diverses eleccions municipalment. Com a, saps? Com a...
5: Un moviment municipalista.
1: Sí, com a un moviment municipal. I llavors, bueno, va començar a créixer, però va néixer com a gent d'esquerres, poder segurament més no cap a la CUP, sinó més ni tampoc al Partit Comunista, sinó...
3: Però està a l'esquerra del PSOE.
1: A l'esquerra. Però PSOE. No gaire més a l'esquerra del PSOE, yeah. Però gent que bueno, pues que tenien ganes de canviar certes polítiques que havien al seu poble, que ja començaven a tenir, o sigui, a fer canvis d'alcalde o de municipis, doncs cap a, més cap a les dretes, i llavors a partir d'aquí doncs van començar com un moviment municipalista, van començar
0: defensant molt el territori, Andalusia sobretot,
1: són molt de territori. Però se me va estranyar molt que l'altre dia el sentia que deia que amb aquestes eleccions, amb aquest resultat, es veu fort per
3: Madrid,
1: presentar una llista d'allò, que jo vaig pensar, aquí t'estrellaràs segurament.
3: Bueno, una espècie de coalició canària, una cosa d'aquestes.
0: Sí, sí, no? Sí.
1: Però vull dir, realment, sí, tenen, esclar, un regidor, dos regidors a molts de pobles, no? Vull dir, i és majoritàriament, ja dic, municipalista.
0: Sí, però moltes vegades aquests partits guanyen força quan els necessiten, no? Quan els necessites per poder tirar endavant un projecte, quan els necessites per una alcaldia, coses així, i és quan, diguéssim, van pujar.
5: Es visualitzen
0: d'aquesta manera.
5: La gent, el partit i tal. Està.
1: Però sí que és veritat que ha fet una oposició, jo que veia, esclar, allà veus més altres televisions que no d'allò, o inclús, vull dir, la gent o tal, i realment ha fet una oposició contundent, forta, i és un ell, o sigui, és molt aquest noi, no? Vull dir, el partit és ha fet una oposició molt contundent en quan que és un bon orador, sí. Diguéssim, és un tio d'aquests que quan
0: sap parlar i això val molt avui en dia.
1: I matxacon. Vull dir que m'aixecava cada vegada.
0: Suposo que Andalusia té els mateixos problemes que nosaltres, amb la sanitat, l'educació, sí. La falta de metges, el sentit aquest que això deu ser una cosa que passa a tot arreu, no? No sé si Andalusia ha crescut molt, perquè nosaltres aquí a Catalunya sí que hem passat de som 6 milions a ser-ne 8 i pico. Aquest increment de 2 milions en 15 anys, coses així, doncs, home, això tensa una mica el tema de les escoles, que els profes a mig curs li venen alumnes nous, la sanitat, que vas a la sala d'espera, no ens ho han de dir, anem a una sala d'espera a l'Hospital de Figueres, per exemple, o al CAP, i veiem molta gent que acaba d'arribar o fa poc temps que és aquí, i això vol dir que hi ha més ciutadans que demanen aquest servei, i Andalusia deu ser pràcticament el mateix, no?
1: Andalusia, el que els hi passa és amb els estrangers, vull dir que tu vas en una sala de... Jo aquest any, per desgràcia, he tingut que anar per una petita tonteria, i el que et trobes són alemanys i anglesos.
0: Clar, tu estaves a Britània, no? Que és tota aquella zona de... Britània, sí, és tota aquella zona de mar, tot allò, que sí, tota, hi ha carrers sí, que sí, només sí, es parla sí, anglès, sí. Supermercats en anglès, sí, sí. Botigues sí. En anglès...
1: Bueno, tampoc no és pas tant com digueu, eh? Vull dir, sí que és veritat que tens molt, molt present...
0: Aquí nosaltres tenim Empúria Brava, però és més europeu.
1: Més local.
0: No, hi ha més belgues, holandeses, alemanys, francesos... Més barrejats. No és Britània.
1: Francesos no t'hi pots pas ni imaginar la quantitat de francesos que estan baixant, eh? Vull dir, hi ha molt de francès que abans estava per aquí, a l'Empúria Brava, sí. Per exemple, sí. Que tu dius, i ara venen cap allà. Però, vull dir que, per tant, sí que...
0: La culpa és dels andalusos, per això, eh? La canya 50 cèntims equival a 1,20 €. Anem cap allà.
1: Ara ja
0: t'he
1: dit que...
2: La canya amb tapa. I a sobre amb alegria, amb unes cares. Perquè,
1: clar, has d'anar segons quin lloc per agafar la canya 50 cèntims. Ja no n'hi ha canyes a 50 cèntims. Bueno, una canya de canya... De donar-te un canyazo, que diu aquell. Podés dir, no? Però bueno... No, el que passa que sí que això que deia al principi, que està canviant molt el que s'està posant, per exemple, l'exemple de Màlaga, que és el que més jo conec, però vaig molt, corro molt per allà amb altres puestos, i és exactament el que li va passar a Barcelona als anys de les Olimpiades, diguéssim, les pre i poso...
0: Sí, més val no fer soroll. Tu vas fent, no facis soroll, fan les Olimpiades, t'encareixen els pisos, adeu al bar de la tapita,
1: correcte.
0: Tot això.
1: Penseu que Màlaga és la capital de tot l'estat que més pisos turístics, però amb llarg, que més pisos turístics en té. Per tant, clar, aquesta pressió, diguéssim, de vivenda, de la gent que estava, doncs, en barris determinats, que ara, doncs, un edifici complet els fan fora els inquilinos i ho converteixen en un d'allò
0: és normal, en zona de costa ves a l'escala i un pis
1: això
0: i el tema
1: de la gent d'aquests inversors buitres, no? que compren edificis sencers que després no els venen perquè, esclar, els preus que haurien de posar són, i com que els venen a poc, el que fan...
0: Fer pisos turístics?
1: No. El que fan és llogar per dies.
0: Déu-n'hi-do. És un hotel, no? Allò, tu, dies,
1: tu necessites que estàs visquent a Màlaga perquè, jo què sé, però mestre...
2: Aquí els hotels i el turisme no s'ha revolucionat, el sector de... Perquè al final, vull dir, t'estan usurpant directament el teu... Home, això, jo no ho entenc com no s'ha aixecat una massa d'empresaris d'hotels i dir, prou, això s'ha de regular, que per això i aquí hem construït, no?, uns càmpings, uns hotels...
4: Els mateixos empresaris estan
2: invertint. Potser els mateixos, clar.
4: Mateixos se fan la competència.
1: Ja vull dir que, esclar, llavors hi ha un molt malestar amb el tema també, doncs, de la vivenda, sobretot a grans...
0: Passa tot arreu, això,
1: Sí,
0: en zones de costa, ja segurament vas a un poble de l'Inda, Olot o així, no passa, no?
2: Sí, no, però en zones de...
1: Ara ja penso que comença a passar tot arreu.
2: Vull dir
1: que ara ja fan anuncis, diguéssim, inclús a el que seria l'Espanya vaciada, no?, que diuen... es venen pobles sencers per, jo què sé, per 4 milions, no?
0: Però si després no tens serveis, no tens internet, clar, no hi ha autobús, no hi ha metge, no...
1: Però tu que muntes en allà, jo què sé, una història
2: un
1: determinada, per
2: un
1: poble resort.
4: Això truca un entrant.
1: Doncs digue'l sí, en el...
0: Bueno, un entrant, perdona, ara em sembla que és el Congrés o el Senat, li ha tallat una pila de milions que eren per fer aquella sala de ball que estava fent ell en la Casa Blanca.
4: La construcció continua,
0: però li han aturat per no gastar.
1: Però ja l'ha aturat també un tribunal perquè no podia alterar la fisonomia, d'allò. A mi em va fer molta gràcia el Carlos d'Inglaterra, no? Vull dir que, com que té aquest humor anglès tan fi, que li va dir... nosaltres som pioners amb això que vostè està fent, perquè el 1812 o 13 ja vam intentar cremar la Casa Blanca i no van tenir èxit, no? Sí, li va dir, no sé si d'allò, jo aquest dia llegia un article d'un individu que deia, no soc monàrquic, però sí que a vegades d'allò, i explicava els 5 o 6...
0: fragments aquests,
1: de coses aquestes.
0: Era una excolònia que van perdre gràcies a l'ajuda dels francesos i espanyols, que això vegades...
1: Mai es parla dels espanyols.
0: Mai es parla
1: dels espanyols. Només per lo dolent.
0: Exacte, per lo dolent, però la revolució aquella dels americans, si no hagués estat pels francesos i els espanyols, espanyols tenien la Florida, tenien la part sud dels Estats Units, diguéssim,
1: Texas,
0: per exemple, i van enviar molts soldats i van guanyar moltes batalles als anglesos perquè els americans fossin independents. I no
1: americans, no, els inglesos.
0: Sí, bueno, eren anglesos que es volien separar d'Anglaterra.
1: Correcte.
0: Exacte. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
7: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
5: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'un a 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries.

0: tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
3: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
4: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
5: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
4: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
5: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
6: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem.
7: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-5777-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Tornem a la nostra tertúlia després d'aquesta pausa. Notícia d'última hora, i és que l'expresident Zapatero ha estat imputat per blanqueig de capitals a través de lo que és la companyia aèria aquesta del Plus Ultra, que va rebre 54 milions d'euros de l'Estat per salvar la companyia, per dir-ho així, que tenia un avió. No sé lo qual, un avió, però salvar una companyia que té un avió i donar-li 54 milions...
1: De l'Estat, a més, no? Que són, de l'Estat, 50 milions, que són de tots.
0: De tots, de tots nosaltres. Vull dir que això també... Bueno, a vegades surten notícies aquestes i es quedarien esgarrifats de les subvencions que donem a projectes d'aquests de fora. De...
1: És que jo crec que diners n'hi han.
0: Mal repartits, no?
1: Mal gestionats, sí, mal portats a llocs on hi ha més interessos o no, i, clar, bueno, al final... qui signa papers, qui reparteix, no és la intel·ligència artificial per ara, són persones.
0: La UDEF està, la Guàrdia Civil està registrant les dependències i la casa de José Luis Rodríguez Zapatero. També és una cosa, amb Zapatero no sé si fa anys que li estan perseguint les garrofes, com aquell que diu, ja se li havia dit, els volia denunciar. Vull dir que si va la Guàrdia Civil i troba algo, també és per al Zapatero dir-li tu...
2: Ja estàs avisat,
0: Fa dos anys que t'estem aquí, que surts als diaris, que t'investigaran i no sé què, vull dir que, no sé, a veure que, com surt. A mi el que em sobta com a ciutadà és això de dir un altre, no? Allò d'anar sumant polítics, investigats, que no es pot dir res, perquè...
3: Tots... Hi ha la presumpció d'innocència.
0: Sí, quan som innocents, que... Imputat no és culpable, això deixem-ho clar, vull dir que...
4: Hem de veure al final.
0: Però clar, ja quan t'imputen, sembla que ets culpable. No, està imputat, s'haurà d'investigar. Mira la Shakira, que tothom li anava dient no, i ara li hem de tornar quasi... Bueno, la xifra és...
2: No són 60, perquè no ha pagat...
0: 34.400.000 euros. Però què és el que havia pagat? Bueno, havia pagat menys, però amb els interessos...
2: És el que em tornen a mi, també.
0: Sí, quan fas la declaració, sí, sol tornar, no sé, 28-30 milions, depèn.
1: Sí.
0: Però el fet és aquest de dir que, home, un altre polític investigat per blanqueig de diners... Vull que...
2: Bueno, però és millor això o millor que no?
0: No,
2: que se'n vagin de rositas.
0: És millor que la

0: que no, que a veure, lo millor seria que
1: no passés, no?
0: Que no passés.
2: Això seria un món
3: molt ideal.
1: El món ideal no existeix. Que també no sé, el que passa és que estem acostumats a que sempre la qui imputa, és a dir, qui posa, diguéssim, la denúncia, sempre són, doncs, vull dir, manos limpias, sí. El sindicato de Cristiano de no sé què, vull dir, no sé. I llavors el que jo penso és que sí que és veritat que aquesta gent que imputen des de la dreta, diguéssim, majoritàriament a la gent de l'esquerra, bueno, si és veritat, ja està bé, però és clar, és que a vegades imputen simplement per el fet d'imputar, no? I en canvi no existeix, jo sempre me pregunto, no, existeix un sindicat d'esquerres
0: de
1: limpiar trapos que dic jo, no? Sí. Perquè imputi a la gent de dretes, perquè és clar, si haguessin d'imputar a tota aquesta gent, jo per exemple l'altre dia sentíem el Feijó parlar d'algú que no sé, que trepitjava, diguéssim, amb els narcos i no sé què, bueno, amb la història aquesta de l'Ayuso, sí. Jo pensava, home, perdona, però és que tu tens no solament una foto, tens un milió de fotos amb un individu que és un narco reconocido,
0: empresari, que, és que vosaltres de seguida no?
1: que ell
0: poseu
1: mateix,
0: mots,
1: no, no, però
0: són
1: és que
0: empresaris ell, de la droga,
1: no, però que ell mateix va dir, no, és que jo no ho sabia, no? Vull dir, en aquell llavors tal i que qual, llavors jo dic, home, perdona, però com pots tenir aquesta cara, no? Vull dir, no. Però en canvi, penso, no hi ha un sindicat renta el que vulguis, sí. Traps o allò.
0: Yeah. No surt molt, curiós.
1: Però no us heu fixat?
0: Els polítics de dreta, déu-n'hi-do també els que han sortit investigats,
1: sí,
0: imputats.
1: Sí, sí, sí. O sigui, però molts d'ells després resulta que ha quedat amb aigua de borraja.
0: Bueno, perquè després s'ha de demostrar les coses, el que diguem. Home, a tu poden acusar, però una vegada t'acusen, hauran de demostrar que allò que tens l'acusació, uh-huh. Que sí, no?
1: Correcte.
0: Passa sí. Que en el món de la política ja és una taca, no? Almenys, si fos uns altres països, la gent plegaria, dimitiria, que bueno, cada vegada menys, però països del nord, que són els nostres miralls de la democràcia neta, abans quan imputaven algú ja només per tenir sospites, ja ells plegaven i el que sigui, ara potser no tant, ja la cosa ha canviat molt, però en el sentit de que, bueno, ja t'imputen, però bueno, en Zapatero, com que tenia molt bona relació amb Maduro i amb el règim de Venezuela, amb el que feia negocis o assessorava o el que sigui, ja fa temps que, no només des d'Espanya, des dels Estats Units, ja fa temps que li persegueixen...
1: Clar, si als Estats Units és normal, que li
0: persegueixen. Sí, no, el segueixen, ja veuràs que en Zapatero no s'acosta als Estats Units, no farà cap viatge als Estats Units, vull dir que són aquestes coses
3: que... Quines ganes de viure així també, no? A vegades dius, sí. Mare meva, no sé, ja anant una miqueta més enllà, és com dir quines ganes d'estar en aquests percals tan complexes.
0: Bueno, són temes que s'investiguen i jo penso que a vegades el tema està a l'hora d'aquests polítics en què no saben retirar-se, no? En Zapatero, per exemple, havia estat president, havia... No, retira't.
3: La pregunta és, es poden fer les coses bé?
0: Jo crec que sí.
1: Sí, que sí.
3: Vull dir, es poden fer les coses bé, èticament bé, moralment bé, vull dir, a la vida hi ha de tot, i està claríssim que a vegades no es pot, vull dir, hi ha dalts i baixos, però sense aquesta mena de, no, de podrimenta que tenim ja, perquè portem molts anys, a més, no és una qüestió de... Portem com una herència, no?, de política corrupta, és igual si que d'esquerres, a mi més, ja m'és igual, als costats, i jo a vegades em pregunto, realment, vull dir, això té sortida cap a un altre lloc, o hem d'acceptar que això serà així ja i el sistema està fet d'aquesta manera?
0: Bueno, Josep Maria Barrils ho deia. O sigui, és bo que la justícia actuï així i hi ha tants casos o hi ha tants casos que la gent ja passa de tot, però si és igual si el condenen o si no i si, com que els
3: clar, però bueno, al final la justícia exerceix una llei,
0: els
3: però,
0: robats no els
3: però la història ve de l'individu,
1: estem
3: sigui...
1: amb la era aquesta de les pantalles, no? Que una tapa a l'altra, llavors si surt un escàndol d'allò, sí, doncs sí. L'endemà surt un altre encara més gros, que poder és veritat o no és veritat, que tapa, o poder, per exemple, doncs bueno, estem veient ara dos casos en els jutjats, en dos jutjats completament diferents a Madrid, i realment et quedes flipant quan veus jutges o jutgesses que que amb lo mateix, exactament amb lo mateix, però amb dos jutjats diferents, doncs amb un li permet fer preguntes i l'altre no li permet fer preguntes, per exemple.
2: Sí, aquestes coses
1: o
2: de la
1: accepta,
2: llei...
1: O accepta un testimoni o no accepta un testimoni. Per exemple, jo què sé, no sé, jo ara, per exemple, el cas de la Kitchen, vull dir, m'esgarrifo quan penso que hi ha quantitat de gent que no saben, no recorden, i amb això de no saben, no recorden, ja està... o jo no tenia constància i llavors doncs amb això la jutge es queda tan panxa i ho accepta, no? Vull dir que llavors és clar, dius, bueno, no sé,
0: va tenir una justícia molt lenta perquè això de la Kitchen poder fa de 10 o 12 anys o 15 i o sigui, jo crec que la justícia, la instrucció no pot durar tant,
1: però després de no, la instrucció em va anar ràpida. Però entre la instrucció
0: el
1: i ara...
0: Pujol, el cas Pujol, per exemple, el van jutjar i l'home té 90 i pico anys, escolta'm, això és de fa 20 anys, o sigui...
1: No, més de 20
0: anys. O més de 20 anys, és clar, una justícia aquesta així...
3: Bueno, perquè també està pervertida, la justícia.
0: Però molt, bé, molt, molt.
1: Hi ha alguna justícia.
3: Ja estan comprats tots al final, i és que és molt... Per això dic, jo, però la pregunta
4: tots,
3: és...
4: Tots, tots no,
3: no, tots no, però el que porta el control i el que té els d'això...
1: El que passa que sí que és veritat que hi ha... jutges, per això jo deia, si us fixeu en, en aquests dos últims casos que s'estan jutjant, no? Doncs vull dir que, no sé, o per exemple, posaré un exemple, el cas de les mascarilles de del germà de la Ayuso. El propi president del Partit Popular llavors,
0: sí, bueno, no hi havia mascarilles per tothom en venia, perquè veig que tothom tenia negoci.
1: El van fer fora del partit, no? I llavors era legítim que el germà de la Ayuso s'enriquís doncs amb la venda de mascarilles.
0: El germà o el xicot?
1: El germà, no? Bueno, espera, parlem del que va quedar lliure, l'altre encara està per veure. No per la venda, sinó
3: per altra cosa.
1: Per altra cosa, eh? Vull dir que és que a vegades allò que és com allò, com el Capone,
3: no? Si estira el fil i comences
1: com el Capone,
3: treure...
1: que el van agafar no per lo que
3: feia, no per matar, sinó per
1: corrupció. Correcte.
0: Per no pagar impostos.
1: Per no pagar impostos, imagina't. Vull dir que i llavors el jutge va determinar que es podia enriquir. La d'allò és la mateixa, perquè qui li va proporcionar el d'allò? Una persona que està...
0: Quan estàs en aquest món polític de dalt i tens contactes i t'ofereixen, clar, ve algú,
1: hi ha
4: jutges... De corrupció sempre n'hi ha hagut.
0: Sí, i negoci... Tot el que sigui negoci de caler ràpid, la gent vol caler ràpid, hi ha gent que hi cau, perquè... I molta gent no sap viure d'una altra manera, en l'aspecte de que tothom viu per lo que pels diners que ingressa, no?
4: Però... Més o menys, sí. El tema és que ara en parlem més i que ara ens han assabentat més.
1: Sí.
0: Clar, i abans això no s'ha
3: sabut. Estava més tabú.
4: És condició humana, vull dir, som els humans.
0: Abans, a nivell de poble, qui no sabia, l'alcalde aquell, que tenia un col·lega que havia fet una urbanització amb uns terrenys agrícoles, que era va haver-hi una època,
3: abans,
0: va haver-hi una època que, déu-n'hi-do, que era...
3: El boom de la construcció,
0: no
3: sé jo, si estaria ben realment...
1: I poder moltes vegades la persona amb la que construït. Pensaven que es havia enriquit no era aquella, era la que tenia al costat, vull dir que...
3: No, clar, és que hi ha els titelles, no? Que
0: tu fes això, prova amb això.
3: Però la manipulació ve per un altre costat.
1: Ja, el que passa que a vegades, ho dic, bueno, vosaltres dos, que teniu experiència de govern, però dos regidors que estiguin al govern.
3: Sí, perquè... és regidora, però sí que
0: al govern. Ells estan al govern.
1: Ells tenen allò que...
0: Mireia,
1: hi ha quantitat
0: tu.
1: De coses que desborden,
0: tu controla'ls,
3: fiscalitzant.
1: De manera que tu te fies doncs, del segon, el tercer o el quart que tu tens al teu costat i et diu, mira, hi ha això... que tal i que qual. Hi ha tants de mils d'històries que tu no t'hi pots pas entretindre a veure una per una.
3: Però jo, per exemple, parlant a nivell municipal i parlant de... O sigui, estem anant a nivells molt alts, vale? Mm-hmm. Llavors,
1: però,
3: si
1: mateix, ja parlem,
3: Per això dic, però és que ja a nivell municipal veus, o sigui, amb pobles petits, amb ajuntaments petits, a la composició que té aquell consistori, els regidors que n'hi ha, i en regidors que aixequen la mà les coses i no saben ni el que signen. O sigui, realment. Vull dir que ja tenim una precarietat, perquè jo realment dic, vale, ja sé per què està dalt, per què baix, també naixem des d'una ignorància i tampoc hi ha un interès de, o sigui, hi ha gent que està sentada allà perquè li han demanat, no té vocació, aixequen la mà i signen actes i ni tan sols s'han llegit, vull dir que potser el secretari li posa una altra cosa, saps? I tu estàs signant allò, vull dir que no som conscients realment de la responsabilitat que tenim. De moltes coses, i que és un compromís i és una responsabilitat. Clar, després si venen imputacions i venen coses, el nom que està signat
1: sí,
3: és allà
1: sí,
3: i això comença des de pobles petits, bueno, vull
0: perquè
3: dir, no.
0: També si tu preguntes molt, no signes molt, vols saber les coses i tal, en la pròxima llista no vindràs.
4: Això que diu en Toni, esteu exagerant moltíssim. El que hi ha a vegades, sí que és cert, i em sembla que ho he explicat aquí, és de que tu tens un informe negatiu de la interventora, de la secretaria, i llavors dius, signes o no signes?
0: Aquí sí que te la jugues.
4: Te la jugues. Si no signes, a lo millor no es pot fer demà les sardanes, que ara exigero, no? Però coses tan simples com aquesta. Sí. Llavors, què has de fer? No signar-ho. Jo n'he signat, i companys meus també n'han signat. Ara, coses, també és cert que normalment els informes es diu això estava pendent d'adjudicació o està a l'oficina d'adjudicació i no s'ha tramitat, per tant vol dir que ja ho tens ganes de resoldre-ho, però si en aquella oficina està col·lapsada, què? No podem fer segons quines coses?
3: No, però jo parlo de regidors i regidores que coneixement de la seva àrea, zero.
4: Més baixis als pobles, més avall, suposo que encara més
0: aquell poble petit que l'alcalde ho porta tot, que és l'únic que parla amb el secretari, l'únic que va a l'Ajuntament,
4: un regidora que més o menys entén i que porta el dia a dia.
3: No, ja més entén, perquè és una implicació molt gran. És això, vull dir, és una implicació molt gran, perquè n'hi ha que cobren més, però n'hi ha altres que són dos duros, vull dir que per això que la vocació ha de ser una cosa molt vocacional també.
0: A vegades també és la confiança, no? Perquè tu ja et refies dels que estan, per exemple, els que estan sempre a l'Ajuntament.
3: Clar, però per això després a vegades tu t'hi trobes amb el marrón, clar, és que és un risc que s'ha d'assumir.
1: Sí, però és clar, és que si no, no es faria res. És que si no, no es faria res. Vull dir que...
0: Ja, però lentes la burocràcia.
3: No, però vaig anar a una formació que una de les preguntes que es deien era... que plantejaven una formació que vam anar a un cap de setmana, que hi havia regidors i regidores de govern d'oposició de molts pobles en aquesta formació, i hi havia secretariat d'intervenció, i es preguntava, una de les coses que demanaven els regidors era formació, però si aquesta formació havia de ser obligatòria per aquell que volgués entrar en política, saps? Perquè es trobaven això, que formació, per exemple, la CEMA t'ofereix, m'entens? Vull dir, jo n'he fet moltíssima, però clar, no tothom, com és totalment voluntari, llavors va sortir i molts demanaven que això estigués clar, més reglat en aquest sentit, perquè hi hagués uns mínims de coneixement. Ja no estem parlant de que siguis un expert en la teva àrea, però que hi hagin uns mínims de coneixement. I clar, això fa que després funcionem també com funcionem, vull dir... És curiós, no?, que per ser professor tu hagis de fer una carrera de 5 anys, però per gestionar un poble, vull dir, pugui ser...
0: Ja, però si ja costa molt confeccionar llistes,
4: després el que passaria és que i la política seria ja 100% professionalitzada.
3: Ah, però trobo que busca, ja comença a ser professionalitzada.
4: I el que es busca també, jo crec, és que també el polític sigui la gent del poble.
0: Del poble.
4: Aleshores...
0: que ja hi estic d'acord, no? Que ja estic
4: en contra de l'altre.
0: Que a vegades hi ha gent que...
4: Però això ja ven cadascú que vulguis...
0: És complicat. Què vols, professionalitzar o vols gent del poble que opini sobre...
3: El punt mig
0: costa molt. De totes formes, com que no ho arreglarem, aneu pensant si us fan la proposta d'anar en llista, perquè d'aquí no res, eh? Jo crec que, bueno, ara, a partir de Nadal, no? Podem pensar de les eleccions de l'any que ve, generals, no? Abans, ja?
4: No,
2: sí. Ja comença.
0: Doncs ho hem de deixar aquí, anem a preparant que ve un any des d'ara fins l'estiu del 2027, un any mogudet. Gràcies per estar amb nosaltres a la tertúlia un dia més. Demà hi tornem, deixarem que la Mainé estigui amb nosaltres, la Mercè Mainé, i tornem a posar més temes amb la taula. Ens anem a veure per on passa el tren orbital aquest.
3: Això.
0: Gràcies.
3: Adéu,
0: bon dia.
3: Adéu.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat. Gestoria Fernández.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Salvador Illa i Oriol Junqueras han segellat aquest matí l'acord de pressupostos, un acord que arriba després de l'aval ahir per part del Consell Nacional d'Esquerra Republicana. Connectem ara amb la nostra companya Mon Carvajal. Bon dia.
3: Bon dia. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, s'ha mostrat molt satisfeta de l'acord al que ha arribat amb Esquerra Republicana. Ha dit que suposarà 9.000 milions d'euros més per fer polítiques públiques que afectaran tots els àmbits de la vida.
4: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
3: Romero ha lloat Esquerra Republicana, ha dit que han posat el país per davant de tot, ha dit que amb els comuns ja tenen un acord que miren de millorar i que estan disposats a cedir en alguns aspectes, que també hi ha marge de millora en educació i que la consellera del RAM, Esther Niubó, explicarà en la compareixença que té aquest matí al Parlament. De moment ha avançat que en els pressupostos hi ha 400 milions d'euros per educació fins a l'any 2030 per eliminar barracots i 100 milions d'euros pel pla al pla clima. Romero ha dit que demà la reunió bilateral a l'Estat Generalitat s'aprovarà la societat mercantil que fiscalitzarà les inversions en infraestructures a Catalunya, una eina que no haurà de passar pel Consell, pel Congrés de Diputats, i a la que han incorporat un consell assessor perquè hi participin els agents socials. Respecte a l'acord de pressupostos, ha donat algun detall, per exemple, en habitatge 160 milions d'euros per rehabilitar nuclis urbans, nuclis antics, vull dir, de pobles, o 250 milions per sanitat.
2: Gràcies, Mon, estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capital relacionat amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero per declarar com ha investigat el 2 de juny. I també els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat avui als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa qui decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional.
1: Notícies en xarxa.
5: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
6: No sé a dónde voy, no es real.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: Picalletres. Presenta Tina Forés.
3: Benvingudes i benvinguts a un nou capítol radiofònic del Picalletres. Som als estudis de la xarxa de comunicació local i ho tenim tot a punt per començar el programa més lletraferit de les ràdios de proximitat. Aquí ens entrenem molt en el lletreig i en els jocs lingüístics per estar al nivell del programa que fem. Així que també esperem que els participants avui vinguin ben preparats per aconseguir una bona quantitat de punts que els faci entrar al nostre Picarrànquing. Ho comprovarem de seguida. Avui tenim amb nosaltres, com sabeu, dos equips de tres estudiants a segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Terrassa i cap a Martorell.
2: Picalletres, mots i jocs a cabassos.
3: Contactem amb l'Oriol Carreras, que ens parla des de Ràdio Municipal Terrassa. Oriol, bon dia. Qui són els nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
4: Bon dia, Tina, bon dia. Mira, aquests aplaudiments són per tu, eh?
3: Ai, gràcies.
4: Els concursants et volen fer la pilota, però és que no servirà de res, nois.
3: No, em sap molt de greu. Simplement han de lletrejar bé les paraules.
4: Clar, encantats de saludar-te, Tina, i de saludar també a la Noa. Hola, Noa.
5: Hola.
4: Que a la Noa li encanta llegir novel·les de misteri. Ah, que sí? Quina novel·la estàs llegint? Que aquella que conjuntament estem llegint?
5: Ara, Truly Devious.
4: Exacte, que és d'anglès. Sí, sí, que va de... Bueno, sí, sí, és
5: d'anglès. Misteri.
4: Eric, què tal?
6: Bé, bon dia.
4: Tu què t'agrada?
6: A mi, jo sóc molt perico.
4: Molt perico, t'agrada el futbol, eh?
6: Sí.
4: Algun jugador en particular?
6: Piramilla,
4: home,
6: sí.
4: Home, Piramilla, boníssim. I el Javi. Hola, Javi.
7: Bon dia.
4: Com estàs?
7: Bé, molt bé.
4: Tu ets
7: bé.
4: Més de videojocs, eh?
7: Sí.
4: Quin joc?
7: El Rocket League.
4: Ah, sí, que va de...
7: Futbol amb cotxes.
4: Ah, anava a dir Marcenitos, sí. Però no. Però bé, aquests seran els concursants d'avui de del Col·legi Martí.
3: Doncs molt bé, saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda a vosaltres, concursants, que tingueu molta sort. Anem ara cap a Ràdio Martorell. Com va, Irene Jurado?
8: Doncs molt bé, aquí estem preparats amb els tres alumnes, també de segon d'ESO, de l'Institut Pompeu Fabra, que són a punt i ben motivats per participar. Tenim l'Eneco. Eneco, què tal?
9: Tot bé.
8: Tot bé? Digue'ns alguna coseta que t'agradi o algun hobby, alguna afició teva?
9: Bueno, el meu hobby és l'atletisme, que el faig des de petit, i m'agrada molt, perquè m'ho passo bé i tot bé.
8: Un superatleta. També el Dani. Hola.
10: Sí, hola.
8: El Dani, que també és un perico, eh?
10: Sí,
8: aquí
10: sí, també.
8: Tenim un altre.
10: Jo també. Jo jugo a futbol amb el Martorell i jo també sóc molt de l'Espanyol. Sempre vaig al camp i, pues, bueno, ja està.
8: Molt bé, molt aficionat del futbol. I l'Oriol?
11: Hola, bon dia. A mi m'agrada molt jugar a hoquei i també m'agrada molt veure els partits de futbol.
8: Doncs tres esportistes, tenim per aquí també, al·lucinats també una mica amb la ràdio, amb l'experiència d'estar aquí als estudis i davant d'un micro.
3: Oh, i tant, doncs us desitgem el millor també a vosaltres. No podem començar el concurs sense saludar la nostra estimada Jurat. Hola, Jurat, com va tot per aquí?
12: Hola, Tina, molt bé, hola a tothom. Doncs estic aquí expectant i amb ganes de passar una molt bona estona. Espero que els concursants mantinguin la concentració tot el programa i, a més, puguin gaudir de l'experiència. Quan vulgueu, comencem.
3: Exacte, concursants, és important també gaudir de l'experiència, com us diu la Jurat. Abans de començar amb les proves, però recordem el Picarrànquing. Jurat, quins són els equips que encapçalen la classificació?
2: El Picarrànquing.
12: En quarta posició tenim l'Institut Joan Solà de Torrefarrera amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Picarrànquing l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.
3: Doncs aquest és el Picarrànquing, concursants. Espero que avui aconseguiu un bon grapat de punts per fer-vos un lloc. Repassem algunes normes bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si els tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Dubtes? Tot clar? Doncs ara sí, comencem!
2: A lletrejar.
3: Iniciem el camí a poc, amb el primer nivell. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb el Col·legi Martí. Preparada, Noa?
5: Sí.
3: Temps. Cobert.
5: C-E-U.
13: Has dubtat en veu alta, i és O.
3: Eric. Focus.
14: F-O-C-U-S.
3: Passió.
14: P-A-S-S-I-O.
13: La O porta accent tancat.
3: Javi. Danesa.
7: D-E.
13: És D.
3: Doncs en aquest cas heu fet un encert que sumen 100 punts al vostre marcador. Va, calma, que en els propers nivells en podeu fer un grapat més. És el torn ara de l'Institut Pompeu Fabra. Preparat, Eneko?
7: Sí.
3: Temps. Sentit.
7: S-E-N-T-I-T.
3: Untós.
7: U-N-T-O amb accent obert, S.
13: L'accent és tancat.
3: Dani. Bessona.
14: B alta.
13: Has dubtat en veu alta abans de la B.
3: Oriol. Enigma.
11: E-N-I-G-M-A.
3: Polsa.
11: P-O-L-S-E.
13: L-Z.
3: Doncs en aquest cas heu fet dos encerts que sumen 200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
2: L'intrus.
3: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només un haurà de contestar, d'acord? Comencem amb el Col·legi Martí. Les vostres paraules són les següents: cassoplón, caixó, calçó.
14: Cassoplón.
13: Correcte. En català, per fer al·lusió a una casa gran, podem fer servir els termes mansió, casal, vila, xalet, però no pas cassoplón.
3: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Torna ara per a l'Institut Pompeu Fabra. Les vostres paraules són les següents: massilla, pandilla, banderilla.
7: Pandilla.
13: Correcte, també. En català, quan volem fer referència a un grup d'amics, per exemple, hauríem d'utilitzar mots com colla, penya, quadrilla, tropa, grup, i no pas pandilla.
3: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
2: A lletrejar.
3: La segona ronda consta de paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera. Per això també donen més premi. 200 punts per encert. Novament teniu 60 segons de temps. Comencem amb el Col·legi Martí. Eric, estàs preparat?
14: Sí.
3: Temps. Permanent.
14: P-E-R-M-A-N-E-N-T.
3: Sustentar.
14: S-U-S-T-E-M-P-T-A-R.
13: N-T-A-R.
3: Javi. Jeràrquic.
7: G-E.
13: Comença per J.
3: Noa. Aparador.
14: A-P-A-R-A-D-O-R.
3: Comestible.
14: C-O-M-E.
13: S, no C.
3: Recordeu aquesta C, que és un error molt comú. En aquest cas heu fet dos encerts que sumen 400 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Pompeu Fabra. Preparat, Dani?
14: Sí.
3: Temps. Encantador.
14: E-N-C-C.
13: S, no C.
3: Oriol. Consistir.
11: C-O.
13: S, no C.
3: Eneko. Diàmetre.
7: D-I-A. Emma.
13: La porta accent.
3: Mira que us ho he recordat, eh, allò de la C. Nois, heu d'estar una mica més atents. Però bé, en tot cas, anem a fer un recompte general per veure com van aquests marcadors. Jurat, t'escoltem.
13: Les puntuacions a hores d'ara són les següents. El Col·legi Martí de Terrassa té acumulats un total de 700 punts i l'Institut Pompeu Fabra de Martorell en té un total de 400.
3: Doncs el Col·legi Martí, que de moment es posa per davant, i el Picalletres no perd el ritme. Següent prova. La prova musical d'avui ens porta cap al grup Gina. Està conformat pels dos germans de Barcelona, Júlia i Pau Serrasolses. Avui escoltarem la cançó T'estimo tant, que van treure el setembre de 2025 i que compta amb la col·laboració de la cantant i trompetista Alba Armengou. És una cançó íntima que parla de l'amor que persisteix malgrat la distància. Preu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Podeu parlar en veu baixa per decidir la resposta entre vosaltres, d'acord? Després haurà de contestar un dels tres. Vinga, escoltem aquest T'estimo tant.

0: Quina cançó tan tendra, oi? Espero que hàgiu estat ben atents a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un robot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Col·legi Martí, començo amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, quina hora és?
2: Són les 7 del vespre.
3: Correcte, escoltem-ho.
4: Les portes es tanquen, són les 7 del vespre.
0: Doncs correcte, aquesta resposta que suma 200 punts al vostre marcador. Torna ara per a l'Institut Pompeu Fabra. El mateix, 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Segons la cançó, què sona als meus cascos?
5: La de sempre.
3: Incorrecte, rebot.
0: Col·legi Martí, segons la cançó, què sona als meus cascos?
2: La cançó preferida de l'altre?
3: Sí, ho donem per bo. Exactament, la lletra diu la cançó, la que a tu t'agrada, però és la preferida de l'altra persona. Evidentment, escoltem-ho.
4: I són els meus cascos, la que a tu t'agrada.
0: Doncs 200 punts més que sumeu en aquest marcador. Moment ara de tornar a lletrejar la prova reina del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb el Col·legi Martí. Javi, estàs preparat?
6: Sí.
0: Temps. Conta, contes.
6: Fer, no sé.
3: És ser, no fer.
0: Noah. Aparellador.
2: A-P-A-R-E-L-L-A-D-O-R.
3: D-O-R, has dit do.
0: Eric, descompondrà.
7: D-E-S-C-O-M-P-O-N-D-R-A amb accent tancat.
3: L'accent és obert.
0: Llàstima, nois, aquesta última paraula, que heu estat a punt de fer-la bé, però recordem que l'accent a la A en català sempre és obert. En aquest cas, no heu sumat cap punt en el vostre marcador, però no us preocupeu perquè queda la prova final. És el torn ara de l'Institut Pompeu Fabra. Preparat, Oriol?
8: Sí.
0: Temps. Conspirador.
8: C-O-N-S-P-I-R-A D-O-R.
0: Coaccionaran.
8: C.
3: S, no C.
0: Eneco. Milionàries.
5: M-I-L llaminada.
3: Una sola L.

0: X A T.
1: Susceptible.
0: S.
2: Has dubtat també, Walter?
1: En aquest cas heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. Doncs ens trobem ja a la recta final del concurs, però abans repassem aquests marcadors amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
2: El Col·legi Martí de Terrassa ha aconseguit fins ara 1.100 punts i l'Institut Pompeu Fabra de Martorell n'ha aconseguit 1.000.
1: Doncs aquests marcadors ajustats i arribem a la darrera prova del picalletres, una prova de lletreig amb la qual heu de lletrejar moltes lletres però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts. En aquesta prova teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i conquerir la primera plaça del programa d'avui.
3: La mega paraula.
1: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar un representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. L'aposta mínima que podeu fer són 100 punts i la màxima, tots els punts que teniu acumulats, d'acord? Doncs vinga, escollim els dos representants que faran el lletreig. Oriol Carreras, qui serà el concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
4: Doncs, atenció, perquè s'estan repartint aquí els dits.
1: A veure.
4: I serà la Noa.
1: Doncs la Noa serà l'encarregada de lletrejar aquesta mega paraula. Irene Jurado, qui és el concursant del vostre equip que intentarà doncs lletrejar la mega paraula?
5: Aquí estan acabant de triar, però diria que l'Eneco... No,
1: l'Oriol.
5: Vinga, l'Oriol.
1: L'Oriol, vinga, finalment serà l'Oriol qui lletrejarà la mega paraula. Ara el que us demanaria és que penseu una aposta i la custodieu bé, d'acord? Com ja sabeu, els dos equips competiu amb la mateixa paraula. Per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Per tant, desconnectarem ara de Ràdio Martorell. Irene Jurado, fins ara.
5: Fins ara.
1: Comença la prova al Col·legi Martí. Estàs preparada, Noa?
0: Sí.
1: Doncs som-hi. Quan algú es comporta sense naturalitat o té l'habilitat de dissimular la veritat, les imperfeccions d'una cosa per a produir un efecte determinat que serveix per enganyar, podem dir que fa servir l'artifici. Així, també podem reconèixer l'art de certes coses fetes amb enginy, com per exemple els focs d'artifici. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu artificiositat.
0: Artificiositat.
2: Endavant.
0: ARTIFICIOSITAT.
1: Molt bé, Noa, doncs has lletrejat la mega paraula correctament. Ara falta saber com ho ha fet l'equip contrincant, que ho descobrirem una mica més endavant. Doncs ara és el torn de l'Institut Pompeu Fabra. Per tant, desconnectem de Ràdio Municipal Terrassa. Fins després, Oriol Carreras.
4: Fins ara.
1: Institut Pompeu Fabra, esteu a punt? Estàs preparat, Oriol?
0: Sí.
1: Doncs som-hi. Avui parlem de la qualitat que descriu l'habilitat emprada per amagar o disfressar la veritat, per a produir un efecte determinat que serveix per enganyar. Així, per exemple, podem conèixer alguna persona mancada de sinceritat, de naturalitat, que sigui tota ella artifici. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu artificiositat.
0: Artificiositat.
2: Endavant.
0: A-R-T-I F-I-C-I-O-S-I-T-A-T.
1: Molt bé, doncs en aquest cas has lletrejat correctament la mega paraula. Ara descobriràs i descobrireu com ho ha fet l'equip contrincant. Música. Connectem de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. I concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula, l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Oriol Carreras, quants punts ha apostat el teu equip?
4: Hem apostat 100.
1: 100 puntets, l'aposta mínima. Molt bé.
4: Sí, i segura.
1: I segura també, exacte. Irene Jurado, quants punts ha apostat el teu equip?
5: Doncs tot el que tenien, han estat molt atrevits, 1.000 punts.
1: I valents, aquí també ens agraden els equips valents. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. El Col·legi Martí ha lletrejat la mega paraula... Correctament. I l'Institut Pompeu Fabra ha lletrejat la mega paraula... Correctament, també. Només ens queda ja saber quin equip ha acabat per davant avui en el marcador. Tens la paraula, jurat.
2: El Col·legi Martí de Terrassa ha aconseguit sumar finalment 1.200 punts i l'Institut Pompeu Fabra de Martorell n'ha aconseguit finalment 2.000.
1: Per tant, l'Institut Pompeu Fabra es corona com el campió del programa d'avui. Anem a parlar amb ells. Irene Jurado, com estan els ànims per aquí?
5: Doncs estan celebrant-ho. S'han aixecat a les cadires, s'han abraçat, han picat de mans, però que t'ho diguin ells. Com esteu, nois?
6: Tot bé, molt contents.
1: Sí. Us ho esperàveu o no, guanyar el programa?
6: Sí. Bueno, sí, més o menys.
1: Bueno, sí. Nah,
6: més o menys.
7: Nosaltres juguem per guanyar.
1: Més o menys.
7: Nosaltres juguem per guanyar.
1: Clar que sí.
6: No diguis això.
1: Quina prova us ha costat més, a veure?
8: Jo crec que la última ara.
1: La mega paraula?
8: Sí.
1: Bé, en tot cas, moltíssimes felicitats per la vostra participació.
8: Gràcies.
1: I no em vull oblidar de parlar també amb el Col·legi Martí, perquè també heu fet una boníssima participació. Oriol Carreras, com esteu per aquí?
4: Molt bé, molt bé, molt contents que hagi guanyat Martorell i, bueno, escolta, ens han quedat així una mica pensits, però vaja, el que importa és participar i sobretot que quedi clar que la C es diu C.
1: Ah, exacte. Crec que els hi quedarà ben clar a partir d'avui.
4: Clar, home.
1: A veure...
4: Contents d'haver participat a la ràdio, sí o no, nois?
8: Sí.
4: Vinga.
1: Anava a dir que em diguin ells una mica com han vist la seva participació.
4: Vinga, va, Noa, va, que s'està molt bé, la paraula final.
9: Bueno, jo crec que tots estàvem molt nerviosos i crec que per això m'he equivocat, però igualment ens ho hem passat molt bé. I potser sí que alguna prova ha estat més difícil que les altres, però...
4: Mira, el que ens ha donat més ànims és l'Eric, que ja està acostumat a aquests resultats, eh, que sí? Com que ets fan de l'Espanyol.
9: Ah!
4: Sí, veus? Ja està. Doncs ja ho tenim.
1: Doncs en tot cas felicitar-vos també per la participació que heu fet en el programa d'avui i ara ens cal saber com queda el Picar Ranking després d'aquest programa. Jurat, vinga, com ha quedat tot plegat?
3: El Picar Ranking.
2: En quarta posició tenim l'Institut Joan Solà de Torrefarrera amb 5.600 punts. La tercera posició l'ocupa l'Institut Martí Lomà de Montblanc amb 6.600 punts. En segona posició hi ha l'Institut Mediterrània del Vendrell amb 7.400 punts. I encapçala el Picar Ranking l'Escola Sadaco de Barcelona amb 7.800 punts.

0: Doncs aquest és el Pica Rànquing al final del Pica Lletres d'avui. Per part meva només em queda acomiadar-me dels dos locutors d'aquest programa, Oriol Carreras, Irene Jurado. Moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. I concursants, també moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, Tina. Que vagi molt bé. I al jurat.
2: Gràcies. Gràcies, Tina. Un plaer.

0: Doncs hem arribat al final. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos per venir a concursar i, no cal dir-ho, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a les ràdios d'avui, Ràdio Municipal Terrassa i Ràdio Martorell, per la vostra feina, així com també al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys en la seva participació. Escoles, no oblideu seguir el Pica Ranking per veure si continueu entre els centres amb millor puntuació. Adeu a tothom!
1: Pica Lletres, a la teva emissora local.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
4: Salutacions en aquest dimarts, 19 de maig.
5: Iniciem una nova edició del nostre butlletí amb les següents notícies.
4: Vilafant uneix educació i cultura en una edició més participativa de la Vila Educadora.
5: La família d'una nena atacada per un senglar a Cadaqués en reclama 70.000 euros.
4: Els controls i la intel·ligència artificial ajuden a reduir el frau elèctric a l'Alt Empordà.
5: Figueres estrena el mercat de Sant Baldiri per recuperar l'esperit de l'antiga fira.
4: L'auditori de la sala municipal de Castelló d'Empúries entra a la recta final.
5: La triatló 100% half d'Empuria Brava bat rècords amb més d'un miler de participants.
4: Tancarem amb el temps, la previsió meteorològica des de la xarxa de comunicació local i amb el suport i patrocini de Llenyes Empordà.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: Vilafant ha celebrat la 16a edició de la Vilafant Vila Educadora 2026 sota el lema Educació i Cultura, objectius compartits, en una jornada marcada per la participació i la interacció entre els assistents. L'activitat s'ha traslladat enguany a Palol-Sabaldòria amb la voluntat de vincular la reflexió educativa amb l'entorn patrimonial. La regidora d'Educació, Meritxell Novillo, ha destacat que aquesta edició ha volgut unir esforços entre les àrees d'educació i cultura per oferir una proposta transversal i integrada amb l'espai. La jornada ha comptat amb la conversa entre l'activitat i presentadora Txer Arana i la filòloga i professora Maria Àngels Vila Safont, que han reflexionat sobre la relació entre cultura i educació. Durant el debat s'ha posat en valor la cultura com una realitat viva i complementària a l'aprenentatge, així com el paper del teatre, la lectura i les xarxes socials en la formació dels joves. També s'han presentat projectes educatius vinculats a la figura de Salvador Dalí, desenvolupats per l'Escola Sol i Vent i l'Institut de Vilafant. La jornada s'ha completat amb tallers pràctics, un espai de debat sobre experiències educatives i culturals conduït per Maria Àngels Vila i una sessió d'improvisació teatral amb Txer Arana. L'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, ha tancat l'acte destacant la importància de continuar apostant per una educació compartida amb tota la comunitat i vinculada a iniciatives culturals que ajudin a enriquir els aprenentatges.
4: La família d'una menor ferida per un senglar a Cadaqués l'any 2022 en reclama uns 70.000 euros d'indemnització a l'Ajuntament i avisa que podria portar el cas als tribunals. Els fets van passar a la Platja Gran quan l'animal va atacar la nena, que tenia 10 anys. Segons la família, la menor encara pateix seqüeles físiques i psicològiques. L'advocat Xavier Coca Verdaguer denuncia la manca de resposta del consistori, mentre que l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, assegura que el cas continua en estudi pels serveis jurídics municipals.
5: El frau elèctric a l'Alt Empordà s'ha reduït lleugerament durant el 2025. Segons dades d'Endesa, es van obrir 360 expedients a la comarca davant els 438 registrats l'any anterior. Figueres concentra més de la meitat dels casos detectats, seguits de Roses, Vilafant i la Jonquera. La companyia atribueix la millora a les inspeccions, la col·laboració policial i l'ús d'eines com la intel·ligència artificial i els comptadors intel·ligents que permeten detectar consums anòmals amb més eficàcia. Segons Endesa, bona part del frau està relacionat amb grans consumidors i plantacions interiors de marihuana. A més, alerten que aquestes manipulacions poden provocar incendis, sobrecàrregues i talls de subministrament que afecten també els veïns amb instal·lacions regularitzades.
4: Figueres celebrarà el dissabte 23 de maig la primera edició del Mercat de Sant Baldiri, una nova proposta que vol recuperar el record de l'antiga Fira de Sant Baldiri, desapareguda fa 9 anys després de més de 300 edicions. La jornada organitzada per l'Associació Artiteca Empordà amb la col·laboració de l'Ajuntament es farà al carrer Nou de 10 del matí a 8 del vespre. El mercat comptarà amb 37 parades d'artesania, comerç local i gastronomia, a més de tallers infantils i activitats durant tot el dia. La programació inclourà tallers de manualitats, polseres, estampació i espelmes, així com ambientació musical a la tarda amb Ràdio Casset Night.
2: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: Les obres de rehabilitació de l'antiga església del convent de Sant Domènec de Castelló d'Empúries, futura sala municipal i auditori polivalent, encaren ja la recta final de la primera fase. L'alcaldessa Anna Massot explica que els treballs s'han intensificat per complir els terminis de les subvencions que superen els 3,3 milions d'euros. La previsió és acabar aquesta primera fase abans de l'estiu, mentre que la segona inclourà ascensors, grades retràctils i nova il·luminació. L'objectiu és que l'equipament quedi completament acabat durant aquest any 2026. El projecte també permet recuperar el valor patrimonial de l'antiga església, considerada bé cultural d'interès nacional.
4: La 13a edició de la Triatló 100% Half d'Empúria Brava ha superat aquest cap de setmana el rècord de participació amb més de 1.000 inscrits. La competició, disputada entre el 16 i el 17 de maig, consolida la prova com una de les cites destacades del calendari català de triatló. La cita forma part de la Lliga de Clubs 100% Half, amb proves també a Berga, el Vendrell, Platja d'Aro i l'Estartit. El director de la prova, Jordi Casas, destaca que la competició està pensada tant per a esportistes populars com per a participants més experimentats. La prova ha comptat amb una important presència internacional, especialment de participants francesos, i ha inclòs 5 modalitats diferents: sprint, olímpic, short, aquabike i half.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
5: Tanquem l'edició d'aquest butlletí i ho fem amb la previsió del temps amb en Lluís Mi Pérez, amb el patrocini de Llenyes Empordà.
3: El temps, amb el suport de Llenyes Empordà. Avança't a l'hivern i encarrega ja la teva llenya seca de qualitat.
6: Servei a domicili a tot l'Alt Empordà. Truca a l'Alfred al 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
7: Bon dia. Déu-n'hi-do les tempestes que ahir van descarregar en algunes comarques de Girona, sobretot al Baix Empordà. Gairebé 100 litres per metre quadrat a Sant Feliu de Guíxols i hi va haver inundacions, tot i que locals. Avui encara no marxaran del tot els ruixats, però en molts indrets ja no hi ha de ploure. Serà bàsicament aquesta tarda cap a la Garrotxa, cap a les muntanyes de la Selva, per tant, bàsicament l'interior. Salvatà també a la comarca del Ripollès, on tornarem a tenir alguns ruixats o algunes tempestes. Arribaran fins a l'Alt Empordà interior, fins a la banda de les Salines, per exemple, al massís de l'Albera, però ja arran de mar serà més difícil que avui arribin aquestes tempestes. Algun ruixat sí que arribarà, per exemple, a fregar el Pla de l'Estany o el Gironès. Això aquesta tarda al matí, amb algunes boires, núvols baixos i una temperatura que ja comença a tirar cap amunt. La tarda serà més càlida que no pas la d'ahir. N'estem pendents a la xarxa.
6: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
3: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
6: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
2: I la informació continua a empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca. Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
8: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
9: Sí! la compra bé has d'anar a Carrefour.
10: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'una 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 95 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
11: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
12: Ui, ens l'hem passat, no?
13: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
14: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
15: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
16: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres...

0: Com estem, família? Ja estem aquí una altra vegada més, com sempre, com cada setmana, per fer la ràpida repassada de les 10 primeres posicions de la llista del Top 30 i de les novetats de la setmana, que, per cert, aquesta setmana són una colla. I comencem per aquestes. Comencem per les novetats de la setmana.
1: Novetats de la setmana.
0: La primera, d'Anna, Out of My Body.
2: Suelta mi cuerpo, sueños lúcidos

Aquest és el seu nou track, Off of My Body. Lo mateix que el Fantasy, la nova peça de Demi Lovato.

With You. Així sona, així es arrasa aquest nou track. I parlant de novetats, també tenim la nova de la Inna, que s'ha juntat amb Matoma i han entret aquest treball musical que déu-n'hi-do. Dream of Love.

sona molt, però que molt bé. The Chainsmokers. El seu Echo en companyia d'Oax. I per acabar, la darrera novetat que presentem aquesta setmana és de Ryan Castro i J Balvin. Una a la vez. Yeah, yo,

0: con mucho flow, J Balvin, Ryan Castro, una a la vez. Les novetats de la setmana. I de les novetats ens anem ja ràpidament a repassar el contingut de la llista. Els 10 primers del Top 30.
1: Número 10.
0: María Becerra. Aquest és el track. Qué ganas de comerte.

0: Si és que el ritme no hi manca, eh? El ritme no pot parar. Estiu 22 des del lloc número 9.
1: Número 8.
0: Chica 305.

0: Aquí solamente està el sol si vos querés. Bueno, és el que diuen aquests nois que es troben col·locats aquesta setmana en el lloc número 8.
1: Número 7.
0: Shakira. Oh,

0: Algo Tú. Aquest duet, Belé, Shakira. Que sonen des del lloc número 7, setena setmana a la llista.
1: Número 6.
0: Nicky Jam. Continua tendre, romàntic, amb el cor trencat. Loco por verte.

0: És el track, és el ritme, és la música de Luis Fonsi i Feid.
1: Número 2.
0: És por un pendejo. No se llora, Manuel Turizo.

0: vuelta.
1: I és el moment del nostre número 1 de la setmana, esclar que sí!
2: Aquest és el número 1 de la setmana.
1: És el torn del número 1, Quevedo ni borratxo!

torna a repetir com a capdavanter de la llista. La proposta de Quevedo, 9 setmanes de la llista, dues número 1. I amb això arribem al final d'aquesta ràpida repassada de les 10 primeres posicions de la llista. Us espero el dimecres al vespre. Escoltarem la llista sencera del 30 fins a l'1. Una forta encaixada d'aquesta de vosaltres, en Lluís Guerrero. Fins la propera.

I arribem al butlletí de notícies, arribem a les 11 del matí, fem una petita pausa, 3 minuts per la informació amb els companys de la xarxa i de seguida els companys a les veus del matí. Salutacions de Toni Guerrero, fins ara!

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els comuns ofereixen al govern alentir l'execució d'algunes de les seves propostes per als pressupostos perquè l'executiu tingui més diners per solucionar el conflicte en educació. Ho ha dit la presidenta del grup parlamentari, Jessica Albiach.
2: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
1: Albiach ha dit que el govern ha de ser més ambiciós en habitatge si vol tenir el seu vot a favor dels pressupostos que ha tancat amb Esquerra. Demanen 2.500 milions d'euros i una llei per convertir locals i oficines buides en pisos de protecció oficial. Aquesta tarda, els comuns, si el govern es tornen a reunir per parlar dels comptes, que els comuns asseguren que seran també per l'any vinent. I l'Audiència Nacional investiga José Luis Rodríguez Zapatero per un presumpte delicte de blanqueig de capitals relacionats amb el rescat de la companyia aèria Plus Ultra durant la pandèmia. El jutge José Luis Calama investiga l'ús dels 53 milions d'euros que el govern de Pedro Sánchez va concedir a l'aerolínia i ha citat Zapatero a declarar com a investigat el 2 de juny. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb el pas dels mesos, la investigació dels Mossos va situar Jonathan Andic sota sospita. El detingut, que sempre ha defensat la tesi de l'accident, ha estat traslladat als jutjats de Martorell perquè declari davant la jutgessa què decidirà si queda en llibertat o bé ingressa a presó provisional. I els docents continuen el pols amb el govern avui en una nova jornada de vaga, volíem dir, de protestes, en aquest cas al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental. De fet, han tallat la C-17 a Montcada i Reixac durant una hora aquest matí, un tall que ja ha quedat aixecat i ha previstes de fet ara a les 12 del migdia diverses manifestacions. Els sindicats tenen la mirada posada ara en la trobada amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, per demà dimecres. I pel que fa al temps, el dia ha començat amb alguns intervals de núvols. A partir del migdia creixeran també nuvolades al Pirineu, Prepirineu i a la serralada prelitoral, que deixarà alguns ruixants i alguna tempesta de tarda al terç nord. També podria caure algun xàfec a la zona dels ports. I pel que fa a la temperatura, atenció, pujada clara de les temperatures, sobretot a l'interior i ponent amb unes màximes que podrien arribar fins i tot als 30 graus al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.
3: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
4: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les 10 del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
5: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
4: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
5: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
6: Aquí a Ràdio Vilafant, les veus que t'acompanyen cada dia sonen de 11 a 1 des d'aquí, des del 107.3, cada dia, com dèiem, de dilluns a divendres. Mercè Munt, bon dia.
7: Molt bon dia, Ivan. Doncs aquí estem, una nova jornada, disposats a compartir el nostre temps amb els nostres oients i seguidors de Les Veus del Matí i fins a la una del migdia. Avui és 19 de maig, és que ho estava mirant perquè no m'ubico en el calendari, Ivan. D'aquí a una estoneta, doncs començarem amb una de les entrevistes que ha fet la nostra companya, Mercè Mainer. També tindrem avui a l'Albert Carol, que ens parlarà del món dels llibres. Dins la segona hora de programa, una de les càpsules de la xarxa de comunicació local, i tancarem amb l'Albert Fortian des del món de la tècnica estructural. Aquest és el contingut d'aquest matí. No sé si volies afegir alguna coseta més, Ivan. Tenim molta música interessant, nova, que anem punxant una miqueta sobre la marxa. I el gust, anava a dir del consumidor, no, el gust de l'Ivan Llerpes.
6: No, el gust de l'Ivan Llerpes, no, el gust de la nostra companya Mercè Munt, que és la que s'encarrega de descarregar aquestes novetats discogràfiques. per
7: jo
6: tant,
7: les descarrego, però tu fas la tria que surti i s'emet en directe, com
6: doncs
7: aquesta.
6: Doncs mira, te poso la Shakira, que a més estava contenta, perquè li han del tema de Hisenda, tot això, saps?
7: Ai, que, quines històries que tots tenim, al cap i a la fi.
6: Aquesta és Nova, amb Burra Boy.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
2: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
3: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
2: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
3: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
2: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
4: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem!
5: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
6: Entrevistes, actualitat, música, veus del matí a Ràdio Vilafant.
7: Avui us parlaré de literatura negra. Tinc aquí sobre la taula de so de l'estudi de Ràdio Vilafant Sangre, sudor i vino, crònica de un silencio compartido, de la Marta Grau Quintana. Benvinguda a Ràdio Vilafant.
8: Hola, bona tarda.
7: Marta, explica'm una miqueta, novel·la negra, per què t'has decidit per escriure una novel·la i per què has triat el gènere de la novel·la negra?
8: Vale, jo soc una gran fan de la novel·la policiaca, novel·la negra, sobretot de la, bueno, el que són els llibres de la literatura noruega. M'agrada molt la policiaca noruega perquè és molt fosca, és molt tètrica. M'agrada una mica aquest estil i bueno, sempre he llegit molt d'aquest tipus de novel·les i realment, bueno, també m'agrada molt escriure. Llavors vaig començar a escriure una espècie de borrador manuscrit fins que vaig veure que per Instagram van publicitar un concurs, uh-huh, que és una editorial de Madrid i que ells són l'Octubre Negro Ediciones, que és una editorial que es dedica al Festival d'Octubre Negro, que és com la seva negra de Figueres, perquè ens entenguem.
7: Una miqueta una cosa semblant, no?
8: Correcte.
7: Gent que li agrada molt el gènere de negre, no? I que es dedica, doncs, a fer aquest concurs, no?
8: Sí, llavors, bueno, el concurs en concret és sobre, bueno, no, sobre també una bodega de vins, que és la Taninos Assassinos, que és la col·laboradora, diguéssim, però pròpiament, bueno, el festival és de novel·la negra pura i dura, eh? Vull dir, és literatura policiaca, negra, i fan conferències.
7: I el tema del vi havia de ser un dels requisits, entenc.
8: Sí, com que la bodega participava, diguéssim, s'havia de mencionar en algun moment, si era possible, la marca del vi. Uh-huh. I llavors, això també m'anava molt bé a mi, perquè com que ja tenia una mica la idea de muntar alguna cosa amb bodegues o amb alguna cosa d'aquesta zona de per aquí.
7: El ser a l'empordanesa, doncs això...
8: S'ha de notar
7: la part a l'empordanesa, no?
8: Correcte.
7: I aquest borrador que tenies, li vas donar forma per poder-te presentar al concurs.
8: Correcte, sí.
7: Què ens explica? Explica'ns una miqueta, fins on puguis, perquè no volem spoiler, perquè tenim moltes ganes de llegir-lo. Què és el que passa? Quins són els protagonistes?
8: Vale, mira, a veure, el més important de tot és que hi ha una cosa que és molt peculiar a la novel·la aquesta, que he fet, que hi ha molta gent que li agrada, hi ha gent que suposo que potser no li agradarà, que és que no hi ha, o sigui, hi ha personatges, però ningú té nom.
7: Ostres, i no et perds?
8: No, és fàcil de llegir, és una novel·la que, bueno, pròpiament no està investigant un assassinat, l'assassinat ja s'ha comès, des del principi la línia 1 ja es veu clar que s'ha matat algú, vull dir que no hi ha cap mena de misteri, ni estic fent spoiler, No,
7: a la primera línia sabem que hi ha un cadàver.
8: Sí, ja sabem això. Llavors, una miqueta el que es tracta a la novel·la negra, que és diferent de la policiaca, és que ens interessa més el motiu de com s'ha arribat a aquest punt. És a dir, és una mica com una crítica social, una ambigüetat entre el bé i el mal, és més això que no pas la novel·la policiaca pura i dura, que estem investigant qui és l'assassí i llavors hem de descobrir qui és l'assassí, no?
7: Es resol el cas o no? Ja ho veurem, no?
8: Ja ho veureu, clar.
7: Quan la llegim, doncs ja veurem si es resol el cas, no?
8: Correcte.
7: I el tema de les bodegues, com l'has enllaçat? És un dels escenaris, és un personatge més, com ho has fet?
8: Realment la víctima és el propietari d'un celler d'un poble de l'Alt Empordà.
7: Uau.
8: I llavors, clar, tot està ambientat aquí, a la zona aquesta de l'Alt Empordà.
7: I per poder-ho escriure has hagut d'anar a molts cellers, documentar-te, has aprofitat per fer cates.
8: Ja m'hagués agradat, però no.
7: Per la segona part.
8: Això, ja estic escrivint, sí, una segona part, però que no és exactament igual, però també tindrà un estil així, novel·la negra, ja l'he començat, és un assassí en sèrie, és totalment diferent aquest estil, aquesta novel·la, però l'estil també vull que sigui una miqueta això, que és el tema, per això el subtítol és Crònica d'un silenci compartido, perquè realment aquí el que estem veient és com la societat, diguéssim, o com en els pobles,
7: callem,
8: sobretot.
7: No?
8: Sí, sabem moltes coses i en canvi, doncs, moltes vegades per comoditat o per no incomodar o per lo que sigui, mirem cap a un altre cantó i no fem res. Llavors tot això té conseqüències.
7: Clar, si tu no dius les coses, acabes sent culpable també d'alguna manera, no? És com quan parlem de l'assetjament escolar, no? Si tu veus que el teu company l'estan tonyinant o li estan fent bullying, no? Que es diu ara, i tu no fas res, també fas bullying, no?
8: És una manera de dir sí, bueno, ets un còmplice, no?
7: Exacte.
8: No ets ben bé el culpable perquè no ets el que ho fa directament, però ets un còmplice perquè no pares el que està passant. Doncs vindria a ser una miqueta això.
7: I l'amor és molt, molt, molt fosca, perquè abans has comentat que t'agradava tot el que és la novel·la negra, més fosca, més així macabra. Veiem tocs macabres aquí?
8: No. La veritat és que no. O sigui, hi ha una petita puntualització potser, però no, realment és... A veure... Jo soc llicenciada en filosofia, que això també hi té a veure.
7: Clar, per això la part de crítica, no?
8: Clar, jo m'he centrat més en el que és una mica la moralitat, no? De lo que deixem fer o el que veiem o el que intuïm i que callem. Llavors, la novel·la, tot ella, va una miqueta com per exemple, bueno, el detectiu, que és el protagonista pròpiament, es veu immers una miqueta en tot això i acaba condicionant-li una mica també la seva pròpia
7: visió, no?
8: Sí, la pròpia visió que té ell i la pròpia forma de fer les coses i es trenca, perquè ens entenguem.
7: Clar, el fet de que no tinguin nom els personatges, clar, fa més fàcil. Bueno, potser també t'hi posa distància amb tu mateixa a l'hora d'escriure?
8: No, la veritat és que jo crec que potser ho vaig ser també una miqueta així, perquè aviam, el que deia, m'agrada molt la novel·la noruega.
7: Clar.
8: Què passa? La novel·la noruega té un problema, per mi, que és que els personatges, o estàs molt posada a la novel·la, o te perds. Perquè
7: tenen noms complicadíssims.
8: Tenen noms molt, molt complicats, molt complicats.
7: Clar, noruecs.
8: Sí, i llavors ens passa això. Llavors, clar, és com quan miro una sèrie noruega, també jo miro moltes sèries d'aquestes també de policiaques noruegues, i em passa el mateix, que és que com no vegi la persona, no sé molt bé de qui estan parlant. Llavors jo volia que fos una mica en plan el detectiu,
7: la víctima, el còmplice, el marit, no?
8: Sí, la dona, l'amant, el que sigui, tot... Volia que cada vegada que s'introdueix un personatge es vegi qui és, s'entengui qui és. Hi ha alguns que no s'acaben de saber molt bé qui són, són gent en la sombra que mou fils, perquè ens entenguem.
7: Clar, això encara ho fa més interessant, no, també?
8: Sí, bueno, suposo, no sé. Això, bueno, és una miqueta el que intentava jo fer, el que passa que, clar, a veure, aviam, no sé si tothom ho entendrà de la mateixa manera com ho he volgut enfocar jo.
7: Ara t'anava a preguntar, quin feedback has rebut de les persones que l'han llegit? No sé si la família te l'ha llegit, quin feedback t'han donat?
8: A veure, clar, és que no...
7: Perquè fa relativament poc, em comentaves.
8: Es va presentar, diguéssim, al públic la setmana passada. Ara farà una setmana, bueno, va ser el dimecres de la setmana passada, sí. Llavors, pròpiament l'he llegit, em sembla, doncs, que jo sàpiga... Segur, 5 persones, segur.
7: Wow.
8: 5 persones. De les 5, a part de l'editor, bueno, una noia que m'ha fet una entrevista, la Cristina de l'Empordà, que també la
7: companya periodista, sí.
8: Correcte.
7: Sí.
8: Llavors, el meu pare, que clar, bueno, el meu pare...
7: La família és la pitjor crítica,
8: sí,
7: també.
8: Sí, no, el meu pare va dir que, bueno, que la novel·la, pues, bueno, que era diferent. Llavors, clar, això, un diferent és molt perillós.
7: Sí, ara t'ho anava a dir, no sé si és bo o és dolent.
8: És molt perillós, sobretot quan t'ho diu el teu pare. Però no, m'ha dit que estava molt ben escrita i que sí, el que passa, que bueno, que era diferent. Això m'ho va dir el meu pare. Bueno.
7: Suposo que el fet de no haver-hi noms als personatges, doncs també...
8: Suposo que això, sí, l'ha marcat una miqueta. I llavors, el meu germà, per exemple, també va quedar una mica sobtat perquè... Què va passar? Clar, quan tu presentes una novel·la d'aquest tipus, la gent es pensa que és una novel·la policiaca, que són diferents. Llavors, clar, tothom esperava pues, la investigació típica que tu veus a les sèries americanes o sí. Bueno, qualsevol tipus
7: allò,
8: de sèrie.
7: Les empremtes, no? Sí. L'ADN i totes aquestes històries.
8: Correcte, i es centrava més en aquest tema. No? Llavors, quan veus que no ve això, pues, clar, la gent no acaba d'entendre. Per això m'agrada deixar molt clar que és una novel·la negra, que és una novel·la més d'àmbit més... moral, perquè ens entenguem, que no tant el que és la investigació. A mi el que m'interessava era per què s'havia arribat fins a aquest punt, més que no pas el que havia passat i el que havia passat després.
7: El mòbil, no?, que en diuen sí, els
8: sí,
7: casos.
8: Sí, correcte.
7: Enfocat més en el mòbil d'aquest crim que no pas doncs, qui l'ha comès o com l'ha comès.
8: Correcte. I el mòbil i com és que ningú ha fet res abans.
7: Ah, perquè ha succeït, no?
8: Sí, una mica, és a dir, com s'ha permès això que passés això perquè s'hagués pogut evitar.
7: D'acord. Un assassinat no. Que s'hagués pogut... m'estic imaginant moltes coses. No, no. Com que jo no l'he llegit encara, estic aquí elucubrant... una mica la història que pot anar complicat, eh? Bueno. Si és que has pogut evitar, doncs... clar, i també potser reflexiona sobre la violència, una mica, aquesta part moralista. No sé si també hi ha aquest punt.
8: No, no és tant la violència, sinó més el... surt bastant el tema del control.
7: Del control.
8: Del control.
7: Que també vivim en una societat en el qual estem molt controlats i volem controlar-ho tot molt.
8: Correcte, correcte. Llavors, bueno, això és un dels punts que, per exemple, pues, té la víctima, que la víctima és un controlador.
7: La víctima és un controlador. Wow. Bueno, però no és un controlador aeri, eh?
8: No.
7: És que ara he pensat aquí...
8: No, té un celler.
7: Té un celler, clar.
8: No és controlador aeri.
7: Bueno, però clar, controla molt tot, no? Tot el procés del vi, no? Que necessita ser controlador per poder...
8: Bueno, és un altre tipus de control. El que fa. Llavors, tot va una miqueta encadenat en això, no? Inclús en els treballadors, amb tot, una miqueta.
7: I ara dius que estàs ja escrivint alguna altra coseta, que dius que serà diferent, que serà més assassinats en sèrie.
8: Sí.
7: Una mica cap on te vols anar o cap on te vols arribar amb aquestes obres?
8: La següent, que és això que és aquest de l'assassí en sèrie que estic començant a treballar-la tot just, és molt més enrevessada, diguéssim, també és una mica una crítica, perquè aquest assassí és un assassí però també actua també una mica perquè hi ha una inacció social, és a dir, perquè se li permet. Si no se li permetés i algú passés les coses o fes les coses diferent, no passaria, no? Llavors, també ve a ser una mica una crítica. A veure, jo vull, clar, evidentment que la novel·la agradi,
7: no?
8: Que la gent llegeixi, que la gent li agradi, però també vull que la gent pensi. No,
7: aquí surt la teva vena filosòfica.
8: Correcte,
7: no?
8: O sigui, hi ha una part que dius, bueno, sí, clar, la novel·la té que entretenir, perquè té que distreure, perquè per això la gent llegeix, però molta gent llegeix per passar l'estona. Però també està bé que de tant en tant la novel·la et doni algun punt de dir, ostres, jo aquí què hagués fet? O jo aquí, home, mira, veus, això, saps, et faci pensar una miqueta.
7: Això seria molt xulo, un club de lectura.
8: Sí, no, no,
7: per
8: sí.
7: Per poder, amb la gent que ho hagi llegit, doncs poder fer doncs aquest debat més filosòfic, no? O aquestes preguntes que comentes,
8: sí, sí,
7: no?
8: Sí.
7: Tu què haguessis fet si t'haguessis trobat en el cas de, no sé, de la víctima, en el cas de l'assassí o en el cas de,
8: sí, sí,
7: de l'investigador? No, no ho sé, no?
8: Sí, no, no estaria... No, la veritat és que sí que estaria bé, en aquest sentit.
7: Mira, idees, que van sorgir.
8: Sí, així.
7: Visita documentació als cellers.
8: Aquesta m'agrada, aquesta m'agrada.
7: I després, el club de lectura. Ja,
8: això també està molt bé.
7: I presentació aquí a Vilafant.
8: Sí, bueno, jo volia fer en el... Bueno, aviam, puc dir-ho perquè surt la contraportada. El poble és a Garriguella.
7: Val.
8: Llavors, clar, jo la volia fer a Garriguella.
7: Val, t'hauria agradat poder-lo presentar a Garriguella.
8: Correcte, que era una opció, El que passa és que veure, tenia... que mobilitzar la gent és més fàcil mobilitzar-la a Figueres. Llavors, vaig fent el cafè del casino, a més és un lloc que també és un bar. M'havien proposat a mi l'editorial de fer-ho a la biblioteca, però sí, vaig dir, és que la biblioteca és un lloc molt seriós.
7: Sí.
8: I jo crec que, o sigui, tot, com és que té coses de veure, o sigui,
7: clar,
8: és un vi, no?
7: O sigui, és una presentació que s'ha de fer amb una copa de vi.
8: Correcte, amb una copa. Hi havia gent que estava beguent vi, hi havia gent que estava beguent cervesa, hi havia gent que estava beguent aigua, no? Però vull dir que bueno, que t'adona una mica, és un ambient una mica més distens, no? Per poder parlar i per poder estar, fer preguntes i per poder... pues compartir una mica el tema, no, ja no, ja t'he dit, no només presentar el llibre, sinó que és una mica també el feedback, no, de la gent que te mira i t'escolta i t'està pues preguntant perquè té dubtes, no, de com ho has fet o tal, que sempre és xulo.
7: Tu deies que t'has inspirat, bueno, en Garriguella, no, que passa a Garriguella, a aquesta primera novel·la. La següent, que ja estàs en marxa, no sé si passarà a Vilafant, Figueres,
8: no.
7: També a l'Alt Empordà, no?
8: No, perquè té a veure el metro.
7: D'acord.
8: Llavors té que ser a Barcelona o Madrid. Són les meves dues.
7: Clar.
8: Les meves dues. Jo anava per Madrid, però reconec que, per exemple, a Barcelona conec més el metro de Barcelona perquè és més fàcil, i més molt més fàcil si tinc que documentar-me de poder arribar-me a Barcelona un dia, que hi vaig molt sovint, i de fet vull fer la presentació del llibre, tant aquesta també se farà a Barcelona, llavors, perquè
7: l'has
8: tinc amics.
7: L'has de fer al metro.
8: Ai, a mi del metro.
7: No seria gens mala idea.
8: No, no, bueno, jo vaig apuntar-me tot el que m'estàs dient,
7: Jo, a mi les idees no m'han fluït.
8: Ja veig, has d'escriure un llibre també.
7: Bé, estic escrivint llibre, no, però sí que...
8: Sí.
7: Clar, escriure també ajuda, no?, una mica, no sé,
8: sí.
7: Si el motiu era la necessitat d'això, no?, de fer pensar la gent, però també una necessitat personal, no?, d'expressar-se.
8: Sí, bueno, perquè bueno, a mi m'agrada molt escriure de sempre, sempre he escrit el diari, el típic un diari, que sempre, encara de tant en tant l'escric, no?, vull dir, però el que són el tema de llibres, doncs, bueno... A mi sempre m'ha agradat molt, i llavors, però bueno, potser el que necessitava era una arrencada.
7: Clar, ara anava a dir, donar el pas ha de ser difícil, no?
8: Sí,
7: també.
8: Sí, va ser una miqueta, vaig dir, mira, quan el vaig acabar vaig dir, bé, jo l'envio, què pot passar, que em diguin que no.
7: El no ja el tens, no, com
8: ja
7: diu,
8: està. Correcte, llavors vaig quedar finalista. Me'n vaig anar a Madrid amb el meu germà, que ens ho vam passar superbé, dos dies, anar allà per fer la, diguéssim, el concurs aquest, no, bueno, que donaven els premis. Uh-huh. Van donar un premi, però tot i així l'editorial va dir, diu, bueno, ens interessa el llibre, volem apostar per ell, llavors pues està molt bé que una editorial de Madrid, encara que sigui una editorial petita, bueno, tampoc és allò petita, però que no és una no és un grup planeta,
7: sí,
8: perquè no, ens entenguem.
7: No, és una gran editorial.
8: No, però bueno, però vull dir que mou en el sentit de novel·la negra i novel·la policiaca, mou molt aquesta editorial de llibres. Llavors, per ells, o sigui, per mi, estar en aquesta editorial,
7: clar,
8: és important,
7: clar.
8: Perquè potser te'n vas a una altra.
7: Unes portes, no? Que...
8: Correcte. De fet, mira, gràcies a això... Ara, la setmana que ve, el cap de setmana del 22 al 24, estaré Lloret Negre, que és el mateix, diguéssim, que Octubre Negro, que La Ceba Negra, que el Getafe Negro, etc.
7: Ara es porta això, ara.
8: Es porta. La gent li agrada molt el true crime, és veritat.
7: I a més, t'has anat a trobar amb una periodista que no li agrada gens.
8: No? Mare meva, pues...
7: Però saps per què? Perquè... Suposo que el tema, el fet de que es barregi, no, amb la professió, no,
8: bueno, clar,
7: tot el que són successos i les coses massa reals, jo sóc molt de fantasia.
8: Bueno,
7: potser per això no m'agrada el true.
8: Potser, no sé, vull dir, sí, segurament, però vull dir que es
7: porta... A més que sóc molt innocent, mai veig per on aniran els tiros.
8: No, sí, però és que avui en dia, tal com està el pati... No?
7: Però no endevinarem qui és el culpable, no, d'aquesta sangre, sudor i vino.
8: A la segona línia.
7: Sí?
8: Sí.
7: O sigui que llavors ja ens podem llegir sense preocupar-nos d'estar allà...
8: Pots, bueno, pot avançar, pot canviar, pot haver algun gir, però bueno, vamos, hi ha molta cosa. Ja et dic, no és tan averiguar qui és l'assassí, perquè això es sap des del principi, perquè la idea no era aquesta.
7: D'acord.
8: Era fer una altra cosa totalment diferent. Llavors, clar, hi haurà gent que li agradarà perquè és un concepte totalment diferent, i hi haurà gent que dirà, bueno, m'hagués agradat més que hagués hagut d'adivinar qui era l'assassí.
7: Doncs, Marta, jo espero que puguis venir aquí a Vilafant a presentar-lo a les Tardes Literàries de la temporada que ve, perquè aquesta temporada ja la tenim tancada.
8: Ja m'han dit que tenim molt
7: pla. A veure si pots venir-la a presentar, i amb ganes de reflexionar amb aquest Sangre, sudor i vino. Gràcies per aquesta conversa, i evidentment que amb una novel·la negra i amb una novel·la que fa pensar. Moltes gràcies.
8: Moltes gràcies a tu.
9: Tot el que passa a la comarca, a les Veus del Matí.

0: a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'un a 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrida endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
5: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
1: Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva Els Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
6: Entrevistes, actualitat, música, veus del matí a Ràdio Vilafant.
7: I abans d'entrar en matèria, m'agradaria... Ostres, estem arribant moltíssimes imatges de les tempestes d'ahir a punts com, per exemple, Sant Feliu de Guíxols, amb riades espectaculars, cotxes doncs, que volien passar per carrers, que m'ha sortit als companys de televisió Costa Brava, ara unes imatges d'unes riades que si haguéssim estat pendents aquí, Mercè, fixa't, l'aigua com baixava en alguns punts, que a vegades no te'n dones compte i que en un moment aquí sí, sí. Ens passa, per exemple, el Rec Susana, per exemple, a vegades poden haver-hi aquestes crescudes i escolta'm, sort que ahir no va ploure tant com havia d'haver plogut, eh?
8: Doncs sí, per això diem que sempre hem de ser molt previsors i tenir-ho en compte, que no sabem mai com ens poden arribar a sorprendre aquestes tempestes i a on ens poden enganxar.
7: Doncs vinga, doncs posem sintonia perquè estem ja en aquesta secció que ens acosta l'Albert Carol en aquesta nova edició de Les Veus. Albert, bon dia.
9: Hola, bon dia, què tal?
7: No sé, la Mona està molt callada avui.
8: No, és que pensava que ficaries una altra sintonia.
7: No, home, està molt bé.
9: Entrem directe.
7: Són d'aquestes noves, home. Sempre m'insisteix la Mercè que posi sintonies noves. Em poso una i ara està aquí expectant.
8: Després ja et diré el per què. Albert Carol, bon dia.
9: Bon dia.
8: Portes nou llibre.
9: Porto un llibre nou que acaba de sortir fa molt poc i avui us volia parlar, mira, parlant de les riuades, ho podríem haver salvat si haguéssim sabut volar, que és el tema que avui us vull portar.
8: Ja, com has lligat una cosa amb l'altra.
9: Lliguem una mica. Avui us vull parlar de l'obsessió per volar i després a través del llibre de la Emily Nothomb que es diu Psicopom, on parla justament d'aquesta obsessió del vol, dels ocells. Doncs llavors també parlarem de l'escriptura perquè relacionen l'obra, l'art de volar i l'art d'escriure. Però abans us volia preguntar això, com ho porteu això de volar? Heu volat vosaltres o no? Heu volat alguna vegada?
7: Home, amb avió sí.
9: Amb avió sí.
7: Viatge sí. I jo vaig tenir l'oportunitat de fer una excursió en globus.
9: Amb globus. Mira, jo en globus dues vegades.
8: I el túnel de vent també.
9: I el túnel del vent,
7: correcte.
9: També es pot considerar un vol així molt estàtic, però i controlat.
8: I amb somni, que és el que et deia també.
9: Somni.
8: Tu has somiat alguna vegada que volaves, Ivan?
7: Sí, bueno, de petit sempre he tingut aquesta. Clar, per això m'ha afectat molt els dibuixos animats, els animes i tot.
9: Clar, clar.
7: Jo de bola de drac.
9: Som de bola de drac, per tant aquí tothom volava de petit.
8: Jo no sóc de bola de drac i
9: també has volat, eh? Crec com a éssers humans veure un ocell és suposo que veure el primer ocell no en som conscients perquè de petits el devem veure. Ha de ser algo super revelador i com una epifania, no? Veure que un ésser animat vola. I aquest desig de volar és inherent a l'ésser humà, és a dir, no? En aquesta novel·la, l'Emily Nothomb parla justament d'aquest desig. Ella creu que en algun moment, o ens arriba a fer creure que en algun moment prendrà el vol, no? Perquè parla dels dinosaures, no? Diu, els dinosaures, els primers no volaven, per tant van tardar milions d'anys a volar. Però algú va tenir el desig, és a dir, va haver-hi algun dinosaure que va desitjar volar, i aquell desig, tot i que es va allargar durant molts, molts milions d'anys, al final ho van aconseguir. Per tant, ella diu que potser amb el desig humà de volar, tard o d'hora, algú acabarà volant, no? I mentrestant, com
8: només
9: ho podem fer?
8: Només faltava això, eh? Bueno, que ens trobéssim pel cel volant tots plegats.
9: Jo tinc el somni recurrent d'infantesa, que és per on volia començar, de volar, però literalment, és a dir, jo em creia que era possible, perquè somiava molt recurrentment que el recorregut que feia fins a anar a l'escola, jo només amb uns passos una mica més lleugers ja aixecava una mica el vol i continuava com caminant, però levitant, diguéssim, no?
7: No crec que estiguem tan lluny d'aquesta realitat, perquè ve que hi ha gent que té aquesta idea, sí, no? I aquesta il·lusió, i per això s'estan o creant drons que poden aixecar doncs pesos bé més alts, o fins i tot aquelles motxilles de propulsió, sí. O sigui, jo crec que això
9: el ho hem paramotor, tingut sempre tots, hi ha moltes, no? I no? Aquests que es deixen anar amb aquests del Red Bull, que es deixen anar, sí, amb aquestes ales de plàstic, no sé com dir-ne, segur que és un material super resistent, uh-huh, i que volen, no? Vull dir que no estem tan lluny, però vull dir, el fet de que l'ésser humà com ésser voli per defecte, és a dir, que sàpiga volar, com feia en Son Goku, és a dir, Son Goku al principi no vola,
7: però amb
9: hi ha un moment que comença a volar i al final vola, gairebé tots els personatges
7: ja
9: volen.
7: Ja neixen volant.
9: Per tant, aquest aspecte de volar, la novel·la està present en això, però està present en els ocells, és a dir, hi ha és com un tractat sobre la passió pels ocells, i com aquesta passió pels ocells des de la infantesa a l'autora, pues la fa reflexionar en aquest desig de volar. Com que no aconsegueix volar, doncs acaba descobrint que en l'escriptura també hi ha un procés del salt vol, de deixar-se
8: anar, de fugir, moltes coses que no ens interessen no ens convenen.
9: I per tant fa aquesta simbiosi del vol i de l'escriptura que va agafant tema durant la novel·la, i ho fa amb aquesta figura del psicopom que així a seques potser no ens diu res, però el psicopom és el personatge mitològic o personatge que acompanyava els morts des del món dels vius cap als morts, per tant, i moltes vegades s'ha simbolitzat com un ésser fantàstic, però també molt relacionat amb els ocells, és a dir, a la cultura, doncs des d' animals com cavalls, foques, corbs o pardals podrien fer aquesta mena de guia de les ànimes mortes de des d'allà on eren en vida fins allà on han d'anar en mort. Per tant, aquest psicopom, que és el títol de la novel·la, fa referència a això, i ella està convençuda que ella és un psicopom, que és una transportadora d'ànimes a través de l'escriptura, i llavors fa també un tractat sobre la mort, doncs com poder alliberar els morts que encara havien de dir alguna cosa en vida, i com ho fa ella, i en pren

0: pardalet petit que té el perill de caure, és a dir, el primer vol, no? El primer vol de tot ocell. Quants ocells no moren en el primer intent de saltar, no? I com aquests ocells tenen en la genètica incorporat que hi ha aquesta possibilitat, la possibilitat de fracassar, no? I ella també en l'escriptura, quan comença, sap que és com un pardalet que ha de fer el salt, que en algun moment haurà de saltar i per tant prendre el vol, i que hi ha la possibilitat de fracassar també. Això, com a éssers humans, també hem de tenir clar que a vegades hem de fer un salt i podem fracassar. Per tant, hi ha diferents reflexions: ocells, mort, escriptura, i trobo que és una obra que pot agradar molt. Si teniu aquesta... Si heu tingut mai l'interès de volar, doncs us pot agradar. L'Amélie Nothomb és una autora belga que des de l'any 92 publica un llibre cada any.
1: Vull dir, ara
0: ja el del 2026 encara no està publicat, tot i que aquest ha sortit aquest any. És en català, anem 3 anys enrere, és a dir, aquest el va publicar fa 3 anys i la traducció ha arribat ara. I des del 92 fins ara ha publicat 33 novel·les, una per any. Però són novel·les curtes.
2: Sí, és el que t'anava a dir, perquè ara hi ha agafat el llibre. És una novel·la curta, la lletra també és apta per la gent que tenim certa edat. No és d'aquelles que dius t'has d'acostar i és mil·limètrica, no.
0: No, i a més fa servir un humor molt, molt punxant, una ironia molt fina.
2: I s'ha de llegir molt ràpid,
0: no? I es llegeix amb certa rapidesa, té moltes reflexions, però també hi ha certa... No tanta acció com de que passin coses, però sí que hi ha molta reflexió interessant, i això ho fa sempre en totes les seves novel·les. Hi ha molta part biogràfica, perquè ella és filla d'un ambaixador belga, i van viatjar durant la seva infantesa, va passar pel Japó, a Bangladesh, a Birmània, Vietnam,
2: i totes
0: aquestes experiències vitals van sortint en les seves novel·les. Si les llegeixes totes, i veus com un... No? Moltes vegades fa referència, en aquesta novel·la, per exemple, fa referència 3 o 4 novel·les més seves. No fa falta haver-les llegit.
2: Que les has llegit, tu?
0: Jo sí.
2: Totes?
0: Jo sí. Soc molt fidel a la Nothomb.
2: Ah, sí? Totes? Sí. Déu-n'hi-do.
0: El públic Nothomb, esperem cada any la publicació de la nova novel·la per anar-les llegint. Diguéssim, des de l'any 96, que es va publicar la primera que havia publicat ella el 92, doncs s'han anat publicant totes. I, per tant, és fàcil de seguir-li la petja. I un cop t'has enamorat d'ella com a escriptora, com a personatge, perquè al final també és personatge, doncs no, sempre que surt no tens excusa. I a més, com que són curtes i fàcils de... No fàcils de llegir, en el sentit de que hi ha molta xitxa, diguéssim, a dir.
2: No, sobretot per aquesta part més reflexiva, no? Que dius que ens pot ajudar.
0: Sí. Però com que sempre ho vesteix tot d'ironia i de cert humor, una mica negre a vegades, doncs és fàcil d'entrar-hi. És una bona novel·la sempre per recomanar, és a dir, els lectors...
2: És aquelles que enganxen?
0: Sí. Enganxen, són lleugeres, no, vull dir, allò, ara l'estiu, quan ve algun lector, escolta, una novel·la ràpida, lleugereta per llegir així, doncs mira, la Nothomb, perquè a part de ser lleugera i ràpida de llegir, llavors et deixa pòsit, està bé, perquè hi ha missatge, hi ha, no?
2: Clar, però potser és un tema que no tothom ja està avassat ni obert, no? A entrar-hi?
0: Bueno,
2: o què? Com ho veus tu?
0: Et pot treure una mica enrere, perquè és ella com a personatge sempre, saps? I és, hi ha una mica de molta autoreflexió seva i així, però com que té una vida bastant fascinant amb aquesta part, sobretot de la infantesa, que ha viatjat tant pel món i ha vist tantes coses. Aquí dels ocells ens parla, no? Dels ocells de tot el món, els que ha vist, els que li han apassionat més, amb els que s'ha sentit més identificats, perquè ho diu, no? Els ocells no són magnífics perquè volen, sinó perquè arriben a cantar mentre volen, que dius, home, a sobre, no? I a sobre canten bé, no? Però no tots canten de la mateixa manera i no tots volen igual. No és el mateix un vol d'un ànec que vol així una mica sapastre, no? Que algun dels ocells que ella troba a les selves o en zones més exòtiques, no? Que volen més majestuosament o així, per tant... Fa una mica d'allò.
2: Clar, i a través de tots aquests viatges, a banda d'ocells, també ha volat molt.
0: Sí,
2: literalment
0: fa
2: molta... No?
0: En aquí descobreix un episodi d'abús sexual que no havia tret encara en cap de les seves obres.
2: Ah, sí?
0: Que en alguna altra obra es havia intuït, però en aquí sí que parla d'un abús sexual que va patir als 12-13 anys. I vas descobrint, no? Si la segueixes anualment, vas descobrint coses de la seva vida que bueno, van completant com el personatge. I l'última cosa que us volia dir, que t'ho he dit abans, que era una sorpresa.
2: Sí.
0: Clar, perquè tanta epifania i revelació, jo quan estava escrivint ara abans de venir aquí...
2: Escrivies què? T'estaves preparant?
0: Bueno,

0: preparant una mica, no? Aquesta presentació, volies, a veure els ocells, aquests psicopoms que són els ocells que porten les ànimes mortes cap aquí. Ho estava fent a la cuina i he sentit un petit clac.
1: Un ocell.
0: I un ocell, un pardal, justament, et passaré la foto perquè no creguis que t'ho inventi, una foto d'avui. Un pardalet ha picat contra el vidre, s'ha ajagut ben bé allà on estava escrivint, he obert la porta, no s'ha mogut, s'ha deixat agafar.
1: Ai,
0: la seva mare, o el seu pare,
1: l'ha vingut a buscar.
0: Estava allà al costat. He tingut temps de fer la foto per deixar una imatge gràfica. I llavors l'he deixat anar, com que tenim el jardí, l'he deixat anar sobre l'olivera, i des de l'olivera ha fet aquest primer vol, gairebé, perquè suposo que ha caigut per ser el seu primer vol, perquè ja veus que la foto és molt petitet.
1: Sí.
0: I
1: sí,
0: ha fet un segon vol, com si diguéssim, més reixit, i l'ha fet des de la meva olivera a l'arbre del veí, i s'ha quedat allà esperant a la mare. Per tant, crec que al final ha quedat prou bé.
1: I no s'ha acabat de veure, no?
0: I jo m'he desconcertat, perquè estava escrivint justament això dels pardals, dels ocells i així. I a veure, ja me n'he trobat a vegades al jardí algun ocellet petit que
1: però
0: no...
1: Però clar, just en aquell moment que estaves
0: moment
1: parlant d'això...
0: He tingut una revelació, he dit, ara què vol dir aquest?
1: Bueno, saps que et recomano que parlis amb en Joan Vera, que és un altre dels col·laboradors que ara ha fet una petita pausa, que parla justament de quan passen aquestes coses, que té un sentit.
0: Clar, és que estava escrivint just revelador sobre això, i a més sobre l'art de crear. Jo crec que m'estava dient que haig de crear, que
1: clar, que continuïs per aquest camí.
0: Que haig d'aixecar el vol i encara que caigui una vegada, no?
1: Doncs mira, ja està, tu mateix estàs donant la resposta. Segur.
0: Espero que sigui jo, no sé.
1: Segur, Albert.
0: Que no sigui un mal auguri ni res.
1: No, ni molt menys. No, és un senyal.
0: Sí.
1: Clar,
0: I és que m'ha moment... quedat de pasta de moniato perquè estava parlant o escrivint sobre justament revelacions d'ocells, no? I l'ocell fa cloc i dic, ai, què és aquest cop? I em giro i el veig allà i dic, ai, mare meva, ara m'ha vingut una mica de pell de gallina i tot.
1: Home, clar, que fort, Albert.
0: Jo que sóc un descregut en tot.
1: Doncs no m'ho crec, perquè en el moment que llegeixes aquest tipus de llibre i que hi ha totes aquestes reflexions, alguna cosa, hi ha alguna part teva que està per investigar encara.
0: N'haurem d'escriure alguna cosa. Sí, ara m'ha vingut les ganes d'escriure
1: doncs
0: alguna cosa.
1: Ja saps que toca fer quan sortis de la ràdio.
0: Molt bé.
1: Albert Carol, moltíssimes gràcies i ens continuaràs explicant cosetes.
0: A veure on
1: t'arriba
0: això. Vale, perfecte.
1: Adéu,
0: gràcies.
1: Bon
0: adéu.
2: Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí. Entre...

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició. Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.

0: tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Esther Niubó, consellera d'Educació, compareix en aquests moments a la Comissió d'Educació del Parlament, una comissió en la que ha de donar explicacions de les darreres polèmiques i que protagonitzen algunes de les denúncies dels docents. Per una banda, la infiltració de dues agents en assemblees de docents i també el pla d'incloure agents dels Mossos de Paisa en centres educatius. En aquest sentit, Niubó ha reiterat que la convivència en els centres educatius és competència del departament i, per tant, continuarà sent responsabilitat dels centres, però ha remarcat conflictes i riscos emergents que queden fora de l'abast de l'equip docent i que, per tant, requereixen dels coneixements sobre prevenció, mediació, assessorament i també coordinació dels que disposen els agents dels Mossos d'Esquadra. Tot plegat en una nova jornada de vaga avui al Maresme i al Vallès Oriental i Occidental i, de fet, ara a les 12 ja ha prevista una manifestació a Sabadell i allà hi tenim a la nostra companya, la Júlia Ramon. Júlia, quin és l'ambient? Bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs justament l'ambient és de crispació per tots els missatges que comentaves ara mateix i seran els que reproduiran des de la plaça Espanya, que és on hi ha l'estació de Renfe Nord i de Ferrocarrils per aplegar el màxim de persones possibles de la comarca i que mantindran al llarg de tota la Gran Via, un dels principals eixos principals de Sabadell fins a la delegació de Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental. La marxa està plegant ara a tots els convocants i arrencarà en pocs minuts, justament.
2: Gràcies, Júlia. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare el desembre del 2024 a Montserrat. Connectem ara amb el Manel Gómez des dels jutjats de Martorell, on està previst, de fet, que sigui traslladat el detingut per declarar. Manel, bon dia.
4: Bon dia, doncs. Efectivament, ens trobem a les portes del jutjat de Martorell a l'espera de que arribi el detingut, el Jonathan Antic, que es trobaria ara mateix declarant a la dependència de Mossos d'Esquadra, a l'ABP d'aquí de Martorell. Encara no ha estat traslladat. El que sí que ha arribat ha estat el seu advocat, Cristóbal Martell, en un pas previ per parlar amb la jutgessa que porta el cas. Com deies, es tracta de la detenció del fill d'Isaac Andic, que va morir el desembre del 2024. En principi es va tractar aquesta mort com un accident, però contradiccions en diverses declaracions del fill han dut a terme aquesta detenció. La investigació continua oberta i avui estem, com dic, esperant la declaració del detingut.
2: Gràcies, Manel. Estarem pendents. Bon dia.
4: Bon dia.
2: I el govern i Esquerra Republicana de Catalunya han acordat destinar 160 milions d'euros per la rehabilitació d'habitatges amb el suport d'una línia de finançament de l'Institut Català de Finances de 50 milions anuals. L'acord pressupostari també preveu 100 milions d'euros per climatitzar escoles entre aquest curs i el vinent i 50 milions més per impulsar el català també a les xarxes socials durant els propers 3 anys.
1: Notícies en xarxa.
5: Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
6: Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
7: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
6: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
7: Les veus del matí, les veus que t'acompanyen.
8: Seguim en directe, seguim endavant en aquesta segona hora de programa en aquest dimarts 19 de maig, en directe des de Ràdio Vilafant i en directe des de les veus del matí. D'aquí a una estoneta, una càpsula des de la xarxa de comunicació local i des de la tècnica estructural l'Àlvar Fortian. Sí o no, Ivan?
9: Avui no és la xarxa, avui és contingut de quilòmetre zero d'aquí de Vilafant, de la mà de l'Eduard Eduardo doncs, Martínez, que és un podcast que ens fa cada 15 dies sobre videojocs.
8: Molt bé.
9: I avui parlarem del Roblox, o sigui, avui és un podcast dedicat a videojocs però en família.
8: Molt bé, doncs estarem molt atents d'aquest nou podcast que introduïm a les veus del matí i dedicat a aquest món. I don't wanna dance to this.

0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
3: Estàs escoltant Les Veus del Matí.

Bon dia, bona tarda o bona nit. Benvinguts i benvingudes una vegada més a Descobrim els videojocs, una nova secció o un nou podcast, si ho preferiu, on anirem parlant episodi rere episodi sobre videojocs que destaquen en algun aspecte, com podria ser la narrativa, les mecàniques, l'ambientació o la importància que tenen per la cultura pop. La missió d'aquest podcast no és una altra que ajudar a mares i pares, els tiets i tietes, inclús, per què no dir-ho, a les àvies i els avis, a entendre una mica més què estan fent els joves de la casa quan tenen una pantalla davant de la cara. Poder saber del que estan parlant quan anomenen conceptes tan estranys com NPC, buguejat o troleig. En definitiva, entendre'ls i poder acompanyar-los en aquesta afició que, si no la coneixem, ens podríem quedar a la superfície, però que té una infinitat de capes i qualitats que els definirà com a persones en un futur, així com la lectura, la música o el cinema ens han fet qui som nosaltres a dia d'avui. I això com ho farem? Doncs explicant, aprofundint d'alguna manera en aquelles obres que es poden considerar especials per algun motiu. I en aquest cas us parlaré sobre una espècie de joc que la majoria dels nens han jugat en algun moment o, si més no, el coneixen perquè algun company de classe hi juga. El Roblox. Comencem pel principi. Què és el Roblox? Hi ha gent que podria pensar que és un joc de construcció. Uns altres dirien que és un joc de curses. Potser hi ha algú que pensa que és un joc de dispars amb estètica low poly. Un incís. El concepte low poly vol dir que té pocs polígons en els modelats. És a dir, que els dissenys són molt bàsics i poc realistes. Tots estan equivocats, però no diuen cap mentida. Roblox en si no és un joc. És una plataforma on els propis usuaris creen els seus jocs o experiències perquè altres usuaris juguin i s'entretinguin durant un temps. Podríem dir que és una espècie de calaix desastre on s'acumulen milers de jocs petitons i podem trobar moltíssimes opcions per jugar. Que ens ve de gust fer unes curses? Ho tenim. Que preferim construir una casa per guardar-hi coses? També ho podem trobar. Tot a l'abast d'un clic i tot amb una estètica amigable que ens convida a provar el màxim d'experiències possibles. I com que solen ser jocs curtets, no fa mandra fer un tastet a cadascuna per veure si ens agrada o no. Perquè passar al següent és molt ràpid i intuïtiu. Si això li sumem al fet de que és gratuït i es pot reproduir en pràcticament qualsevol dispositiu, des d'un mòbil vell o una tablet fins a un ordinador o una consola sobre taula, sembla perfecte perquè la canalla jugui i experimenti. Ara que hem parlat d'alguns aspectes positius sobre Roblox i el coneixem una mica més, anem a veure si té una part negativa, algun aspecte que ens faci arronsar el nas i plantejar-nos si és adequat pels nostres nens. Per un cantó tenim els Robux, la moneda virtual del joc. Aquests Robux, si bé no són obligatoris per jugar, serveixen per canviar l'aparença del nostre personatge o comprar coses dintre del joc per decorar les nostres cases o bases, entre altres coses. El problema d'aquesta moneda virtual és que només es pot aconseguir pagant amb diners reals. Hi ha moltes botigues que venen unes targetes amb un codi que es pot bescanviar dintre de la plataforma per obtenir Robux. Inclús es poden intercanviar amb altres usuaris de Roblox. I aquí ve el segon problema i l'aspecte que ha fet famós a Roblox en alguns àmbits. Com hem dit al principi, Roblox és una plataforma on tothom pot tenir accés i on hi ha aproximadament 380 milions d'usuaris actius mensualment. Per pura estadística, no tots aquests usuaris seran nens innocents que busquen passar una estona divertida. S'han reportat casos en el que els adults, amb males intencions, s'han posat en contacte amb nens i nenes oferint-los aquests Robux a canvi de fotografies, per posar un exemple. No tingueu por, perquè la plataforma té una sèrie de moderadors que detecten converses sospitoses i bloquegen els usuaris amb males intencions. I a més, com a pares i mares, podeu activar una funció per la qual els nens menors de 13 anys tenen bloquejats els xats amb persones desconegudes, per lo que només heu d'activar-la i explicar-li a la canalla que, si no és bo
que parlin amb desconeguts al parc o al carrer, tampoc és bo fer-ho dintre de Roblox. El tercer problema també té a veure amb la massificació que hi ha dintre de Roblox. Tal i com us comentava, dintre d'aquesta plataforma podem trobar milers de jocs i experiències creats pels usuaris i ens podem trobar alguns que no són adequats pels nostres nens, ja sigui per contingut explícit o violència. Aquí és on torna a entrar el control parental i el seguiment que hauríem de fer sobre com utilitzen la plataforma els nostres fills. Ja veieu que no és tot bo, però aquests aspectes es poden controlar fàcilment amb el control parental i parlant amb els nens del que fan i desfan en el moment en el que estan jugant. Llavors, per què és tan popular aquest joc entre els infants? Ara us donaré una opinió completament personal, però crec que serà un bon resum del pensament de molts nens. A Roblox hi troben llibertat i creativitat desbordant. Imagineu que tinguéssiu una plataforma gratuïta on poguéssiu veure milers de pel·lícules sense cost i on poguéssiu, mentre esteu visualitzant una sèrie, comentar la jugada amb un amic o amiga que viu lluny i on tot estigués pensat perquè us cridés l'atenció. Imagineu que poguéssiu accedir a un catàleg pràcticament infinit d'escrits de diferents estils i temàtiques, on, a més, tingueu l'opció de fer un club de lectura en temps real per intercanviar opinions. Si a això li sumem una estètica amigable, no hi voldríem sortir. Doncs això és Roblox pels nens. La primera plataforma on poden interactuar amb amics que viuen lluny, on poden jugar a jocs que els interessa i on poden trobar reptes creatius que estimulin la seva imaginació. Un lloc on no es poden fer mal i, per tant, no requereix la supervisió permanent dels adults. Un espai segur on ser ells mateixos. I a més poden crear mons i rebre les opinions dels altres usuaris que han provat la seva experiència i els pot ajudar a millorar. Per finalitzar, m'agradaria fer un resum dels avantatges que pot tenir Roblox per als nostres nens. Per un cantó tenim un espai segur, com dèiem, sempre que ens preocupem perquè així sigui, on poden explorar nous mons i descobrir experiències que els enriquiran. Per una altra, una plataforma que els ofereix un munt d'experiències per a desconnectar mínimament de la càrrega de tota la setmana. Perquè si nosaltres necessitem desconnectar, els nens també ho necessiten. I no voldria oblidar la capacitat que té Roblox per desbloquejar una gran creativitat i poder descobrir aficions, com la de crear videojocs, que es poden esdevenir una professió en un futur. És veritat que té una part fosca, però és força senzill de controlar si estem una mica pendents i tenim les eines. Ara ja és decisió vostra permetre que els vostres nens i nenes utilitzin aquesta plataforma o no. Però si més no, ja sou coneixedors del que s'hi poden trobar. Poc més tinc a dir sobre Roblox. Espero que us hagi semblat interessant i hagueu descobert un nou món o una nova experiència per compartir amb els vostres nens i nenes. Em despedeixo de vosaltres donant-vos les gràcies per haver-me escoltat. Fins al proper podcast, en el qual parlarem d'un joc que també és extremadament creatiu i on ens hi podem passar hores i hores. Minecraft.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en l'atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
3: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.

0: Els protagonistes de les veus del matí.
1: Ferran!
2: Home, Jaume, què tal?
1: Va, mira, molt bé, el que passa, ja et dic, l'altre vaig a comprar fruit i mira quantes pomes. Em vaig animar i vaig comprar pomes i ja no sé
2: què
1: fer.
2: Ah, però són d'aquestes golden, groguetes.
1: Golden.
2: No
1: se'n faran malbé, se'n faran malbé.
2: No són Royal Gala ni Fuji,
1: no, són golden. Golden.
2: Precisament aquestes les farem servir avui.
1: Què dius?
2: Per fer el segon programa d'aquesta sèrie de fruites, i és pastís de poma.
1: Sabia que podia comptar-t'ho una vegada més.
2: Sí, senyor. Que no menges fruita, sí que menjo fruita, sí, fruita i de tot. Doncs bé, és un pastís bastant sa,
1: sí?
2: Per ser un pastís.
1: Ah, molt bé.
2: És molt sa, perquè ja veureu que els ingredients són molt naturals.
1: L'has definit perfectament.
2: Ingredients. 5 pomes golden.
1: 5, eh?
2: Golden, perquè han de tenir...
1: No 5 quilos, eh?
2: 5
1: unitats.
2: Unitat de pomes golden. 3 iogurts naturals.
1: Bueno.
2: 4 ous.
1: Déu-n'hi-do.
2: 300 grams de sucre.
1: 300 grams de sucre.
2: 100 grams de farina.
1: Sí.
2: Mig sobret de llevat, perquè pugi. Una llimona.
1: Sí.
2: I atenció, aquest és l'ingredient fantàstic del pastís. Mitja copeta de rom.
1: Oh! Mitja copeta només.
2: Bueno, el gust.
1: Algú fotrà mitja ampolleta aquí dintre.
2: Bueno, doncs te'l menjarà amb alegria.
1: Exacte. Eh? I quan acabi encara estarà més alegre.
2: Sí, senyor.
1: I amb son.
2: Sí, jo també.
1: Va, anem per feina.
2: Comencem. Agafem els ous i els batem.
1: Vinga, vaig batent ous,
2: I els anem afegint el sucre, els iogurts, el llevat, el rom...
1: Espera, home. Espera. El sucre, els iogurts, el llevat i el rom. Ja està.
2: D'acord, com sempre que hem fet un pastís. Sí. Ja n'hem fet abans de pastissos.
1: Ho barrejo, això?
2: Això ho barrejo. Sí, ho barrejo.
1: Molt bé.
2: Ratllem una mica de pell de llimona i també ho afegim a la barreja.
1: Ai, que no m'agrada gaire a mi, això.
2: No, però això...
1: Quedarà acidet, això?
2: No, ratlla una mica de pell.
1: Li poso, una mica, eh? Una mica,
2: pell, només.
1: Més?
2: Sí, sense por.
1: Més?
2: Sí.
1: Ah, vale, prou.
2: Va. Ho barregem tot fins que quedi així ben maco.
1: Sí.
2: I anem tirant la farina tamisada.
1: Un moment, Ferran. No me'n recordo què era la farina tamisada, què era?
2: La farina tamisada, agafeu un colador d'aquests que tenen els foradets molt petits,
1: sí?
2: Ínfims,
1: no sí,
2: agafeu
1: sí,
2: un
1: sí.
2: colador amb els forats grans, perquè no, serà una tonteria. Aneu tirant de mica en mica la farina i aneu movent-ho perquè s'escampi bé. El colador l'heu de posar a sobre d'aquesta barreja, no poseu al costat de la rentadora perquè no té sentit.
1: No.
2: D'acord? Què evitem? Evitem els grumolls.
1: Ah, mira que bé.
2: Perquè la farina es separa bé,
1: sí?
2: I així no se'ns engrumolla.
1: Molt bé. Mira quins trucs aprenem amb el cuina avui, sí. Que dinem. Avui què dinem.
2: Molt bé, un cop tenim fet aquesta pasta, aprofitant que ha de reposar una estoneta, pelem les pomes, no les poseu en pell.
1: No.
2: Les pelem i les tallem a deuets petitons.
1: Mira, així de petites?
2: No, una miqueta més gran.
1: Ah, val.
2: Com l'ungla del dit petit de la mà.
1: Ah, molt bé.
2: D'acord?
1: Fas bé d'indicar la mà. Específica.
2: Especifiquem. Doncs molt bé, un cop tenim fets aquests deuets petitets, espremem la llimona.
1: Sí.
2: La que hem ratllat la pell abans, no la tireu, espremarem la llimoneta. I amb aquest suc remullem els deuets de poma. Per què?
1: Per què?
2: Perquè no s'oxidin i no es facin lletjos.
1: Ah, s'oxiden?
2: Clar, la poma es torna negra.
1: Clar, es torna de seguida. Doncs, i si cau a terra, pitjor.
2: Pitjor. Doncs si ho posem amb el suc de la llimona, a part que agafarà bon gustet,
1: sí?
2: Així una mica àcid, doncs evitem aquesta oxidació. Agafem aquests deuets i els tirem a la barreja.
1: Ah, molt bé.
2: D'acord? Ara només queda untar un mollo amb mantega.
1: Mira.
2: Perquè no se'ns enganxi el pastís, jo ho vull dir una vegada.
1: M'encanta untar el mollo. Que l'hem de treure una mica abans.
2: El mollo?
1: No, la mantega.
2: Ah, la mantega, sí, esclar.
1: No, està duretra.
2: Sí, dic el mollo, no. Treu-lo com vulguis.
1: Exacte.
2: Home, treu-lo abans de fer el pastís.
1: Evidentment.
2: Després, perquè... Doncs amb aquesta barreja ja aboquem tota la massa que tenim del pastís, amb la pometa dins i tot, i ho posem al forn a uns 180 graus,
1: sí?
2: Uns 3 quarts d'hora.
1: Mira que bé.
2: Per saber que està cuit, com sempre, agafem l'escuradent, ho obrim un momentet, punxem, si l'escuradent surt sec,
1: sí?
2: És que ja està fet.
1: Ja està fet.
2: Si surt amb un tros de massa enganxada, encara no.
1: Tu punxem un escuradent i de seguida sabrem si està fet.
2: Exacte. Doncs ja està, molt fàcil, boníssim, un pastís acidet,
1: sí?
2: De fruita, sassa.
1: Sassa, bo. Saníssim. Apa, que bo. M'encanta, que vagi bé.
2: Apa, adiós.
1: Adéu.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.
2: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
3: Ui, ens l'hem passat, no?
4: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
5: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
6: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
7: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
6: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
7: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
6: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
8: Tot el que passa a la comarca, a les veus del matí.
9: Entrem ja a la recta final d'aquesta edició de les veus del matí als nostres estudis amb la seva tècnica estructural, l'Àlvar Fortian. Bon dia, Àlvar.
10: Hola, Mercè, molt bon dia i molt bon dia a tothom.
9: Com estàs?
10: Bé, molt bé. Avui estic molt content de poder estar aquí. Quan ja em vas dir la setmana passada, toca el dimarts que ve, ja em va donar un xute d'energia.
9: Parlant d'energia, que és el que et volia proposar avui, que parléssim d'aquest tema, Àlvar. Tu, que precisament tens molts pacients, no sé si has notat que aquestes últimes setmanes la gent està com més cansada, amb més falta d'energia, que li costa tirar, un esgotament que sembla que no acaba.
10: Cert.
9: És així?
10: Sí, sí, i també amb més sensible. A nivell negatiu, vull dir.
9: Sí,
10: és a dir,
9: sí, sí.
10: Saltem abans...
9: Tot molesta...
10: Sí, correcte. Clar, les estacions de l'any jo crec que ens influeixen. I també, bueno, suposo que haureu llegit, les llunes poden influir.
9: Uh-huh.
10: També que estiguem dins l'època en la que estem patint unes davallades de temperatures, pluges i així, això també ens afecta. Però també la gestió personal és important. Centrar-nos en el que toca, sobretot en aquests moments, perquè igual com ve una baixada, ve una pujada. Som éssers fluctuants. Llavors, no vivim d'una forma planera. Tenim alts i baixos, i si en el cas que estiguem en una baixada, si jo faig un treball de no deixar-me portar, de no creure'm que la vida és això, i intento enfocar cap a estar millor, quan vingui la pujada pujaré molt més. Hi ha gent que té por de pujar molt perquè després torna a baixar, però ja no baixes tant. Realment, jo crec que és important la gestió d'aquesta energia i també agafar-te amb persones vitamina, central com a ésser gregari, no? Que som els éssers humans que necessitem dels demés i els demés de nosaltres, poder escollir amb qui et relaciones més, persones que t'aportin, sobretot en moments així.
9: Persones i també activitats, no? Que també hauríem de buscar una miqueta la nostra fórmula, que és el que ens fa sentir bé, i també permetre'ns el descans si el necessitem, no? Perquè a vegades fins i tot ens sentim culpables si no volem fer res, no? O no ens ve de gust. Sembla que estiguem com forçats també a fer, no?
10: Sí,
9: llavors,
10: sí,
9: sí. Clar, quina seria la millor opció? Escoltar-nos? Aquesta seria la primera, no? Què necessito que vull, amb qui em vull relacionar, amb qui no, que vull fer...
10: Quan estem tristos, ens costa molt fer coses. És el primer. Jo crec que, tal com està constituïda la ment, hi ha dos grans factors, no? Hi ha la part, com bé diuen en les emocions, hi ha o amor o hi ha por, no? De les dues grans branques. Doncs hi ha consciència o hi ha ment reptiliana, o ment instintiva, instint de supervivència. Per mi l'instint de supervivència es basa en que si res canvia tot segueix igual i així sobrevisc. És el que et fa que tiris cap a no fer res. Que segueixis ferma els teus patrons i no canviïs res i només deixa passar el temps. És veritat que els éssers humans estem programats per anar fent coses, si no hi poso consciència, sempre faré coses. Ja tinc els programes creats que em fan que m'aixequi, faci això o l'altre, sí, exacte. La consciència és el que ho rebenta tot, el que fa que prenguis control de la teva vida. Però clar, quan estàs trist o estàs baix d'energia, tendeixes a caure per als teus patrons. Et sents malament amb tu mateix, llavors et jutges, llavors no vols fer res per tu. Et sents que no et mereixes, etc. Llavors et deixes portar. I allò que en un altre moment t'atrauria que és sortir a fer tal cosa, ho posposes. Llavors, una altra cosa és... estic molt estressat, treballo molt, faig moltes coses, necessito descansar. Això és molt necessari, però hi ha una línia tan fina entre descansar perquè ho necessites a posposar. A tots ens ha passat que estem un dia molt cansats i vale, em quedo a casa al sofà, i aquell dia és fantàstic, però com hi estiguis dos,
9: malament,
10: espatlles el primer fent amb el segon el mateix. Llavors, clar, crec que és molt important que quan estem baixos d'energia ens recordem què és el que ens agradava, perquè som la mateixa persona i ens forcem a fer aquelles coses i no posar expectatives. L'expectativa és terrible, perquè com surti alguna cosa diferent al que esperava,

0: perquè saps que el teu ser d'allò se n'alimenta. Una cosa que ens passa molt és que si jo avui estic per una situació emocional negativa perquè tal amic m'ha dit alguna cosa molt lleig, això potser jo ho gestiono ara. Hi ha persones que reaccionen abans i persones que reaccionen més tard. Potser em surt el disgust, em surt el moment. Potser a nivell físic no ho noto, però fins d'aquí 4 dies com no em ve un dolor. Hi ha persones que triguen 2 setmanes. Si jo passo algo estressant ara, que no m'estranyi que d'aquí 2 setmanes encara estigui pagant per aquella situació. El problema és que la ment racional això no ho contempla, i quan ho vivim en aquell moment, ens pensem que això ja és així, és un decret, la vida és d'aquesta manera. I no, estic encara pagant lo de fa 2 setmanes. Vull continuar així d'aquí 2 setmanes? No, doncs avui actuo com actuaré quan m'ho vulgui estar bé. I això és molt important perquè és la manera ràpida de sortir dels llocs. Hi ha vegades que t'hi has de quedar allà un temps, no? En sentir-te miserable o en enviar-ho tot a pastar fang, però saps que tard o d'hora n'hauràs de sortir. Com més t'hi recreïs, més automatitzes el cervell a pensar així. Tots sabem que no hi ha una manera correcta o diguéssim, certa de viure la vida. Fluctuem, com hem dit al principi. I veuràs persones que veuen les coses d'una manera i unes altres d'unes altres. Però és que nosaltres mateixos, en diferents moments de la vida, ens passa això.
1: Justament és el que t'anava a dir, no? Depèn de com estiguem nosaltres mateixos, no reaccionem igual amb una mateixa o determinada situació un dia que un altre.
0: Exacte. Llavors, tenir això molt clar i recórrer-hi, buscar informació sobre això, si no t'hi va la teva ment a fer-ho, és important, perquè la ment té molta força. I si veus que estàs atrapada, tu mateix veus, ostres, em falta energia, és una senyal del teu cos de, una, pot ser que necessitis descansar, l'altra, estem posant el foco en un lloc que no té retorn. Si jo, per exemple, tinc una amistat que quan ens truquem està una hora parlant, però de la que li intento dir jo alguna cosa no m'escolta, em semblarà que no, però sostenir aquesta relació a mi m'esgotarà. Si jo tinc una persona al telèfon una hora i en acabat, quan jo li dic el que jo penso en respecte a el que me comentava, en fa una reflexió, aquella energia, tot i que a mi no m'ho sembli, té un retorn, perquè el seu creixement, si li serveix el que li he dit, a mi m'ordena per dintre, me genera un això ja seria més quàntica, però realment és així. Aquella energia en té una altra forma, però té un retorn, no m'esgota. I és quan pots ajudar molta gent i no et falta energia. Però això ho hem de mesurar. Persones del nostre entorn que per alguna situació emocional no podem rebutjar, no podem expulsar, també ens poden esgotar molt l'energia. Però això no vol dir que no puguem buscar mil maneres diferents de fer les coses per tenir mil de resultats diferents.
1: Seria en aquest cas l'actitud que hi posem, no?, davant d'aquesta situació. I que depèn de nosaltres. No depèn del que ens facin o del que ens diguin els altres.
0: Sens dubte.
1: Que moltes vegades, clar...
0: És que hi haurà una tercera persona que actuarà diferent davant d'aquesta situació, ho viurà primerament diferent, i ni li anirà, ni li vindrà, i crearà una dinàmica totalment nova. Llavors jo penso això, per una banda, que hi hagi un conflicte personal en el meu entorn del qual jo no pugui fugir, només diu de mi. I el que me bloqueja fer-ho diferent són tot el seguit de creences pròpies, heredades, d'entorn, que constitueixen la meva ment d'una manera que fa que el meu cos m'acabi queixant, perquè no és la realitat absoluta. Allò que per mi és tal i com és, per lo que he viscut, lo que he après, lo que crec, no és real. El que és real és que si no estic fent algo bé per al meu ser, el meu cos, tard o d'hora, es queixarà. I llegir el cos amb la dolència que tens, llegir què pot significar, igual com interpretar un somni, per mi és la clau per poder resoldre conscientment un problema. Llavors, si estic cansat físicament, és perquè potser estic cansat de pensar sempre en el mateix. I he de canviar la dinàmica de pensament, que com hem dit abans, segons l'època de la vida ja canvia, així que no és impossible.
1: Com ho fem això, Àlvar? No es tracta d'una tips, perquè ja sé que no és A, B, C, no? Que ja voldríem això, la majoria de nosaltres, o fer així amb la mà un clic i poder-ho canviar tot, no?
0: És que si fóssim un clic tots hi seríem.
1: Clar, per això ho dic, no?
0: No sé, a mi el meu gran mestre, no? Dic gran mestre perquè és una persona que no em va donar una lliçó, sinó que m'ha anat acompanyant, donant-me'n moltes, que és en Jordi Puig, el cocreador de la tècnica estructural. Clar, ell me deia això mateix,

0: que tu, no? Que no tots som iguals, no pots donar un decret, i no és fàcil, però el que em deia era, si et fixes, persones que estiguin bé no se'n troben. Ja. Tothom té això, té l'altre, es queixa d'això, es queixa de l'altre. Llavors, clar que no és fàcil, però la cosa curiosa d'aquí és que el que realment és difícil és sostenir algo que ens fa mal, sostenir algo perquè és la zona coneguda. I això, si ho miréssim d'una forma racional, això és el difícil.
1: Clar.
0: No fer un canvi per tenir un resultat diferent. Per què no ho fem? Perquè fa poc que hem deixat de ser animals, si és que no ho som encara. Ens supera una societat canviant que no respon en absolut en l'espècie, en el bitxo que som. Encara estem molt lligats a patrons, que són programes que s'activen automàticament, a la genètica dels nostres ancestres, i ens domina molt aquesta part, no?, de ment primitiva, impulsiva. Diem, som éssers racionals? No, som emocionals completament, i ens deixem portar per emocions que s'activen automàticament des del subconscient. Si no, perquè hi ha 40.000 persones contentes i 40.000 persones tristes perquè un està xutant una pilota. No té alguna cosa de racional, és emocional, això. Llavors, intentem racionalitzar-ho, sí, però els nostres propis filtres fan que tinguem unes limitacions. No som tan conscients com ens creiem que som. Ens domina molt encara el nostre instint. I quan parlo d'instint, n'hi ha de molts tipus. Hi ha un instint molt primari, que és el de supervivència, però també hi ha un instint que és la suma de acerts que ha tingut el meu clan familiar, que es diferencien de l'instint del teu clan familiar. Ja no va amb l'espècie. Posem en cas que els nostres ancestres, en una discussió, no, cadascú en el seu local, una discussió de quatre, i el meu ancestre agafa i fot el camp corrents, val? I se n'entera que els que s'havien quedat s'han apunyalat entre tots i allà han quedat. El cervell del meu ancestre diu, davant d'una situació així em sobrevisc i corro.
1: Clar, és el que aprenc.
0: I allò ho transmet a la seva descendència. Però els teus ancestres, en aquella mateixa situació, agafa i el que és més violent i més impulsiu apunyala els altres, inclús li tira el ganivet al que marxava corrents. I el cervell diu, sobrevisc si sóc agressiu. Això ja no va amb l'espècie. Això ja és un programa que es va desenvolupant en cada branca familiar.
1: Generació en generació. És curiós, eh?
0: Sí. Llavors, clar, fa que davant d'una situació tu actuïs d'una manera impulsivament diferent a la que actuaria jo, i no va amb l'espècie. Però aquí ens pot portar a que ens pugui donar bon resultat, no ens doni un bon resultat, perquè no és una matemàtica. El cervell sí que ho intenta fer de forma matemàtica, com un ordinador, per a cert, com una IA. Però la consciència és el que fa que davant d'una situació que sempre actues igual puguis contemplar que potser es pugui fer d'una altra manera. Això és la gran capacitat que tenim,
1: clar,
0: els humans.
1: Obrir el camp, no, de les possibilitats, que moltes vegades quan estem precisament així, no, més apagats, més tristos, no tenim la capacitat, no podeu, o sí, no. Que podem, però ens costa, no?
0: Torno al principi, com una bona història. Per què? Perquè estic més en por que en amor. Si m'agafo la por, deixaré que els meus patrons dominin per seguretat i em tancaran la visió com un cavall que porta carro. Si jo anul·lo la por o hi poso on hi ha por i poso amor, si ho treballo, seré molt més pràctic perquè no em deixaré portar. Per suposat. Aconseguiré estar més d'acord amb la realitat tal com és. No és que hi hagi una certesa absoluta, sinó que tindré millors resultats. Això ho podem fer quan tenim energia i quan no. I espero que aquesta reflexió hagi ajudat i que el micro estigui gravant.
1: Això sense cap mena de dubte, Àlvar. Clar, i això és el que veiem, no? El que dèiem al principi també, que ho veus cada dia a la teva consulta. La tècnica estructural, evidentment, ajuda amb tot plegat. I no sé si hi ha algun tipus de planta, ja que avui també volia fer esment, que m'has portat aquí un detallet que m'agrada molt, si ho vols compartir.
0: Bueno, sí, a mi m'agrada molt la natura. Per mi els tempos els marca la natura. I jo sempre he pensat que els remeis estan en allà.
1: A les plantes.
0: Sí, a les plantes. Bueno, amb tota la natura,
1: tot,
0: en general.
1: Ja només sortir o connectar amb ella, no? Ja
0: sí,
1: ens aporta més pau, calma.
0: Clar, una situació d'estrès, no? Porta això, molta pressa, molt urgent, tal. I surto un moment a la terrassa i veig els ocells que no tenen tant la mateixa pressa que jo. penso, ostres, poder hauria de tenir pressa quan no en tinguin ells, no? Quan, no? I això em calma. Igual el mateix amb les plantes. Ancestralment sempre hi havia el remeier o la remeiera o el curander de cada racó o cada poble que agafava les seves plantes. Aquí a Catalunya trobarem unes plantes, inclús al nord, que no es troben en el sud o en altres llocs de la península. Però n'hi ha una que sí que la trobarem per tota la península, que aviat farà flor, que és l'índigo, la flor de Sant Joan. És l'hipericum. L'hipericum perforatum, perquè n'hi ha diferents classes d'hipèric. Es diu perforatum perquè tu quan aixeques la fulla contra llum veus com fa microforadets dins la mateixa fulla. La flor que fa és una passada. S'utilitza com antiinflamatori, s'utilitza com antidepressiu, el que s'ha d'anar al tanto.
1: Ah, sense abusar. Sense abusar. Parlant de plantes, però clar, sempre sí, sota mans d'algun professional que ens indiqui, no?
0: Exacte, sí, perquè en molts casos el que fa que hi hagi una reacció física i millorem és algun tipus de tòxic que ens genera una en petites dosis ens genera una reacció que ens compensa per, o ens equilibra en certs casos, en certes situacions. Però si n'abusem fa l'efecte contrari. Per exemple, l'hipèric és conegut com antidepressiu, però si n'abuses et produeix depressió. Llavors, a mi m'agrada molt... M'agrada molt el món de les plantes, sobretot les de primavera, que n'hi ha moltes, com ara l'àrnica montana, l'hipèric. També és molt conegut el cannabis, que en molts casos com a droga es veu com a algo molt negatiu, però s'ha fet servir inclús avui dia en la medicina convencional, s'utilitza per casos de càncer i així. Llavors, bueno, jo crec que és una branca que és molt divertida, que no s'acaba mai, perquè sempre hi ha més i més i més. I sens dubte el que més m'agrada és el món dels fongs, no? El món de... Tinc un gran amic que ha estat estudiant molts anys i ha anat i ha viatjat per tot el món per temes de reconnexió neuronal, no? En quant a l'Alzheimer i així. I ara resulta que s'està veient que la melena de león, com a fong, que el pots comprar per internet mateix, fa reconnexions neurològiques. I dius, ostres, com pot ser un fong? I troben ancestres momificats, no?, que portaven en el seu canut i portaven fongs en allà.
1: Sí.
0: Vull dir que ja s'utilitzaven els fongs antigament. Inclús hi ha la teoria de que el que va fer que ens separéssim del mono va ser uns bolets al·lucinògens que ens van fer unes connexions, que és una teoria, no s'ha demostrat. Però no ho descarto en cap cas.
1: Déu-n'hi-do. I parlant de plantes, i relacionat una miqueta amb el tema de la baixa energia, d'ajudar-nos una miqueta anímicament, parlaries també de l'hipèric?
0: Sí, l'hipèric és una bona planta. N'hi ha bastantes més. Això en podem trobar per internet moltíssimes. Però, com tu has dit, és millor buscar un professional. Cada zona en trobarem algunes. I a mi m'agrada aprendre a identificar-la i que cadascú a la seva zona pugui recol·lectar les que... per exemple, una que està molt descartada, que ningú la vol ni tocar, és l'ortiga. I l'ortiga...
1: té moltes propietats.
0: És el Red Bull de la natura.
1: Sí.
0: Per exemple, com a jardiner, sempre m'acabo ortigant. I com que em passa tan sovint, ja ni em pica.
1: Imagina't.
0: El cos es pot immunitzar de la picor. Si te rasques, et picarà més, no? Fa l'efecte contrari. Però és una planta que si, per exemple, en el moment en què t'ortigues, si la picor que fa la toleres, veuràs que fora de la picor el que hi ha és una estimulació física espectacular. Hi ha gent que la talla, la deixa secar o la deixa que li passi l'efecte urticant i se l'arriba a posar a l'amanida o es fan sopes. I això és algo ancestral que ho feien ja les iaies, però ara s'ha oblidat. I això va molt bé per ajudar el cos a tenir més energia. Tant per temes, problemes de sang, també serveix, com per articulacions.
1: Déu-n'hi-do, Álvaro, estaríem aquí molta estona parlant d'aquests i altres temes. Si algú, doncs mira, vol aprofundir o vol provar alguna sessió de tècnica estructural que ajudi precisament en aquests moments que estàvem dient, no?, de baixos d'energia, de poques ganes de fer res, tot això també ajuda a la tècnica estructural, et poden contactar. No sé si vols donar el teu telèfon, per exemple.
0: Si algú li ha fet gràcia, doncs em podeu enviar un WhatsApp al 678-75-10-75.
1: Álvaro Fortian, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per aquesta estoneta i per aquest detallet. Bon dia.
0: Gràcies a tu, Mercè. Gràcies. Merci, Ivan.
2: Entrevistes, actualitat i música a les veus del matí.
3: Hi ha silencis que pesen molt, el d'una pèrdua gestacional. el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
4: Al Centre de Psicologia Likigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol, espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
3: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
4: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Likigai a Figueres.
5: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Mestret, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol, dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
7: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'una 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 95 al quilo. Sempre si les millors promocions.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El govern i Esquerra Republicana de Catalunya segueixen l'acord dels pressupostos i han acordat destinar 160 milions d'euros a la rehabilitació d'habitatges amb el suport d'una línia de finançament de l'Institut Català de Finances de 50 milions anuals. L'acord també preveu 100 milions d'euros per climatitzar escoles entre aquest curs i el vinent i 50 milions més per impulsar el català a les xarxes socials durant els propers 3 anys. A més, també el pacte inclou la creació d'un òrgan bilateral, Estat General per coordinar la governança dels aeroports, una qüestió que s'haurà de concretar en una futura comissió bilateral, encara sense data fixada. Demà, la comissió bilateral entre Generalitat i Govern espanyol ratificarà els projectes i el divendres es podria aprovar el projecte de pressupostos en un Consell Executiu Extraordinari i de cara al juliol s'haurien de votar al Parlament. I Esther Niubó, consellera d'Educació, ha comparegut en la Comissió d'Educació del Parlament, una comissió en la que ha donat explicacions de les darreres polèmiques i que protagonitzen, de fet, algunes de les denúncies dels docents. La infiltració de dues agents en assemblees de docents i també el pla d'incloure agents dels Mossos de Paisa en centres educatius. En aquest sentit, Niubó ha reiterat que la convivència en els centres educatius és competència del departament i, per tant, continuarà sent responsabilitat dels centres, però ha remarcat conflictes i riscos emergents que queden fora de l'abast de l'equip docent i que, per tant, requereixen dels coneixements sobre prevenció, mediació, assessorament i coordinació dels que disposen els agents dels Mossos. Ha remarcat també la predisposició del govern en seguir negociant per tal d'arribar a un acord comú.
2: Crec que enviem a vegades un missatge distorsionat i confús a la societat quan emetem alguns judicis a priorístics com els que hem pogut llegir i sentir aquests dies. Però, en tot cas, mantenim oberts espais de diàleg amb els agents implicats, seguirem escoltant totes les aportacions que ajudin a millorar el desplegament i l'avaluació d'aquest pla pilot, però també els dic que aquest govern no vol renunciar a explorar eines de coordinació institucional que puguin contribuir a protegir millor els infants i adolescents, acompanyar millor els centres educatius davant riscos emergents que avui afecten directament la vida escolar.
1: Amb tot, Niubó ha afirmat que la proposta que farà arribar avui als sindicats i que es presentarà demà a la mesa sectorial convocada s'emmarca perfectament en l'acord ja assolit amb Comissions Obreres i UGT i ha demanat distingir què es pot fer ara i què s'haurà de continuar treballant en els propers cursos. Tot plegat en una nova jornada de vaga, avui amb epicentre al Maresme, al Vallès Oriental i al Vallès Occidental. I els Mossos d'Esquadra han detingut Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, acusat d'un presumpte homicidi relacionat amb la mort del seu pare al desembre del 2024 a Montserrat. La mort s'havia considerat inicialment un accident de muntanya, però amb els pas dels mesos la investigació l'apunta com a sospita.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM.

Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat. And it goes a little something like this.

Notícies, magazines, esports, música, entreteniment. 107.3 FM. Ràdio Vilafant.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Salutacions en aquest dimarts, en 19 de maig.
2: Iniciem una nova edició del nostre butlletí amb les següents notícies.
1: Vilafant uneix educació i cultura en una edició més participativa de la Vila Educadora.
2: La família d'una nena atacada per un senglar a Cadaqués en reclama 70.000 euros.
1: Els controls i la intel·ligència artificial ajuden a reduir el frau elèctric a l'Alt Empordà.
2: Figueres estrena el mercat de Sant Baldiri per recuperar l'esperit de l'antiga fira.
1: L'auditori de la sala municipal de Castelló d'Empúries entra a la recta final.
2: La triatló 100% half d'Empuria Brava bat rècords amb més d'un miler de participants.
1: Tancarem amb el temps, la previsió meteorològica des de la xarxa de comunicació local i amb el suport i patrocini de Llenyes Empordà.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Vilafant ha celebrat la 16a edició de la Vilafant Vila Educadora 2026 sota el lema Educació i Cultura, objectius compartits, en una jornada marcada per la participació i la interacció entre els assistents. L'activitat s'ha traslladat enguany a Palol-Sabaldoria amb la voluntat de vincular la reflexió educativa amb l'entorn patrimonial. La regidora d'Educació, Meritxell Novillo, ha destacat que aquesta edició ha volgut unir esforços entre les àrees d'Educació i Cultura per oferir una proposta transversal i integrada amb l'espai. La jornada ha comptat amb la conversa entre la actriu i presentadora Txe Arana i la filòloga i professora Maria Àngels Vila Safont, que han reflexionat sobre la relació entre cultura i educació. Durant el debat s'ha posat en valor la cultura com una realitat viva i complementària a l'aprenentatge, així com el paper del teatre, la lectura i les xarxes socials en la formació dels joves. També s'han presentat projectes educatius vinculats a la figura de Salvador Dalí, desenvolupats per l'Escola Sol i Vent i l'Institut de Vilafant. La jornada s'ha completat amb tallers pràctics, un espai de debat sobre experiències educatives i culturals conduït per Maria Àngels Vila i una sessió d'improvisació teatral amb Txe Arana. L'alcaldessa de Vilafant, Montse de la Llave, ha tancat l'acte destacant la importància de continuar apostant per una educació compartida amb tota la comunitat i vinculada a iniciatives culturals que ajudin a enriquir els aprenentatges.
1: La família d'una menor ferida per un senglar a Cadaqués l'any 2022 en reclama uns 70.000 euros d'indemnització a l'Ajuntament i avisa que podria portar el cas als tribunals. Els fets van passar a la Platja Gran quan l'animal va atacar la nena, que tenia 10 anys. Segons la família, la menor encara pateix seqüeles físiques i psicològiques. L'advocat Xavier Coca Verdaguer denuncia la manca de resposta del consistori, mentre que l'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, assegura que el cas continua en estudi pels serveis jurídics municipals.
2: El frau elèctric a l'Alt Empordà s'ha reduït lleugerament durant el 2025. Segons dades d'Endesa, es van obrir 360 expedients a la comarca davant els 438 registrats l'any anterior. Figueres concentra més de la meitat dels casos detectats, seguits de Roses, Vilafant i la Jonquera. La companyia atribueix la millora a les inspeccions, la col·laboració policial i l'ús d'eines com la intel·ligència artificial i els comptadors intel·ligents que permeten detectar consums anòmals amb més eficàcia. Segons Endesa, bona part del frau està relacionat amb grans consumidors i plantacions interiors de marihuana. A més, alerten que aquestes manipulacions poden provocar incendis, sobrecàrregues i talls de subministrament que afecten també els veïns amb instal·lacions regularitzades.
1: Figueres celebrarà el dissabte 23 de maig la primera edició del Mercat de Sant Baldiri, una nova proposta que vol recuperar el record de l'antiga fira de Sant Baldiri, desapareguda fa 9 anys després de més de 300 edicions. La jornada organitzada per l'Associació Artiteca Empordà amb la col·laboració de l'Ajuntament es farà al carrer Nou de 10 del matí a 8 del vespre. El mercat comptarà amb 37 parades d'artesania, comerç local i gastronomia, a més de tallers infantils i activitats durant tot el dia. La programació inclourà tallers de manualitats, polseres, estampació i espelmes, així com ambientació musical a la tarda amb Ràdio Cassette Night.
3: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Les obres de rehabilitació de l'antiga església del convent de Sant Domènec de Castelló d'Empúries, futura sala municipal i auditori polivalent, encaren ja la recta final de la primera fase. L'alcaldessa Anna Massot explica que els treballs s'han intensificat per complir els terminis de les subvencions que superen els 3,3 milions d'euros. La previsió és acabar aquesta primera fase abans de l'estiu, mentre que la segona inclourà ascensors, grades retràctils i nova il·luminació. L'objectiu és que l'equipament quedi completament acabat durant aquest any 2020. El projecte també permet recuperar el valor patrimonial de l'antiga església considerada bé cultural d'interès nacional.
1: La 13a edició de la Triatló 100% Half d'Empúria Brava ha superat aquest cap de setmana el rècord de participació amb més de 1.000 inscrits. La competició, disputada entre el 16 i el 17 de maig, consolida la prova com una de les cites destacades del calendari català de triatló. La cita forma part de la Lliga de Clubs 100% Half amb prou

0: Avui encara no marxaran del tot els ruixats, però a molts indrets ja no hi ha de ploure. Serà bàsicament aquesta tarda cap a la Garrotxa, cap a les muntanyes de la Selva, per tant, bàsicament l'interior. Salvatà també a la comarca del Ripollès, on tornarem a tenir alguns ruixats o algunes tempestes. Arribaran fins a l'Alt Empordà interior, fins a la banda de les Salines, per exemple, al massís de l'Albera, però ja arran de mar serà més difícil que avui arribin aquestes tempestes. Algun ruixat sí que arribarà, per exemple, a fregar el Pla de l'Estany o el Gironès. Això aquesta tarda al matí, amb algunes boires, núvols baixos i una temperatura que ja comença a tirar cap amunt. La tarda serà més càlida que no pas la d'ahir. N'estem pendents a la xarxa.
1: Has escoltat el temps amb el suport de Llenyes Empordà.
2: Encara ets a temps d'aconseguir llenya seca i de qualitat per a l'hivern. Demana-la ara i rep-la còmodament a casa.
1: Truca a l'Alfred 661 98 33 86. Llenyes Empordà, a Mollet de Peralada i Figueres.
3: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'una 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 95 al quilo. Sempre les millors promos.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per a l'educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
2: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que a més creix.
3: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
1: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts, 19 de maig de 2026, i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals, Sònia Quer.
4: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia, juntament amb els propietaris de la companyia. Zapatero és el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny.
1: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
4: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare, Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
1: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona, és a dir, el nou Hospital Clínic i el nou Trueta.
4: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
5: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
1: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector. Amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
4: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
1: Els esports, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans de la primera masculina de futbol, Roger Sánchez.
6: Amb l'Espanyol salvatge, amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita de derrotar l'Elx a Montilivi per no baixar segona.
1: I cop d'ull també al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so Ivan López, a la redacció i coordinació Sònia Quer. Passen gairebé 4 minuts a les 2.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional molt important, és de 500 milions d'euros i està destinada a l'educació. També es destinen 400 milions a pobles petits o 160 més a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com el tren orbital, del qual us parlàvem ahir, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF, que totes dues parts s'han comprometut només aconseguir a través del nou model de finançament. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
2: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
8: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
3: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
8: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
1: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. Aquesta tarda s'hi tornaran a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
8: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
9: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
8: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
10: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien, doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament, doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura van...
8: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
0: Notícies en xarxa.
1: És sens dubte un dels titulars destacats de la jornada, l'expresident del govern espanyol José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris d'aquesta companyia amb vincles a Veneçuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
11: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se li investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
1: Tot plegat ha generat moltes reaccions polítiques, com és lògica. Carina, quines són?
11: Doncs mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
12: Préstamos desde la actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción d'innocència.
11: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumari veu un nou cas de lawfer i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, ha estat per homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat aquest matí als jutjats de Martorell per prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
13: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada el gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre que la mort del seu pare va ser fruit d'una caiguda accidental.
1: Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix a les xarxes socials. Junts va denunciar a l'Edil República en considerar que s'havien malversat fons públics amb aquesta despesa. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
14: El contracte que s'investiga va derivar en una factura de 6.600 euros que van sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa particular del coalcalde Jordi Molinera. L'Edil, però, alega que és precisament per raó del seu càrrec que està sent assetjat de manera continuada a les xarxes socials i que la despesa realitzada entra en les competències del consistori. És per això que assegura estar tranquil davant la investigació.
15: Nosaltres tranquils, sabem que és una contractació que tenim la competència per fer-ho, hi havia la partida pressupostària per fer-ho, és un contracte que no és ni per damunt del menor, allò tan típic que veiem i que alternativa li porta problemes fins al Tribunal Suprem. Per tant, doncs, si volen fer soroll i aquestes coses, doncs que en facin.
14: L'Ajuntament ja ha facilitat el contracte i la informació requerida per Antifrau i ara caldrà que l'organisme determini si el cas s'arxiva o segueix endavant per la via judicial.
1: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El consell executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes, que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
5: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
16: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
1: Justament el coordinador del campus salut de la Regió Sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat en una entrevista a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
17: Que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement en moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És un quart de tres, crida a la serenitat per reconduir el conflicte amb els sindicats educatius. Ho ha dit la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació del Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats, a qui demana realisme per trobar solucions viables. Esther Minguell, bon dia.
18: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
19: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
18: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
1: Per cert, que Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot.
4: Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària a l'Ajuntament. El govern de Collboni ha votat en contra de la proposició, així com el PP i també Vox. La tinenta d'alcaldia de Drets Socials, Raquel Gil, ha assegurat que no hi ha cap centre educatiu a la ciutat que participi en aquesta prova pilot, ni tampoc està previst.
1: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i dels Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, i 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon, bon dia.
20: Hola, bon dia. Doncs sí, però això és el més insignificant, podríem dir, perquè ara mateix hi ha unes 200 persones dintre de l'Ajuntament de Sabadell ocupant tot el vestíbul i la primera part de l'edifici per reclamar aquestes millores en l'educació. En aquest cas, apel·len directament a les competències que té l'Ajuntament, sobretot en l'etapa infantil, per no externalitzar el servei i reclamar aquesta reducció de les ràtios, així com el complement específic. Pel que fa a la manifestació, doncs sí, com comentaves, ha recorregut bona part de la Gran Via i la Rambla, les principals vies de Sabadell, reclamant totes aquestes proclames que fa temps que reivindiquen en diferents territoris. Ara mateix la vaga continua aquí a l'Ajuntament de Sabadell, on a les 5 també ha convocada una cassolada popular per part dels pares i mares dels alumnes.
0: Notícies en xarxa.
1: L'actualitat de la jornada ens porta avui també fins a les comarques de Tarragona, ja que el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És almenys el que diu un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica d'aquesta via, quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
21: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
22: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
21: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. L'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor.
2: Serà la primera vegada que arriba aigua del Besòs a la xarxa de distribució, un cop assolida la qualitat necessària. Segons informa BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la qualitat i seguretat.
1: Avui és el Dia Mundial del Metge i la Metgessa de Família.
2: I els principals reptes que tenen a Catalunya són la digitalització i reduir la medicalització dels pacients. Francesc Alós és de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària i ho ha dit en declaracions a la xarxa.
6: Tenim cada vegada més vies d'accés al sistema sanitari, com és la videoconsulta, la e-consulta, i sí que és cert que no és igual a tot el territori, trobem diferències, i per tant el principal repte és fer extensiu aquestes eines sempre i quan resultin en casos concrets útils.
2: La videoconsulta pot ser especialment útil en salut mental i en malalties cròniques per ajudar els pacients a fer bé els tractaments.
1: I l'Hospital del Mar de Barcelona participa en una troballa per desenvolupar nous medicaments contra el càncer amb menys efectes secundaris.
2: Investigadors internacionals han detectat com es relacionen dues proteïnes que són clau en el desenvolupament dels tumors. Per primera vegada han utilitzat tècniques de modelització molecular i la intel·ligència artificial.
1: És moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
23: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
7: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
1: Atenció, excepcional troballa arqueològica al jaciment de Castellà Vella. Castellà del Vallès ha estat amb el descobriment de dues sepultures en bon estat d'un matrimoni del segle X. Ràdio Castellà, Jordi Rius.
24: La campanya d'intervencions arqueològiques al jaciment de Castellà a Vell ha donat com a resultat el descobriment de dues sepultures excepcionals en construcció funerària del segle X, totalment intactes i atribuïbles a Hermonir i Riquila, dos rics esposos del segle IX. Jordi Roig, arqueòleg i responsable del projecte d'excavació, parla de la seva importància.
25: Unes tombes de monumentals de maçoneria que no en tenim cap exemple. Però és que és així, a vegades sembla que això en arqueologia tot és el primer, però resulta que en aquest cas no tenim cap altra construcció funerària ni tomba del segle X a Europa en l'estat de conservació que tenim aquesta, i a la que hi vagi associada una làpida funerària de marbre de Carrara amb epitafi funerari del 966, que n'hi ha només 10 a tot Catalunya.
24: A més d'aquesta sepultura, a Castellà Vell ja s'han localitzat 223 enterraments antropomorfs i una setantena de sitges, tot i que només s'ha excavat aproximadament un 20% de la superfície total.
1: Arriben els esports. Que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
26: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga amb diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar, mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa, i el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. Per als blaugranes ha arrencat la feina de planificar el curs vinent, que ahir vivia un primer capítol ja esperat, l'ampliació de contracte del tècnic Hansi Flick fins al 2028.
27: Estic realment feliç. Quan recordo els últims partits, especialment els de casa al Camp Nou, hi havia una atmosfera molt emocionant. Com ens rebien en cada partit era molt especial. Ho donarem tot també la propera temporada per intentar que el somni es faci realitat. Aquest és el nostre objectiu. guanyar més títols i potser també la Lliga de Campions. Treballem per aconseguir-ho.
26: La setmana sí que és decisiva per al femení del Barça, que dissabte juga a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut una permanència tranquil·la a la Lliga F, ha renovat un any més el tècnic Marc Ballester. L'entrenador destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
3: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
26: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual al Barça continua centrant l'actualitat. El tècnic sembla que ho té ja tot acordat per anar al Dubai, tot i que el president electe del Barça, Joan Laporta, vol mirar de convèncer-lo. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez, que se sent amb moltes ganes de fer una feina profunda de planificació tenint en compte el context actual.
8: Yo creo que nos queda un verano de mucho trabajo, ¿no? Con muchos cambios por diferentes condicionantes. Muchas jugadoras que van a salir porque tienen ofertas muy superiores a los que nosotros podemos llegar. Y más que nunca creo que debido a las circunstancias del baloncesto femenino actual, yo creo que nuestra planificación en estos momentos es muy importante.
26: En waterpolo, avui es definirà el segon finalista de la Lliga masculina, Sabadell-Barcelona, qui guanyi jugarà contra el Barceloneta, i avui també arrenca el playoff femení. El que fa la masculina, com dèiem, el Sabadell i el Barcelona juguen a Can Llong. Edu Lorrio és el porter i capità del Sabadell.
9: Ahora a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy, muy disputado.
26: El playoff pel títol femení arrenca amb la semifinal Sant Andreu-Terrassa, a les 9 avui a Barcelona.
1: Gràcies, Roger Sánchez, n'estarem pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat i tenim força novetats. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Segueix la gala de lliurament dels Premis Ràdio Associació.
12: Avui és un dia per celebrar, per reconèixer això que dèiem ara, el talent, la passió, el rigor.
13: Gràcies també a les grans veus de la cultura catalana i la comunicació que s'han sumat a aquest projecte. Veus
15: gràcies i fins la propera.
28: Moltes gràcies.
29: Els millors continguts a les zones tenen reconeixement. I destacarà el Premi Ràdio Associació al millor programa de ràdio local. Amb les candidates...
11: Aquella nit al Tiffany's de Ràdio Capital de l'Empordà.
29: L'especial informatiu Apagada Elèctrica d'Ona Codinenca.
11: I el programa Les 6 de Ravensbrück de Moon FM.
29: Premis Ràdio Associació.
11: El dijous 21 a 11:15 de la nit a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
30: Alanada. Aire que s'escapa dels pulmons en una expiració.
31: Una alanada de frescor, un gest breu però capaç de canviar-ho tot.
30: Un impuls.
31: Un refugi.
30: Un espai on una veu que comença pot agafar aire.
31: I fer-se sentir.
30: Això és el que volem que sigui l'alanada.
31: Ens acompanyes?
32: L'alanada, el nou concurs de cançó d'autor a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
11: Propostes en xarxa.
33: Dissabte 30 de maig, el Castell de Móra d'Ebre acull una vetllada molt especial que uneix gastronomia, patrimoni i literatura en un escenari únic. És una de les propostes més atractives de la 19a edició de Literàrum. Literàrum és la fira d'espectacles literaris de Móra d'Ebre. Entre el 28 i el 30 de maig, la capital de la Ribera d'Ebre ens apropa a la literatura catalana i occitana a través de les arts escèniques. Hi conflueixen artistes, programadors i sobretot el públic. L'esdeveniment ja fa dies que volta pel territori i abans de desembocar a Móra d'Ebre a finals de mes, haurà fet parada a Morella, Calaceit o Reus. Entre les activitats programades hi ha exposicions, concerts, teatre, titelles o poesia musicada. A més, coincidint amb el Literàrum, també se celebra la 23a Fira del Llibre Abrenc. És el punt de trobada de les persones que produeixen, editen, promocionen, venen i llegeixen llibres escrits per autors o entitats de les Terres de l'Ebre o bé de temàtica abrenca. Del 28 al 30 de maig, 19a edició del Literàrum, la Fira d'Espectacles Literaris a Móra d'Ebre. Més informació a literarum.cat.
1: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa migdia. Marta Pardell.
1: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació. Les dues parts han expressat satisfacció per aquest acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners que es destinen a educació.
2: Estem satisfets d'aquest acord pressupostari que hem signat amb Esquerra Republicana de Catalunya, que creiem que ens permetrà doncs avançar i fer millorar les polítiques públiques amb un pressupost que a més creix.
4: Uns pressupostos que tenen la voluntat d'ajudar a l'hora d'enfrontar aquests reptes quotidians. Posen 500 milions addicionals en l'àmbit de l'ensenyament.
1: Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació. És dimarts 19 de maig de 2026 i tenim més titulars. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capital, Sonia Kerr.
5: L'Audiència Nacional l'investiga pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. És el primer expresident de la democràcia investigat per corrupció i declararà el 2 de juny. Zapatero acaba de parlar i defensa la seva inocencia.
6: Yo quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
1: Detingut el fill del fundador de Mango per la mort del seu pare.
5: Jonathan Andic està acusat d'homicidi imprudent per la mort del seu pare Isaac Andic, despenyat en una excursió a Montserrat. Els Mossos l'han detingut aquest matí i l'han traslladat als jutjats de Martorell per prestar declaració.
1: El govern declara l'interès general dels futurs campus de salut de Barcelona i Girona.
5: Es dona, doncs, prioritat absoluta a tots dos projectes perquè puguin ser una realitat com abans millor. Així ho ha dit la portaveu del govern, Sílvia Paneca.
14: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics.
1: En cultura, el Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
5: El Gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius.
1: En esport, setmana d'intensitat desigual per als tres equips catalans a la primera masculina de futbol. Roger Sánchez.
26: Amb l'Espanyol salvat i amb opcions remotes d'anar a Europa i el Barça ja campió, tot el focus de l'última jornada dissabte a la nit estarà posat sobre el Girona, que necessita derrotar l'Elx amb un Libi per no baixar segona.
1: I cap d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
16: Bon dia, avui estem tenint una jornada molt més tranquil·la que no pas la d'ahir, però encara en algunes comarques al llarg d'aquesta tarda i vespre s'acabaran escapant alguns ruixats. Serà bàsicament entre el Pirineu i l'interior gironí on tindrem aquests patacs d'aigua d'una forma molt puntual, però alguns d'intensos encara, sobretot a la capçalera del Fluvià i la capçalera del Ter. Arribaran alguns d'aquests ruixats fins a l'Alt Berguedà, fins al nord d'Osona, fins al Gironès o, per exemple, a les muntanyes de l'Alt Empordà. A la resta del país, una tarda més tranquil·la amb alguns núvols prims i prou, temperatura que comença a pujar i, de fet, a hores d'ara ja l'ambient és més càlid que no pas ahir a aquesta hora. Pel que fa al dimecres, més calor, la tarda ja portarà temperatures per sobre dels 30 graus al Pla de Lleida i el dimecres despertarà amb núvols cap a les comarques de Tarragona, amb algunes boires al prelitoral i la tarda tindrà algun xafaguet una altra vegada entre el Ripollès i la Garrotxa. Estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís. Mi al control de so i tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos, ha estat al Palau de la Generalitat, un pacte que té una partida addicional de 500 milions d'euros per al sector de l'educació i que destina 400 milions més a pobles petits o 160 a la rehabilitació d'habitatges. A banda, el pacte pivota sobre acords extrapressupostaris, com per exemple el tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. Sobre aquest punt, totes dues parts s'han compromès a aconseguir-lo mitjançant en el nou model de finançament. Bon Carvajal, bon dia.
3: Bon dia. Després de l'encaixada de mans entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, la consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha valorat l'acord. A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. Romero ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
7: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, un acord que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, un acord que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
3: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
4: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
3: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
1: L'altre soci d'investidura, els comuns, encara negocia amb el govern. De fet, aquesta tarda es tornen a reunir. Consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, especialment en habitatge, una de les seves línies vermelles, mentre que Junts, en canvi, veu un acord sense ànima i que respon, diuen, a interessos particulars d'Oriol Junqueras. Mont.
3: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per educació.
8: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
3: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
17: D'Esquerra Republicana. Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país. I ho veiem quan tenim en compte que el pacte d'investidura van...
3: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
0: Notícies en xarxa.
1: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins de la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia, que tenen vincles amb Venezuela, i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Carina Bellbé, bon dia.
18: Bon dia. La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros. Una companyia, però, que segons el jutge no reunia les condicions exigides per accedir a aquestes ajudes públiques. També s'investiga si Zapatero hauria cobrat fins a 10 milions en comissions il·legals que estarien en un paradís fiscal a Panamà. Tot plegat arran de l'amistat de Zapatero amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia, que hauria pagat fins a 400 200.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. L'Audiència Nacional ha ordenat l'escorcoll del despatx de l'expresident a Madrid i de tres empreses més, entre elles una propietat de les filles. Se l'investiga per fins a quatre delictes: tràfic d'influències, blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal. És el primer cop en democràcia que un expresident del govern espanyol és imputat per la justícia.
1: I atenció, perquè fa poquíssims minuts que Zapatero ha parlat, ha fet les primeres declaracions de José Luis Rodríguez Zapatero davant d'aquesta imputació pel cas Plus Ultra. Carina, què ha dit l'expresident?
18: Doncs el president del govern ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia per col·laborar en aquest cas.
6: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
18: El PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president. Esther Muñoz n'és la portaveu.
9: Todos esos delitos a los que se imputa la Audiencia Nacional al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no se podrían haber llevado a cabo sino concurso del gobierno. Acabaremos viendo a Sánchez decir que no conocía casi de nada a Zapatero, como hizo con Ábalos y con Cerdán.
18: El PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i l'ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
10: Préstamos desde la actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
18: Per la seva part, Vox reclama eleccions anticipades mentre sumari veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com també fa Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: És un altre dels titulars de la jornada. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí Jonathan Andic, fill del fundador de Mango, Isaac Andic, per l'homicidi imprudent en relació amb la mort del seu pare. Recordem que Isaac Andic va morir el 2024 en caure per un penya-segat durant una excursió per Montserrat. L'arrestat ha estat portat als jutjats a Martorell per tal de prestar-hi declaració. Allà hi tenim el nostre company de Martorell Televisió, Manel Gómez.
12: La investigació per la mort d'Isaac Andic, empresari i fundador de Mango, ha fet un gir inesperat gairebé un any i mig després dels fets. Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts el seu fill gran, Jonathan Andic, per un presumpte delicte d'homicidi. El detingut arribava al jutjat de Martorell quan faltaven pocs minuts per la una del migdia i ha arribat emmanillat i custodiat per Mossos d'Esquadra. A les dependències judicials ja es trobava des de primera hora del matí el seu advocat, Cristóbal Martell. Els fets es remunten al desembre de 2014, quan pare i fill feien una excursió per la zona de les coves de Sal Nitre, Collbató, a la muntanya de Montserrat. Només hi eren ells dos. Cap al migdia, els serveis d'emergència van rebre l'avís d'una caiguda en un barranc de desenes de metres. Quan els equips d'emergència van arribar al lloc, Isaac Andic ja havia mort. La primera hipòtesi va ser la d'un accident i fins i tot la causa va quedar arxivada al gener de 2025 per manca d'indicis de delicte, però la investigació es va reobrir mesos després quan Mossos, Fiscalia i el jutjat van detectar contradiccions en el relat de Jonathan Andic. Tot i això, el fill del fundador de Mango ha mantingut sempre

0: Solsona FM, Roser Clotet.
1: Segons una investigació publicada pel diari El Periódico, el representant de la Fundació i exprofessor de violoncel del Conservatori de Música del Liceu ha estat acusat presumptament d'haver enviat fotos despullat a dues noies durant la seva relació acadèmica i després. A més, una d'elles i una tercera afirmen que van patir tocaments dins de l'aula i l'intent de fer-los un petó dins del cotxe del professor. En aquest context, tant l'Ajuntament de Solsona com la Fundació AIMS consideren que cancel·lar el festival és la decisió més adequada per garantir que una situació aliena a l'activitat acadèmica i artística no afecta la trajectòria ni els valors del festival. Posen de relleu que l'AIMS ha contribuït a projectar Solsona internacionalment i ha descentralitzat l'oferta cultural d'alt nivell i l'ha apropat al territori.
0: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i del Josep Trueta de Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta a tots els projectes que considera estratègics per tal de poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixen els calendaris. Maite Polo, bon dia.
2: Bon dia. La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
3: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
2: Paneque ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Són 3:15. Crida la serenitat per reconduir el conflicte educatiu, ho ha dit així la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació al Parlament, on ha reiterat la mà estesa als sindicats en vaga, a qui demana per cert realisme per tal de trobar solucions viables. Esther Vinguell, bon dia.
5: Bon dia. Esther Niubó ha explicat que la proposta que presentarà demà a la reunió amb els sindicats s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
6: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
5: Els sindicats per ara no han rebut la proposta que volen valorar abans de confirmar l'assistència a la reunió de demà a la tarda. A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
0: Tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui és el torn del Maresme i els dos Vallesos. Mestres i professors es concentren a aquesta hora a la Roca del Vallès. Anem fins allà. Vallès Oriental Televisió, Marc Mossegui, bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs efectivament, com bé deies, ens trobem ara mateix aquí a la plaça de la Vila de la Roca del Vallès, davant de l'Ajuntament, on fa uns pocs minuts ha acabat la lectura d'un manifest que ha anat a càrrec d'aquesta comitiva que ha sortit aquest matí del Maresme, ha passat per Granollers, on ha recollit bona part d'aquests professors i ha acabat aquí a la Roca del Vallès. Ara estan fent un dinar de carmanyola i la idea és que després de dinar passin per casa del president Illa a seguir amb les seves reclames.
0: Gràcies, Marc. En directe des de la Roca del Vallès. Un altre front amb què els sindicats pressionen el govern és el bloqueig d'excursions i colònies de cara al curs vinent. A aquest debat, en les últimes hores, s'hi ha afegit una nova veu, la d'Escola Entorn, una associació que agrupa més d'un miler d'entitats educatives i culturals d'arreu de Catalunya.
8: Reclamen que les sortides es protegeixin com a part essencial de l'aprenentatge i demanen al departament i als sindicats que trobin una sortida al conflicte. La presidenta de l'associació, Cristina Búcar, ha destacat que les sortides són essencials per que els alumnes coneguin què hi ha més enllà del seu entorn i que també són una

0: una eina molt útil per a estudiants nouvinguts.
1: És imprescindible que s'arribi a un acord que doni seguretat també al professorat perquè puguin sortir de l'aula amb garanties, no? Sense por i amb la seguretat de que tenen ràtios més petites, de que és més difícil que hi hagi accidents. Entenem perfectament que molts professorats, segons de quins centres i de quins entorns, els costi més sortir perquè és perillós.
2: Notícies en xarxa.
3: El tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està a prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. És el que apunta un nou estudi que constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via, quan ara està en el 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
4: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del tercer fil a finals de 2027, es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
5: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
4: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
3: I és moment per a la cultura. El Gremi de Llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El Gremi alerta d'actuacions com, per exemple, les compres per biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
7: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
6: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFES i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
3: La música i l'art contemporani tornaran a omplir espais singulars de Vic. Seran la desena edició del So de les Cases, del 29 al 31 de maig. El cicle compta amb 14 espais participants, 5 dels quals s'estrenen per primera vegada. El 9FM, Núria Perera.
8: Entre els nous espais hi ha la plaça de Don Miquel de Clariana, on el creador emergent Lluís Rubió celebrarà els 10 anys de trajectòria amb actuacions sorpresa. També s'hi sumen la Capella del Rosari, la Capella del Cementiri, la Casa Galadies i la Casa Consistorial, on l'Envic actuarà entre documents històrics de l'Arxiu Municipal. Ho explica Esther Coma, regidora d'Urbanisme.
9: Procurem buscar espais que tinguin diferents virtuts, des dels espais més urbans, des dels patis i jardins, espais més recollits com les capelles que acostumen a no ser transitats per la ciutadania, i també altres espais que per nosaltres tenen un simbolisme.
8: Per commemorar els 10 anys, el cicle incorpora la mirada de les cases, una aposta per la transversalitat artística. En total s'oferiran una quinzena de propostes musicals i més d'11.000 places gratuïtes.
3: I encara un apunt més en clau cultural. El Bo Cultural Jove permetrà a partir d'enguany adquirir instruments musicals, materials per a la creació artística i cursos presencials i en línia relacionats amb la cultura i les arts.
0: A més, el Ministeri de Cultura col·laborarà amb entitats del tercer sector per difondre la pròxima convocatòria i arribar a sectors més vulnerables. El govern espanyol també ha aprovat la renovació del programa Cinema Sènior amb una dotació d'11 milions i mig d'euros.
3: I ara sí, arriben els esports. que ens porta Roger Sánchez. Molt bon dia, Roger. Dissabte acaba la primera masculina de futbol i el Girona se la juga.
10: Bon dia, Marta. És una setmana final de Lliga de diferents intensitats per als tres equips catalans. El Girona buscarà la permanència a Montilivi contra l'Elx. Només li val guanyar. Mentre que l'Espanyol, ja salvat, tancarà la Lliga a casa, fins i tot amb opcions remotes d'anar a Europa, i el Barça, ja campió, disputarà un duel intranscendent al camp del València. La setmana sí que és decisiva per al Barça, en aquest cas femení, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions contra el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat en l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, Badalona Women ha renovat el tècnic Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
11: La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
12: Tot això, molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment, doncs, complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan, doncs, també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta, doncs tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
11: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
10: Pel que fa al bàsquet, la situació de Xavi Pascual continua centrant en l'actualitat. El tècnic del Barça sembla que deixarà el club a final de curs per signar pel Dubai. El president electe blaugrana, Joan Laporta, vol mirar de convèncer Pascual, si bé la decisió del tècnic de Gavà sembla ferma. Qui sí que renovava ahir com a entrenador de l'Espart Girona era Roberto Íñiguez. L'entrenador se sent amb moltes ganes de continuar al club.
13: Siento agradecimiento al club, a los dirigentes por confiar en mí. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, estoy muy orgulloso de seguir representando a este equipo, a la ciudad y a una afición que son muy especiales para mí, como siempre he dicho.
10: Un Espart Girona que ha anunciat avui la marxa de Dica Carter, que ha jugat aquest últim curs a Fontejau. També s'anunciava ahir la renovació d'Antonio Rama al capdavant del Freikin. Manomeno Granollers arribarà als 12 anys al càrrec quan acabi aquest contracte el 2029. De segon tindrà a Robert Cuesta, fins ara tècnic del femení. Rama es mostra molt satisfet amb aquesta continuïtat.
14: Molt content per aquesta renovació, per aquesta ampliació del projecte, i de seguir al capdavant, doncs, del primer equip del club que ha estat de la meva vida. La novetat d'incorporar el Robert en el cos tècnic, que jo soc, crec que segur que ens ajudarà moltíssim, i podrem seguir avançant, evolucionant i millorant tots junts.
10: Pel que fa al waterpolo, aquesta nit arrenca el playoff pel títol de la divisió d'honor femenina. A les 9, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de les semifinals, que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la divisió d'honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals, després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vitorí.
15: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
16: Ahora, encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos, porque será un partido muy, muy disputado.
15: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal, que arrenca a les 8 del vespre.
10: En aquesta final masculina de waterpolo ja espera el Barceloneta una final que arrencarà diumenge.
3: Gràcies, Roger Sánchez, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà a les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Tot a punt, un matí més aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, 9 i 7 minuts al matí, aquí la tertúlia en directe a través de l'FM i també els que ens veuen a través de Facebook, Instagram, Twitch, que ens acompanyen també a través de les càmeres que ens poden veure aquí. Avui te recuperem a la Carmina Lázaro. Carmina, bon dia.
1: Bon dia, bon dia.
0: Ha fet unes vacances de 6 mesos.
1: Ai, que exagerat. Déu-n'hi-do,
0: home, Déu-n'hi-do, des de l'octubre fins ara, escolta'm tu, és que...
1: Novembre.
0: Ni els funcionaris,
1: novembre.
0: Ni els funcionaris, això. Tot bé, per això?
1: Tot bé, molt
0: allà
1: bé, gràcies.
0: Allà a Andalusia.
1: Bé,
0: després de les eleccions, ara en parlarem. Mireia, bon dia.
2: Bon dia.
0: Francesc Gaspar, bon dia.
3: Bon dia.
0: Maria Bernis, bon dia.
3: Bon dia.
0: Estem a punt de veure la signatura d'aquests pressupostos de la Generalitat entre Esquerra Republicana i el PSC, en aquest cas.
3: I encara falten comuns, eh?
0: I falten, però no han signat encara els comuns? Que esperen no. El 30
1: estan
0: també?
1: Estan esperant la línia orbital.
0: No, ho dic perquè aquí fem una
3: falca.
0: Sí, fem una línia orbital. Està molt bé això, posar noms a les coses. Destinarem 5.200... A mi el que més m'agrada és això. I destinarem 5.200 milions... I això està previst fer-ho, no sé si és en 2 o 3 anys, no us ho cregueu, no ho dic aquí perquè ells ho diuen, els polítics ho diuen.
1: I tu també ens ho dius.
0: Ja en parlarem de quan veurem el tren orbital i quan ho veurem tot això. I donen 500 i pico milions, 540 milions, que també es donen perquè la hisenda catalana comenci a funcionar, que això és una de les coses que reclamava Esquerra Republicana, que podem cobrar l'IRPF. No sé si serà més barat pels catalans, faran descompte si ho cobra la hisenda catalana, això de l'IRPF?
1: No crec més car, perquè si no, no tindria gràcia.
0: No, què en penseu? Va, vinga, va. Opinions sobre aquest acord que s'ha arribat, això del tren orbital.
1: La línia orbital. Home, perdoneu, jo és que...
3: Té ganes de parlar.
1: Sí, ja.
0: Obre la guerra, va.
1: El del nom, la veritat és que ho trobo que podien haver posat un altre nom. El que és el recorregut, trobo que poder segurament, sí, és veritat que interessava molt per aquestes comarques i ciutats de l'interior. Ara, que nosaltres també estem... els de comarques fora, diguéssim, de Barcelona, vull dir, pues, també ens hi hauríem de fer una línia orbital que poguéssim anar més ràpid.
0: Bueno, això és una segona fase, allò que diuen, bueno, segona fase.
1: Però bueno, jo en principi trobo bé que hi ha molta d'aquesta gent.
0: Bueno, de fet, aquesta línia orbital del tren, o sigui, no és tota de construcció nova, vull dir que hi ha trams que està feta, diguéssim, que aprofiten els trams, no sé de quines línies, que ja estan fetes de rodalies, no? O sigui, que això és anar fent trossos i acabar d'empalmar-ho per anar del Garraf cap a Granollers aproximadament. Bueno, sempre és una cosa d'aquestes que diu. Nosaltres, com que no visquem a Barcelona, no sabem el problema que hi ha allà a Barcelona.
1: No, que ja tenen molts de mitjans. El que passa és que la població ha crescut
0: molt i molt
1: tant que cada dia és horrorós. Vull dir, jo ahir venia de Barcelona i realment quan anuncien, la d'aquí no tant, però quan anuncien un tren cap a Madrid, que l'anuncien cada 3/4 d'hora, és horrorós. Dius,
0: d'on ha sortit tota aquesta gent?
1: No? Llavors hi ha tal quantitat de gent que viatja,
0: això és veritat, que viatja, hi ha gent per tot i moltíssima gent,
1: que llavors Mireia, esclar, el que hi ha s'ha quedat insuficient.
0: Sí. Tu com ho veus això?
2: Bueno, suposo que ens hem de posar al ritme del que anem, vull dir, estructuralment parlant. El que passa que és veritat que sempre se centralitza molt, no?, tot cap a Barcelona, i aquí a Girona estem en un punt en què a nivell de transport públic estem molt limitats i tampoc es dona un pensament per avaluar això. Mm-hmm. Vull dir que...
0: En Francesc...
3: La idea en si, i crec que no és dolenta, vull dir, descongestionar els actuals mitjans que hi ha al voltant de Barcelona per tal de que es pugui ser la cosa una mica més fluida, que entenc jo que va per aquí, no? Vull dir que la gent no hagi de passar sempre per Barcelona. O sigui, la descentralització no la trobo malament. Veurem. Una cosa
0: com
3: és
0: una
3: cosa són les presentacions i els anuncis i el paper, que tot ho aguanta, i l'altra és com es va desenvolupant. Però bueno, en principi no seria jo crec que no seria una mala notícia. també és un projecte que és interessant, el que passa que clar, ja s'havia presentat fa 10 anys, sí, com allò dels habitatges que s'havien presentat a l'època Montilla, etc, etc. A mi el que m'ha fet gràcia avui, per això és això del nom, l'orbital, però la consellera ha dit, si no l'he escoltat malament, però ha dit, diu, fins ara era lineal i a partir d'ara serà una línia transversal.
0: Això queda molt ben política, eh?
2: Sí,
0: política,
2: ara la paraula no, està molt
3: bé. Lineal i transversal.
0: Lineal, transversal. Orbital.
3: Jo penso que és el mateix.
0: No, queda molt bé. Surs a la palestra.
3: Queda bé.
0: A mi em fa il·lusió.
2: Transversal perquè agafa tots.
0: De gran ser polític.
3: I no és lineal, transversal. No sé.
0: La idea és aquesta, el que passa que després veurem la realització, perquè això es farà per trams, per fases, no sé què. I llavors s'allargarà. Algun poble, ja començarem amb les al·legacions, allò que passa... Jo pel meu poble no vull que passi aquest tren, que ja tinc moltes carreteres. Vull dir, tot és, que no dic que no és, que jo crec que tot el que siguin infraestructures de millora sempre són positives. Ara, que la gent no es pensi que això estarem parlant, bueno, molts anys, perquè farà, és difícil avui en dia portar no? al·legacions, t'has d'esperar que es presenti el projecte, no sé què, tota la burocràcia aquesta lenta, que als polítics els hi va de fàbula, perquè com que no tenen els 5.200 milions, diu, tu digues que passem per aquí, entre que es posen d'acord, els pobles criden, l'altre fa una manifestació, tallen la carretera perquè no volen que passi el tren.
2: No es fa.
0: Anem fent clash,
2: ja volem... Canvi de govern, llavors l'altre el para i ja està.
0: És que jo fa dies que ho critico, això de sortir a la palestra, de ser polític i...
3: No t'ho havia sentit mai criticant els polítics.
0: No, eh? No, curiós, eh? No, i sobretot, no, aquest afany de regalar, de tenir diners... De dir, de sortir, no, 5.200 milions i demà visitaran un poble? 400 milions, o sigui, no sé, el que té d'assessor, els que tenen d'assessor, tots els polítics, els que tenen que va darrere amb la carpeta, que és l'assessor aquell, ja no li queben els milions a la fulla, de tant repartir, després no hi són aquests diners, vull dir que tot això són projectes. Quant temps fa que parlem de l'ampliació de l'aeroport... I a l'aeroport doncs no s'ha ampliat i encara estem allà a les Beceroles, ni han començat les obres, vull dir que tot és...
3: Bueno,
1: és el que diem, tothom fa al·legacions, allò després ens trobem també, algun altre polític també que diu que en aquesta terra no hi ha llibertat, no? Vull dir que no es pot fer res ni dir res, i si anem uns anys enrere, per exemple, quan al poc de néixer jo, que ens van fer fora del meu poble sense ni un puto duro, perquè van construir un pantà i, bueno, doncs, si te va bé, i si no, pues, bueno,
0: era, altres èpoques que no escoltaven
1: per regar, unes terres de més avall que eren de no sé qui, no? I cunyau. En canvi, doncs, llavors maten en un poble, bueno, en un poble, a diversos, i mira, vés-te a buscar la vida allà on te puguis i vés a reclamar el maestro Armero, no? Vull dir que... Llavors, esclar, en quatre dies, i tampoc eren quatre dies, vull dir que...
0: No, les obres tarden...
1: El que passa que és això, vull dir, lo de l'aeroport és que, si no recordo malament, és que hi ha moltes al·legacions fetes...
0: Bueno, però això són... Jo he posat l'exemple de l'aeroport, no? Però això vol dir moltes
1: sí, moltes altres, obres, esclar, és veritat, i és normal que la gent, si passa pel seu poble i passa per un lloc que no li agrada o pensa que no és l'adient, no? Doncs digui el que sigui.
0: De totes maneres, bueno, és bo que hi hagi pressupostos, que s'hagi arribat a un acord, això és feina dels polítics. Seria lo lògic, o sigui, no hauria de ser notícia que els partits polítics han arribat a un acord perquè Catalunya tingui uns pressupostos, igual que a Madrid, per exemple, no com hauria de ser
3: de dos anys sense pressupostos.
0: Després de dos anys, no, que a Madrid em sembla que portem sis o quatre anys.
3: Tres
0: anys sense pressupostos, sí. Que des de la Unió Europea diuen que, bueno, que això no és viable, fer tres anys sense pressupostos, i per tant, doncs, lo lògic és que arribin acords, no? El bo de la política és això, no? En democràcia, doncs, partits polítics...
3: Si no hi ha majories absolutes, ha d'haver-hi acords.
0: Exacte. Vens d'Andalusia?
1: Ja fa uns dies que estic anant.
0: Sí, però com has vist les eleccions a Andalusia? Han guanyat els que ja eres d'esperar, o era clar això, Andalusia?
1: Aviam, Andalusia, el que era d'esperar és que l'actual president, el Bonilla, doncs ganés, no segurament per la majoria absoluta que tenia, però sí que guanyés, perquè hi ha una cosa molt clara que en allà, i és de que el Bonilla s'ha deslligat molt del PP de Madrid, i això ho tenen molt clar, i llavors per molts andalusos no és el PP, el Bonilla no és el PP, no? I llavors, és clar, això pues, continua passant. El que passa és que també després hi ha moltes polítiques d'aquestes, sobretot del tema de la sanitat, que sí que es nota molt.
0: Però el positiu o negatiu?
1: El negatiu.
0: El negatiu.
1: I doncs, vull dir, ho fa el mateix que, per exemple, l'Ayuso a Madrid ho fa cantando i ho explica i ho diu i encara diu això és lo bo, no? Andalusia no, Andalusia es fa la chita callando. I llavors, és clar, hi ha molta gent que es pensa que això és culpa del govern central. O sigui, que la sanitat no funcioni és culpa
0: sempre.
1: Del
0: la
1: govern central.
0: La culpa és de Madrid, és una frase.
1: I llavors, bueno, doncs... Pues, d'allò. Però sí que era previsible que el
0: Bonilla guanyés, que el Bonilla diguéssim, fos guanyés. El més votat. Però us esperàveu aquests resultats, diguéssim, a les eleccions d'Andalusia? Després de veure la resta d'eleccions que s'han fet en altres comunitats autònomes, és una mica una còpia, no?, per dir-ho així, els resultats.
1: Més o menys, sí.
3: Sí, d'alguna manera és exacte, tots s'han calcat. Jo sí que volia dir això, incidir en això del PP moderat d'Andalusia, perquè just fa un any teníem a Figueres l'alcalde d'Alcalá la Real, el seu regidor de Cultura, dos regidors més. El regidor de Cultura és diputat, o era diputat al Parlament andalús, i bé, van parlar molt de política i realment són molt, molt moderats, no? I amb el tema de Catalunya, etc. El que passa que a vegades la societat d'allà és més radical, però és un PP molt, molt moderat. Vull dir que jo entenc que hi hagi gent d'una òrbita més de centre-esquerra que els pugui votar sense problemes. I és veritat, amb això de que diguem de Catalunya, permeteu l'anècdota, perquè ells van venir a Figueres amb motiu d'aquest agermanament, que tenien Figueres a Alcalá la Real, tornen a Alcalá la Real, fan una publicació a xarxes, jo ho miro, i hi havia com tres comentaris de gent dient con los catalanes habéis ido, con los de Junts, un ayuntamiento de Junts. Dius, ostres,
0: és que és molt fàcil que vegades, des de fora, dius,
3: i ells van quedar encantats, se'ls hi veia, vull dir que havien quedat i havien vist, i jo els havia explicat temes polítics i vam estar xerrant de política i entenien moltes coses, no?
4: Bueno, de totes maneres, les xarxes tampoc no,
3: ja ho sé, ja ho sé.
4: Aquests que van comentar sí, això, si arriben a vindre en aquest viatge, també haguessin quedat encantats.
1: Sí, no. Són els estereotipos, no? Sí, són estereotipos.
0: Vull dir que és
4: el mateix. És molt fàcil. Lo del Partit Socialista és una còpia, diguéssim, de tot el que li està passant a totes les autonomies. Vull dir, portes a un ministre a ser el líder d'aquella autonomia pensant que, bueno, que això te donarà uns rèdits i s'estampen. Per tant, l'única que ens queda per veure si la tendència aquesta serà la mateixa en les eleccions centrals, no?
0: Bueno, tothom fa apostes, no sé, Mireia, si ho veus així, tothom fa apostes en el sentit de que sembla que això seria, si haguessin unes eleccions ara, seria el que passaria en unes eleccions generals. El partit més votat Partit Popular, Vox pujaria, diuen que aquest matí, per exemple, deien Partit Popular diu, guanyaria dos només, socialistes perdrien 12 o 14, el PP, Vox pujaria 8, i els altres partits, bueno, un amunt, un avall, no sé.
4: No subestimis la capacitat de supervivència que té
0: el Pedro Sánchez.
3: Ja també ho penso,
4: Jo no tinc tan clar que fos això.
1: Encara sí, queda, però, bueno, no sabem el que queda, perquè és clar.
0: Bueno, sí, el que passa que... Un any, sí. Queda un any, perquè les eleccions han de ser
1: correcte,
0: el 2027.
1: Correcte, si més no s'han de fer el
3: juliol del 27.
1: El 27, sí.
3: Tard, o juny del 27.
0: Sí. Bueno, hi ha les eleccions municipals també.
3: Primer les municipals, 23 de maig.
0: Sí, estarem l'any que ve, 23
2: de maig. Estarem entretinguts,
0: Entretinguts,
3: fa 4 anys o sigui.
2: Serà un any que crearà moltes inquietuds, Normal. Vull dir, no estarem caminant amb una corda fluixa. Perquè...
0: Mira, jo que sóc gat vell, que fa 44 anys que estic aquí i he vist moltes eleccions, jo fins que no veig la papereta impresa, allò que va a les eleccions, perquè és molt fàcil, te trobes un, no, és que fulano va con el otro, fulano va tercero con aquel, el otro no sé què, i d'allò que et diuen quan hi ha la campanya electoral, A part dels caps de llista que es presenten públicament, que tal, tot l'altre palla. No, no fe, és que no s'ha de fer ni cas. Quan vegis tu la papereta, ah, mira, sí, va tercer o va quart o va segon, perquè a vegades el mateix que li han dit que va tercer, dos dies abans d'imprimir les butlletes, li diu, no, és que he posat un cunyau mío i t'he posat set.
4: Això, això, això és impossible.
1: No va tan poc de cunyaus, sí. Però
4: bueno.
1: Sí, sí. El Toni li agrada... Li agrada
4: sí. Que les llistes es fan abans,
0: sí, però, home, sí, però a vegades hi ha gent, que es pensa...
1: Dos dies no pot ser.
0: Però a vegades hi ha gent que es pensa...
1: Una vegada sí que va haver-hi.
0: Que va de segon i resulta que després va de quart, m'entens?
4: Fins que no entres al jutjat, llavors sí, tu pots canviar tot el que un cop està...
1: Alguna vegada sí que va haver-hi alguna llista d'algú que una vegada impressa i presentada i tot això va dimitir, diguéssim, per dir-ho de, entre
0: comandes,
1: de la llista. I ja llavors volia dir que encara que votessis aquella llista i pensessis que aquella persona hi anava, doncs en realitat
4: no
1: es havia retirat. Però bueno, això és
4: però
1: una altra...
4: Si resulta elegit,
1: això és una altra.
4: L'acte de regidor era seva, eh?
1: Sí, sí, sí, però bueno...
4: Bueno, depèn de la paraula que hi hagués, sí, o sí, no, sí. Sí, sí, cert, cert.
0: Però això encara falta un any, encara veurem sí. coses, perquè mentre es governa en Sánchez li ha passat de tot, la dana, inundacions, jo que sé, guerres, vull dir que encara tenim
1: barcos
0: temps per
1: infectats,
0: veure barbaritats del món, barcos infectats,
1: ara, la, ara l'èbole a l'Àfrica, que això
4: bueno,
1: sí que...
4: Això no li passi bé. Sí, no, esperem que no passi bé.
1: Això estem... No, però vull dir que vull com que tot que... el que passa al món
0: sí, sí, sí,
1: és culpa
0: sí.
1: de Sánchez. No, vull dir que
0: sí. A veure, tu
1: segurament
0: mires la tele,
1: va anar-hi un dia a la nit d'allò, sí. va anar
0: tu mires la tele i tu, tots els polítics que surten que no són socialistes, tots diuen que la culpa és d'en Sánchez, i si és del PP, el que sigui la, ara fa això de l'Ebola.
4: Bueno, de fet el PP és l'únic discurs seu,
0: és la culpa és d'en Sánchez,
4: el que se sent, el que sento jo, igual és que no me n'entero, però és això, és la culpa és d'en Sánchez,
1: sí, sí,
4: socialistes
1: no, no, fa...
4: no hi ha una alternativa de poder realment, de, no? Que et diguin, mira,
0: jo
4: això que ha fet en Sánchez, doncs bueno, jo ho faria així.
0: La meva pregunta
1: no
0: és,
1: fa aportacions.
0: La meva pregunta és, veurem a l'Ayuso vestida de plàstics allà a mig de l'Ebola, bueno, allà a l'Àfrica per poder dir que en Sánchez ha fet tot això? Perquè és especialista en aquestes coses.
1: Sí, però per això no cal anar-hi allà, que poder encara tindria mala sort,
0: sí,
1: i també li passaria com a Mèxic, i...
4: que
1: encara la perseguirien, no? Vull dir, no vull dir que... Sí, sí.
0: Però bueno, aquest no reflexe d'aquestes eleccions, bueno, va, o marquen, no sé si marquen una tendència, marquen alguna cosa, però clar, això... jo tampoc estaria molt content si fos el Partit Popular, en el sentit que tampoc està traient els resultats que ells volien.
4: No,
0: és la, no sé si és la quarta d'autonomia, sí. I a la quarta no va la vençuda.
4: Sí.
0: Tampoc,
4: no,
0: tampoc amb un Moreno Bonilla,
4: que era... I tant, que teníem més fàcil.
1: Van proposar les eleccions just amb una data que ells pensaven que seria clau per guanyar, després de la Setmana Santa. Amb la que el Moreno Bonilla ha estat a tots els, jo diria que a totes les setmanes antes d'Andalusia, a la fira d'abril, etc. I llavors no? Vull dir,
4: sí, sí,
1: també,
4: sí, que és un, clar, un bany de masses de popularitat,
1: correcte,
4: no?
1: Correcte.
4: I pam,
1: i després, esclar, suposo que ells sí que ho sabien, que ho farien en aquestes dates o dia amunt, dia avall, perquè sí que és veritat, després de molts recorreguts i molta propaganda, diguéssim, a comarques i a pobles d'Andalusia, com diuen en allà, jo, com que
0: anaves
1: de espectadora, mai es havia vist, no? Vull dir que, per tant, després de tot això, d'aquesta puesta a punto, no? Doncs, pam, va, van... que ja se sabia que les farien un dia o un altre entre abril i maig, però...
4: A mi el que ara em té interès, i potser tu ens, evidentment, deus saber més que no pas, jo vull llegir-ho aquests dies, és aquesta llista andalusista que ha crescut de tant de vots. Com la situaríem si féssim un paral·lelisme aquí a Esquerra, a la CUP? O...
1: No, és molt local, diguéssim, allò de gent molt, molt i molt local. I després aquest noi de Cádiz, que és de Cádiz, que és a més on t'ha... on no han guanyat tant, però que allà on han guanyat més és a Sevilla, que li han tret, em penso, un diputat o dos al PP, però vull dir que és més local. I després també hi ha una altra cosa, que és que poder segurament el meu d'allò és dels que realment han fet una oposició al Moreno Bonilla d'aquelles fortes, vull dir, fortes i amb arguments, allò, però molt, molt, molt, allò...
4: Sí, sí, sí. Està... Però on te'ls situaries? Tu, amb una CUP, amb una Esquerra Republicana?
3: No és l'antic Sumar, això? No, no, d'aquí no van sortir els de Sumar?
1: No, no, això és un partit que va néixer fa ja diverses eleccions municipalment. Com a, saps, com a
4: el moviment municipal,
1: sí, com a moviment municipal. I llavors, bueno, va començar a créixer, però va néixer com a gent d'esquerres, poder segurament més no cap a la CUP, sinó més ni tampoc al Partit Comunista, sinó
3: però està a l'esquerra del PSOE.
1: A l'esquerra, però PSOE. No gaire més a l'esquerra del PSOE, però gent que bueno, pues que tenien ganes de canviar certes polítiques que havien al seu poble, que ja començaven a tenir, o sigui, a fer canvis d'alcalde o de municipis, doncs més cap a les dretes, i llavors a partir d'aquí doncs van començar com un moviment municipalista, van començar
0: defensant molt el territori, Andalusia sobretot,
1: són molt de territori. Però se me va estranyar molt que l'altre dia el sentia que deia que amb aquestes eleccions, amb aquest resultat, es veu fort per
3: Madrid,
1: presentar una llista d'allò, que jo vaig pensar, aquí t'estrellaràs segurament.
3: Bueno, una espècie de coalició canària, alguna cosa d'aquestes.
0: Sí,
3: coses,
0: sí,
3: no?
0: sí.
1: Però vull dir, realment, sí, tenen, esclar, un regidor, dos regidors a molts de pobles, no? Vull dir, i és majoritàriament, ja dic, municipalista.
0: Sí, però moltes vegades aquests partits guanyen força quan els necessiten, no? Quan els necessites per poder tirar endavant un projecte, quan els necessites per tenir una alcaldia, coses així, i és quan, diguéssim, van pujar.
4: Es visualitzen
0: d'aquesta manera.
4: La gent, el partit i tal. Està.
1: Però sí que és veritat que ha fet una oposició. Jo que veia, esclar, allà veus més altres televisions que no d'allò, o inclús, vull dir, la gent o tal, i realment ha fet una oposició contundent, forta, i és un ell, o sigui, és molt aquest noi, no? Vull dir, el partit és ha fet una oposició molt contundent en quant que és un bon orador, sí. Diguéssim, és un tio d'aquests que quan
0: sap parlar i això val molt avui en dia.
1: I matxacon. Vull dir que m'aixecava que cada vegada.
0: Suposo que Andalusia té els mateixos problemes que nosaltres, amb la sanitat, l'educació, la falta de metges, el sentit aquest que això deu ser una cosa que passa a tot arreu, no? No sé si Andalusia ha crescut molt, perquè nosaltres aquí a Catalunya sí que hem passat de som 6 milions a ser-ne 8 i pico. Aquest increment de 2 milions en 15 anys, coses així, doncs, home, això tensa una mica el tema de les escoles, que els profes a mig curs li venen alumnes nous, la sanitat, que vas a la sala d'espera, no ens ho han de dir, anem a una sala d'espera a l'Hospital de Figueres, per exemple, o al CAP, i veiem molta gent que bueno, que acaba d'arribar fa poc temps que és aquí, i això vol dir que hi ha més ciutadans que demanen aquest servei, i Andalusia deu ser pràcticament el mateix, no?
1: Andalusia, el que els hi passa és amb els estrangers, vull dir que tu vas amb una sala de... Jo aquest any, per desgràcia, he tingut que anar per una petita tonteria, i el que et trobes són alemanys i inglesos.
0: Clar, tu estaves a Britània, no? Que és tota aquella zona de... Britània, sí. És tota aquella zona de Màlaga, sí. Tot allò, que sí. Tota, hi ha carrers que només es parla anglès, sí. Supermercats en anglès, sí. Botigues en anglès...
1: Bueno, tampoc no és pas tant com digueu, Vull dir, sí que és veritat que tens molt, molt present...
0: Aquí nosaltres tenim Empúria Brava, però és més europeu.
1: Més local.
0: No, hi ha més belgues, holandès, bueno, alemanys,
5: francès,
0: no és Britània.
1: Francesos no t'hi pots pas ni imaginar la quantitat de francesos que estan baixant, Vull dir, hi ha molt de francès que abans estava per aquí, a l'Empúria Brava, per exemple, que tu dius, i ara venen cap allà. Però vull dir que per tant,
0: la culpa és dels andalusos, per això, La canya 50 cèntims equival a 1,20 €. Anem cap allà.
1: Ara ja
0: t'he
1: dit que...
5: La canya amb tapa. I a sobre amb alegria, amb unes cares. Perquè
1: clar. Has d'anar segons quin lloc per agafar la canya 50 cèntims. Ja no n'hi ha canyes a 50 cèntims. Bueno, una canya de canya...
3: De
1: donar-te un canyazo, que diu aquell. Tu deus, sí, no? Però bueno... No, el que passa que sí que això que deia al principi, que, que està canviant molt, el que s'està posant, per exemple, l'exemple de Màlaga, que és el que més jo conec, però vaig molt corro molt per allà en altres puestos, i és exactament el que li va passar a Barcelona els anys de les Olimpiades, diguéssim, les pre i pos
0: Olimpiades. Sí, més val no fer soroll. Tu vas fent, no facis soroll. Fan les Olimpiades, t'encareixen els pisos, adeu al bar de la tapita, tot això.
1: Penseu que Màlaga és la capital de tot l'estat que més pisos turístics, però amb llarg, que més pisos turístics en té. Per tant, clar, aquesta pressió, diguéssim, de vivenda, de la gent que estava, doncs, en barris determinats, que ara, doncs, un edifici complet els fan fora els inquilinos i ho converteixen en un d'allò
0: és normal, en zona de costa ves a l'escala i un pis
1: això
0: i
1: el tema de la gent d'aquests inversors buitres no? que compren edificis sencers que després no els venen perquè és clar, els preus que haurien de posar són, i com que els venen poc a poc, el que fan
0: fer pisos turístics?
1: No, el que fan és llogar per dies.
0: Déu-n'hi-do. És un hotel, no? Allò, tu, dies,
1: tu necessites que estàs visquent a Màlaga perquè ets, jo què sé, mestre,
2: aquí els hotels, treballador, no s'ha revolucionat el sector de... perquè al final, vull dir, t'estan usurpant directament el teu... Com això, jo no ho entenc com no s'ha aixecat una massa d'empresaris d'hotels i dir, prou, això s'ha de regular, que per això i aquí hem construït, no?, uns càmpings, uns hotels...
3: Potser
2: els mateixos, clar.
3: Mateixos se fan la competència.
2: Ja pot ser.
1: Vull dir que, esclar, llavors hi ha un molt malestar amb el tema també doncs, de la vivenda, sobretot a grans...
0: Passa tot arreu això, eh?
1: Sí,
0: en zones de costa, ja segurament vas a un poble de l'Inda Olot o així, no passa, no?
2: Sí, però no, en zones de...
1: Ara ja penso Aragó, que comença a passar tot arreu. Vull dir que ara ja fan anuncis, diguéssim, inclús a lo que seria l'Espanya vaciada, no? Que diuen... es venen pobles sencers per, jo què sé, per 4 milions, no?
0: O sí, bueno, però si després no tens serveis, no tens internet, clar, no hi ha autobús, no hi ha metge, no...
1: Però tu que muntes en allà, jo què sé, una història un determinada,
2: però és un poble ressort.
3: Això truca un entrant.
1: Doncs digue'l sí, en els...
0: Bueno, un entrant, perdona, ara em sembla que és el Congrés o el Senat, li ha tallat una pila de milions que eren per fer aquella sala de ball que estava fent ell en la Casa Blanca,
3: a la est, no? No sé si l'est o l'oest, però bueno, se l'ha carregat tot i
0: bueno, la construcció continua, però vale, li han aturat per no gastar. Sí,
1: bueno, però ja l'ha aturat també un tribunal perquè no podia alterar la fisonomia, no? Diguéssim, de la Casa Blanca, d'allò. A mi em va fer molta gràcia el Carlos d'Inglaterra, no? Vull dir que com que té aquest humor anglès tan fi, que li va dir nosaltres som pioners amb això que vostè està fent, perquè el 1813 ja vam intentar cremar la Casa Blanca i no van tenir èxit, no? Sí, li va dir, no sé si d'allò, jo aquest dia llegia un article d'un individu que deia, no soc monàrquic, però sí que a vegades d'allò, i explicava els 5 o 6...
0: fragments aquests, sí.
1: De coses bueno, clar, aquestes.
0: Era una excolònia que van perdre gràcies a l'ajuda dels francesos i espanyols, que això moltes vegades...
1: Mai es parla dels espanyols.
0: Mai es parla dels
1: espanyols. Els espanyols només per lo dolent.
0: Exacte, per lo dolent, però la revolució aquella dels americans, si no hagués estat pels francesos i espanyols, espanyols tenien la Florida, tenien la part sud dels Estats Units, diguéssim,
1: Texas,
0: per exemple, i van enviar molts soldats i van guanyar moltes batalles als anglesos perquè els americans fossin independents i no se'n recorden.
1: No americans, no, els inglesos.
0: Sí, bueno, eren anglesos que es volien separar d'Anglaterra.
1: Correcte.
0: Exacte. Fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
7: La
6: la ràdio que ens uneix.
7: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: Si vols fer la compra bé,
5: a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'una a 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
6: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
7: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
8: Ui, ens l'hem passat, no?
9: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
10: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
11: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
12: Al Centre de Psicologia L'Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
11: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
12: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia L'Ikigai a Figueres.
6: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Mestanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol, dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem.
13: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.

0: Tornem a la nostra tertúlia després d'aquesta pausa. Notícia d'última hora, i és que l'expresident Zapatero ha estat imputat per blanqueig de capitals a través de lo que és la companyia aèria aquesta del Plus Ultra, que va rebre 54 milions d'euros de l'Estat per salvar la companyia, per dir-ho així, que tenia un avió. No sé lo qual, un avió, però salvar una companyia que té un avió i donar-li 54 milions...
1: De l'Estat, a més, no? Que són, de l'Estat, 50 milions, que són de tots.
0: De tots vull nosaltres. Que... Vull dir que això també... Bueno, a vegades surten notícies aquestes i es quedarien esgarrifats de les subvencions que donem a projectes d'aquests de fora. De...
1: És que jo crec que diners n'hi han.
0: Mal repartits, no?
1: Mal gestionats, sí, mal portats a llocs on hi ha més interessos o no, i clar, bueno, al final... qui signa papers, qui reparteix, no és la intel·ligència artificial, no. Per ara, són persones.
0: La UDF està, la Guàrdia Civil està registrant les dependències i la casa de José Luis Rodríguez Zapatero. També és una cosa, amb Zapatero no sé si fa anys que li estan perseguint les garrofes, com aquell que diu, ja se li havia dit, els volia denunciar. Vull dir que si va la Guàrdia Civil i troba alguna cosa, també és per al Zapatero dir-li tu,
2: ja fa, estàs avisat.
0: Fa dos anys que t'estem aquí, que surts als diaris, que t'investigaran i no sé què, vull dir que no sé, a veure que, com surt. A mi el que em sobta com a ciutadà és això de dir un altre, no? Allò d'anar sumant polítics investigats, que no es pot dir res perquè
3: tots... Hi ha la presumpció d'innocència,
0: sí, tots som innocents, imputat no és culpable, això deixem-ho clar, vull dir que...
4: Hem de veure al final.
0: Però clar, ja quan t'imputen sembla que ets culpable, no, està imputat, s'haurà d'investigar. Mira la Shakira, que tothom li anava dient no, i ara li hem de tornar quasi... Bueno, la xifra és...
3: No són 60, perquè no ha pagat
0: 34.400.000 euros, però què és el que havia pagat? Bueno, havia pagat menys, però amb els interessos...
3: És el que em tornen a mi, també.
0: Sí, quan fas la declaració, sí, sol tornar, no sé, 28-30 milions, depèn.
1: Sí.
0: Però el fet és aquest de dir que, home, un altre polític investigat per blanqueig de diners... Vull que...
3: Bueno, però és millor això o millor que no?
0: No.
3: Que se'n vagin de rosites.
0: És millor que la... Que no, que, a veure, el millor seria que no...
1: Que no passés, no?
0: Que no passés. Que no
3: passés. Això seria un món ideal. Això
4: és molt ideal. Seria molt ideal. El món
3: ideal no existeix.
4: Que també... no sé, el que passa és que estem acostumats a que sempre la qui imputa, és a dir, qui posa, diguéssim, la denúncia, sempre són, doncs, vull dir... manos limpias, sí. El sindicato de Cristiano de no sé què, vull dir, no sé. I llavors, el que jo penso és que sí que és veritat que aquesta gent que imputen des de la dreta, diguéssim, majoritàriament a la gent de l'esquerra, bueno, si és veritat, ja està bé, però és clar, és que a vegades imputen simplement per el fet d'imputar, no? I en canvi no existeix, jo sempre me pregunto, no, existeix un sindicat d'esquerres
0: d'imputar gent de dretes?
4: Sí. Perquè imputi a la gent de dretes, perquè és clar, si haguessin d'imputar a tota aquesta gent, jo per exemple l'altre dia sentia amb el Feijó parlar d'algú que no sé, que trepitjava, diguéssim, amb els narcos i no sé què, bueno, amb la història aquesta de l'Ayuso, sí. Jo pensava, home, perdona, però és que tu tens no solament una foto, tens un milió de fotos amb un individu que és un narco reconocido,
0: empresari, que, és que vosaltres de seguida
4: que ell
0: poseu
4: mateix,
0: mots,
4: no, no, però
0: són
4: és
0: empresaris
4: que
0: ell, de la droga,
4: no, però que ell mateix va dir, no, és que jo no ho sabia, no, vull dir, en aquell llavors tal i que qual, llavors jo dic, home, perdona, però com pots tenir aquesta cara, no, vull dir,
0: no.
4: Però en canvi, penso, no hi ha un sindicat renta, el que vulguis, sí. Traps o allò.
0: Yeah. De... No surt molt, curiós.
4: No us heu fixat?
0: Els polítics de dreta, déu-n'hi-do també els que han sortit investigats,
4: sí,
0: imputats.
4: Sí. O sigui, però molts d'ells després resulta que ha quedat amb aigua de borraja.
0: Bueno, perquè després s'ha de demostrar les coses, el que diguem, a tu et poden acusar, però una vegada t'acusen, hauran de demostrar que allò que tens l'acusació, que sí, no?
4: Correcte.
0: Passa que en el món de la política ja és una taca, no? Almenys, si fos uns altres països, la gent plegaria, dimitiria, que bueno, cada vegada menys, però països del nord, que són els nostres miralls de la democràcia, democràcia neta. Abans, quan imputaven algú, ja només per tenir sospites, ja ells plegaven i el que sigui. Ara potser no tant, ja la cosa ha canviat molt, però en el sentit de que, bueno, ja t'imputen, però bueno, en Zapatero, com que tenia molt bona relació amb en Maduro i amb el règim de Venezuela, amb el que feia negocis o assessorava o el que sigui, ja fa temps que, no només des d'Espanya, des dels Estats Units, ja fa temps que li persegueixen.
4: Clar, si als Estats Units és normal, que li
0: persegueixen. No, el segueixen, ja veuràs que en Zapatero no s'acosta als Estats Units, no farà cap viatge als Estats Units. Vull dir que són aquestes coses.
1: Quines ganes de viure així també, no? A vegades dius, mare meva, no sé, ja anant una miqueta més enllà, és com dir, quines ganes d'estar en aquests percals tan complexes.
0: Bueno, són temes que s'investiguen i jo penso que a vegades el tema està a l'hora d'aquests polítics en què no saben retirar-se, no? En Zapatero, per exemple, havia estat president, havia... No, retira't.
1: La pregunta és, es poden fer les coses bé?
0: Jo crec que sí.
4: Sí, que sí.
1: Jo, vull dir, es poden fer les coses bé, èticament bé, moralment bé, vull dir, a la vida hi ha de tot i està claríssim que a vegades no es pot, vull dir, hi ha dalts i baixos, però sense aquesta mena de, no, de podrimenta que tenim ja, perquè portem molts anys, a més, no és una qüestió de, portem com un, com una herència, no, de política corrupta, és igual sigui d'esquerres, a mi més, ja m'és igual als costats, i jo a vegades em pregunto, es pot realment, vull dir, això té sortida cap a un altre lloc, o és, o hem d'acceptar que això serà així ja i el sistema està fet d'aquesta manera?
0: Bueno,
1: i
0: en Josep Maria Barrils ho deia, o sigui, és bo que la justícia actuï així i hi ha tants casos o hi ha tants casos que la gent ja passa de tot, però si és igual si el condenen o si no i si,
1: com que els clar, però bueno, al final la justícia exerceix una llei,
0: els calés robats no els tornen
1: mai, però la història ve de l'individu,
4: que estem
1: sigui...
4: amb l'era aquesta de les pantalles, no? Que una tapa a l'altra, llavors si surt un escàndol d'allò, sí, doncs sí, sí. L'endemà surt un altre encara més gros que poder és veritat o no és veritat, que tapa, o poder, per exemple, doncs bueno, estem veient ara dos casos en els jutjats, en dos jutjats completament diferents a Madrid, i realment et quedes flipant quan veus jutges o jutgesses que amb lo mateix, exactament amb lo mateix, però amb dos jutjats diferents, doncs amb un li permet fer preguntes i l'altre no li permet fer preguntes, per exemple.
0: Sí, aquestes coses
4: no?
0: De la
4: accepta,
0: llei...
4: O accepta un testimoni o no accepta un testimoni. Per exemple, jo què sé, no sé, jo ara, per exemple, el cas de la Kitchen, vull dir, m'esgarrifo quan penso que hi ha quantitat de gent que no saben, no recorden, i amb això de no saben, no recorden, ja està... o jo no tenia constància i llavors doncs amb això la jutja

0: El cas Pujol, per exemple, el van jutjar i l'home té 90 i pico anys, escolta'm, això és de fa 20 anys, o sigui...
1: No, més de 20 anys.
0: Clar, o més de 20 anys, clar, la una justícia aquesta així...
1: Bueno, perquè també està pervertida, la justícia.
0: Però molt.
2: Hi ha alguna justícia.
1: Ja estan comprats tots al final, i és que és molt... Per això dic, jo la pregunta
3: tots,
1: és...
3: Tots no, però
1: el que porta el control i el que té els dos joves...
2: El que passa que sí que és veritat que hi ha jutges, per això jo deia... Sí. Si us fixeu en aquests dos últims casos que s'estan jutjant, no? Doncs vull dir que, no sé, o per exemple, posaré un exemple, el cas de les mascarilles de del germà de l'Ayuso. El propi president del Partit Popular a llavors...
0: Sí, bueno, no hi havia mascarilles, però tothom en venia. Perquè veig que tothom tenia negoci.
2: El van fer fora del partit, no? I llavors... Era legítim que el germà de l'Ayuso s'enriquís doncs, amb la venda de mascarilles.
0: El germà o el xicot?
2: El germà. Parlem del que va quedar lliure. L'altre encara està per veure. No per la venda, sinó
1: per altra cosa.
2: Per altra cosa, eh? Vull dir que és que a vegades allò que és com allò, com el Capone,
1: estira el fil,
2: no?
1: I comences
2: com el Capone
1: a treure...
2: que el van agafar no per el que
1: feia, no per matar, sinó per l'opció.
0: Per no pagar impostos.
2: Vull dir que i llavors el jutge va determinar que es podia enriquir. La d'allò és la mateixa, perquè qui li va proporcionar el d'allò? Una persona que està...
0: Quan estàs en aquest món polític de dalt i tens contactes i t'ofereixen, clar, ve algú,
2: si fem allò...
3: De corrupció sempre n'hi ha hagut.
0: Sí, i negoci... Tot el que sigui negoci de caler ràpid, i la gent vol caler ràpid, hi ha gent que hi cau, perquè... I molta gent no sap viure d'una altra manera, en l'aspecte de que tothom viu per lo que pels diners que ingressa, no?
3: El tema és que ara en parlem més i que ara ens han assabentat més.
0: Sí. Clar, abans això no s'ho sabia.
1: Clar, estava més tabú.
3: És condició humana, vull dir, som els humans.
0: Abans, a nivell de poble, qui no sabia, l'alcalde aquell, que tenia un col·lega que havia fet una urbanització amb uns terrenys agrícoles, que era va haver-hi una època...
1: Abans,
0: va haver-hi una època que, déu-n'hi-do, que era...
1: El boom de la construcció... No sé jo si estaria ben realment...
2: I poder moltes vegades a la persona amb la que construït. Pensaven que s'havia enriquit no era aquella, era la que tenia al costat. Vull dir que...
1: No, clar, és que hi ha els titelles, no? Que
0: ho fas això, prova amb això.
1: Però la manipulació ve per un altre costat.
2: Ja, el que passa que a vegades, ho dic, vosaltres dos, que teniu experiència de govern, però dos regidors que estiguin al govern.
1: Sí, perquè... és regidora, però no sé què govern.
0: ells estan al govern.
2: Ells tenen allò que...
0: Mireia,
2: hi ha quantitat de coses que desborden.
0: Tu controla'ls,
1: fiscalitzem.
2: De manera que tu te fies doncs, del segon, el tercer o el quart que tu tens al teu costat i et diu, mira, hi ha això... que tal i que qual. Hi ha tants de mils d'històries que tu no t'hi pots pas entretindre a veure una per una.
1: Però jo, per exemple, parlant a nivell municipal i parlant de... O sigui, estem anant a nivells molt alts, vale? Mm-hmm. Llavors,
2: però,
1: si
2: mateix,
1: ja parlem, per això dic, però és que ja a nivell municipal veus, o sigui, en pobles petits, en ajuntaments petits, a la composició que té aquell consistori, els regidors que n'hi ha, i en regidors que aixequen la mà les coses i no saben ni el que signen. Vull dir que ja tenim una precarietat, perquè jo realment dic, vale, ja sé... perquè està dalt, perquè baix, també naixem des d'una ignorància i tampoc hi ha un interès de, o sigui, hi ha gent que està sentada allà perquè li han demanat, no té vocació, aixequen la mà i signen actes i ni tan sols s'han llegit, vull dir que potser el secretari li posa una altra cosa, saps? I tu estàs signant allò, vull dir que no som conscients realment de la responsabilitat que tenim. De moltes coses, i que és un compromís i és una responsabilitat, clar, després si venen imputacions i venen coses... el nom que està signant és allà. Comença des de pobles petits, vale, vull
0: perquè
1: dir, no...
0: també si tu preguntes molt, no signes molt, vols saber les coses i tal, en la pròxima llista no vindràs.
2: Això que diu Antoni, esteu exagerant moltíssim.
3: El que hi ha a vegades, sí que és cert, i em sembla que ho he explicat aquí, és de que tu tens un informe negatiu de la interventora, de la secretaria, i llavors dius... signes o no signes?
4: Aquí sí que te
3: la jugues. Si no signes, a lo millor no es pot fer demà les sardanes, que ara exigero, no? Però coses tan simples com aquestes, llavors què has de fer? No signar-ho. Jo n'he signat, i companys meus també n'han signat. Ara, coses també és cert que normalment els

0: informes es diu, això estava pendent d'adjudicació o està a l'oficina d'adjudicació i no s'ha tramitat, per tant vol dir que ja ho tens ganes de resoldre-ho, però si en aquella oficina està col·lapsada, clar, què? No podem fer segons quines coses?
1: No, però jo parlo, coses, o sigui, parlo de regidors i regidores que coneixement de la seva àrea, zero.
2: Com a professors,
0: més baixis els pobles, més avall, suposo que encara pitjor, més avall.
3: Aquell poble petit que l'alcalde ho porta tot, que és l'únic que parla amb el secretari, l'únic que va a l'Ajuntament.
0: Un regidora que més o menys entén i que porta el dia a dia.
1: No, ja més entén, perquè és una implicació molt gran. És això, vull dir, és una implicació molt gran, perquè n'hi ha que cobren més, però n'hi ha altres que són dos duros, eh? Vull dir que per això que la vocació ha de ser una cosa molt vocacional també.
3: A vegades també és la confiança, no? Perquè tu ja et refies dels que estan, per exemple, els que estan sempre a l'Ajuntament.
1: Clar, però per això després, no? A vegades tu t'hi trobes amb el marrón, clar, és que sí, és un risc que s'ha d'assumir.
4: Sí, però és clar, és que si no, no es faria res. És que si no, no es faria res. Vull dir que...
3: Ja, prou lentes la burocràcia.
1: Vaig anar a una formació que una de les preguntes que es deien era... que plantejaven una formació que vam anar a un cap de setmana, que hi havia regidors i regidores de govern d'oposició de molts pobles en aquesta formació, i hi havia secretariat d'intervenció, i es preguntava, una de les coses que demanaven els regidors era formació, però si aquesta formació havia de ser obligatòria per aquell que volgués entrar en política, saps? Perquè es trobaven això, que formació, per exemple, la CEMA t'ofereix, m'entens? Vull dir, jo n'he fet moltíssima,
0: sí,
1: clar, no tothom, no com, tothom. És, com és totalment voluntari, llavors va sortir i molts demanaven que això estigués clar, més reglat en aquest sentit, perquè hi hagués uns mínims de coneixement. Ja no estem parlant de que siguis un expert en la teva àrea, però que hi hagin uns mínims de coneixement. I clar, això fa que després funcionem també com funcionem. Vull dir, és curiós, no?, que per ser professor tu hagis de fer una carrera de 5 anys, però per gestionar un poble, vull dir, pugui ser...
3: Ja, però si ja costa molt confeccionar llistes,
5: Després el que passaria és que i la política seria ja 100% professionalitzada.
1: Ah, però trobo que ja comença a ser professionalitzada.
5: I el que es busca també, jo crec, és que també el polític sigui la gent del poble. Aleshores...
3: que ja hi estic d'acord, no? Que ja estic
5: en contra de l'altre.
3: Que a vegades hi ha gent que...
5: Però això ja ven cadascú que vulguis...
3: És complicat.
5: Que sí. Gestiones,
3: què vols, professionalitzar o vols gent del poble que
1: opini sobre... Clar, has de trobar el punt mig, uns mínims.
3: El punt mig costa molt. De totes formes, com que no ho arreglarem, aneu pensant si us fan la proposta d'anar en llista, perquè d'aquí no res, eh?
1: Ja.
3: Jo crec que, bueno, ara, a partir de Nadal, no? Podem pensar de les eleccions de l'any que ve, generals.
0: No, abans.
1: Ja comença.
3: Doncs ho hem de deixar aquí, anem preparant que ve un any des d'ara fins l'estiu del 2027, un any mogudet. Gràcies per estar amb nosaltres, la tertúlia un dia més, demà hi tornem, deixarem que la Mainé estigui amb nosaltres, la Mercè Mainé, i tornem a posar més temes amunt la taula. Ens anem a veure per on passa el tren orbital aquest.
1: Això.
3: Gràcies.
1: Adéu,
3: bon dia.

0: Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
1: Ràdio Vilafant 107.3

0: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. La Fiscalia ha demanat presó eludible sota fiança per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Isaac Andic, mort, recordem, el desembre de 2024, mentre tots dos feien una excursió sols per Montserrat. Els Mossos d'Esquadra l'han detingut aquest matí, l'han dut a la comissaria de Martorell i des d'allà els jutjats han manillat. Mentre la jutgessa decideix, Andic ha estat conduït als calabossos de l'edifici judicial. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han detingut un home de 48 anys per matar la seva parella ganivetades en ple carrer de Figueres. Els fets han passat pels volts de 3:15 de la tarda a la plaça Tarradellas, quan l'home ha agredit a ganivetades la seva exparella, que no s'ha pogut salvar. La víctima té 33 anys, tenia. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia un ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com a presumpte crim masclista. Canviem de terç. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el d'Esquerra, Oriol Junqueras, han signat aquest matí l'acord de pressupostos al Palau de la Generalitat. El pacte té una partida addicional de 500 milions d'euros per l'educació i destina 400 milions a pobles petits o 160 milions a la rehabilitació d'habitatges. Escoltem Oriol Junqueras.
2: Aquest projecte pressupostari preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament. I per tant preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
1: A banda, el pacte pivota sobre els acords extrapressupostaris, com el cas del tren orbital, la nova governança del Consorci de la Zona Franca o la recaptació de l'IRPF. I el Tribunal Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta, diu, amb el sol·licitant. Desestima així el recurs de la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya d'aturar la mort digna d'un home de 56 anys. La decisió del ple s'ha aprovat avui per la majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els propers dies. Avui que hem sabut que l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor. Serà la primera vegada que arriba l'aigua del Besòs a la xarxa de distribució un cop assolida la quantitat necessària. Segons informen els companys de BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractament habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la seva qualitat i seguretat.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
4: Oh yeah, baby, que rico huele, pero más rica tú estás.
3: La ràdio que ens uneix.
5: Dime qué vamos a inventar, pa' qué vamos a aparentar.
6: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Blaus i sol de roses blanc. Bona tarda, benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, 4 i 3 minuts en aquest dimarts 19 de maig. Maria del Mar Bonet, obrim la tarda amb ella i amb els Blaus i Sols.

0: La Salle Figueres presenta dos nous cicles formatius pensats per al futur laboral d'avui.
1: Formació especialitzada en el sector comercial i en atenció a les persones amb dependència, amb pràctiques remunerades en empreses i alta inserció laboral.
0: Aprèn amb professionals vinculats al món empresarial i prepara't per treballar des del primer dia. A més, podràs continuar el teu itinerari formatiu cap a graus superiors i estudis universitaris.
1: La Salle Figueres, formació de qualitat connectada amb les necessitats reals de les empreses.
0: Més informació i inscripcions a figueres.lasalle.cat.
2: Un altre cop és la cançó, és el tema que ens ha presentat Miqui Núñez.

0: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
1: Preciosa la cançó de Danny Ocean, Ryan Castro. Aquí tens el seu nou treball, és així de clar, el seu Desagate.

0: imposible.
1: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
2: Aquesta peça també és una novetat discogràfica d'aquesta primavera. Mau i Ricky, nova cançó, Las Flores.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai al Cau.
1: 30 de maig, Bel Contes. 27 de juny, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela. 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.
3: Figaro, aquí la tens, la cançó, el tema de Tommy Cash.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
3: Peça musical de Ricky Martin, Tini, Los Ángeles Azules. El tema porta per títol Vuelve.

0: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
1: En sèrie.
2: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
1: Les millors ficcions.
2: Els millors relats.
1: Les estrenes més espectaculars.
2: El retorn de les sèries més esperades.
1: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
2: En sèrie, amb l'Ali Giné.
3: Molt benvinguts a l'En sèrie. En aquesta setmana m'estrenes a quasi totes les plataformes, així que comencem el repàs a la cartellera.
4: Conocí una mujer.
5: Bueno, ¿quién es esta mujer?
4: Güey, es una diosa.
5: Pero es una diosa prohibida.
3: I ho fem des d'aquest dimecres a Netflix i arriba Entre padre e hijo.
5: Hola, papá.
6: Quiero presentar a Bárbara. Es mi prometida.
7: No vuelvas a hacer lo que hiciste ayer en la cita.
6: ¿Qué hice?
7: ¿Qué hiciste?
3: Una advocada d'èxit visita la casa del seu promès i comença una perillosa relació amb el conflictiu fill enmig de tensions ocultes i secrets inquietants. La ficció té la peculiaritat de ser una microsèrie de 20 episodis de 10 minuts cada un.
8: El año pasado, mis amigos y yo nos apuntamos a un curso de nuevas masculinidades. ¿Qué es un hombre? ¿Y qué es una mujer? Cumplir las expectativas de la sociedad actual es complicado.
9: El puñetero curso que me hundió la vida.
3: També des d'aquest dimecres, i encara a Netflix, hi trobem la segona temporada de Gallitos.
10: Yo pensaba que me haría feliz, pero ahora que hemos vuelto, bueno, no hay chispa.
11: ¿Habéis hecho apuestas con mi relación?
3: Torna aquesta adaptació neerlandesa de Machos Alfa, on quatre amics en plena crisi de la masculinitat intenten sobreviure a un món canviant sense perdre les seves relacions ni la seva carrera.
12: Pues eso, te conozco desde hace mucho. Siempre he confiado en ti. Y tú en mí. Somos un equipo. No necesitamos al cielo ni al infierno. Tenemos que ser solo nosotros.
13: Oh, Crowley. Nada es para siempre.
3: Encara dimecres a Amazon Prime i arriba la tercera temporada de Good Omens.
14: ¿Listo para empezar?
15: La siguiente fase del gran plan
16: será el segundo advenimiento.
3: Nova entrega d'aquesta adaptació de la novel·la de Neil Gaiman i Terry Pratchett, que té en el seu centre la peculiar amistat entre un àngel peculiar i un comerciant de llibres rars i el dimoni de vida accelerada.
17: Algo va mal.
18: ¿Qué estás haciendo aquí? Tú sabes bien que aquí no puedes subir.
17: Las cosas están desapareciendo.
18: ¿Dónde está Jesús?
3: Després d'haver estat a la Terra des del principi dels temps i amb l'apocalipsi frustrat, l'àngel i el dimoni tornen a una vida tranquil·la entre els mortals del Soho londinenc quan un missatger inesperat es presenta amb un misteri sorprenent.
19: Wellesley.
20: Garrett Graham no tiene novias. ¿Qué está pasando?
3: La darrera proposta d'aquest dimecres ja ens porta cap a Amazon Prime amb l'estrena de Off Campus.
21: Es el plan más paranoico del mundo y que me tiene enamorada.
22: 5 de la tarde, martes.
21: Ensayo, 7 de la mañana, martes.
22: Entreno.
21: Por eso te dije que no puedo ayudarte.
3: Parlem d'un drama universitari basat en la saga bestsellers internacional escrita per L. Kennedy.
22: Ahora está mirando. Si quieres convencer a alguien de que estamos liados, no puedes ponerte así cada vez que me acerco.
3: La història segueix a un equip de hockey sobre gel, d'elit i les dones de les seves vides mentre s'enfronten a l'amor, al desamor i l'autodescobriment forjant profundes amistats i llaços estrets mentre fan la transició cap a la vida adulta.
23: Jane, it's Sarah, the Duchess of York. I know you must be afraid. We've been through so much together, you and I.
3: Des d'aquest dijous a Movistar Plus hi arriba The Lady.
24: I want a career in fashion. London's where I need to be.
25: Get over yourself, will ya? You're going nowhere.
3: La ficció segueix una jove brillant d'origen humil que somia en escapar de la seva vida a la petita ciutat costanera de Grimsby. Per fer possible el seu somni, aconsegueix una feina com a ajudant de vestuari de Sarah Ferguson. La protagonista creu haver trobat la porta d'entrada al món que sempre ha desitjat, però darrere els murs de Palau descobrirà una realitat molt diferent.
26: Los hombres de verdad solemos vivir según nuestras propias reglas.
27: No, los hombres de verdad
0: saben distinguir el bien del mal.
3: També des d'aquest dijous a Netflix hi trobem Nemesis.
1: Cuatro autores van a por objetivos de alto nivel y cambian el modus operandi.
2: No me digas que crees que es la misma banda que has estado buscando.
1: Lo sé, mataron a mi compañero.
3: És la història de dos homes en llocs oposats de la llei. El relat del que passa quan la força imparable d'un criminal es troba amb un objecte inamovible, un policia brillant.
2: Quiero que pienses en lo que dijimos.
26: Un gran golpe más y empezará el próximo capítulo de nuestras vidas.
3: En definitiva, estem davant d'una sèrie d'atracaments amb molta acció, drames familiars i una lluita a vida o mort.
4: Hello, my love.
5: Can't wait to see you. Both of you.
3: A Max, també des d'aquest dijous, s'hi estrena Presa 951.
4: I think you need to view this as an abduction.
5: Foreign Office has advised me to do nothing.
3: La sèrie narra l'extraordinària història real d'una mare britànico-iraní empresonada i retinguda com a hostatge per l'Iran durant 6 anys. També la del seu marit, que va dur a terme una incansable campanya publicitària per aconseguir el seu alliberament.
25: You don't need to walk us in. Mom never did. Look at Dad.
5: Okay.
3: Divendres, a Amazon s'hi estrena No és així.
6: It's been almost a year. I think it's time.
25: Everyone has really missed you. Your sermons, your voice.
3: Un pastor vidu amb 3 fills i una recent divorciada amb 2 adolescents hauran d'adaptar-se de nou a la solteria i a la paternitat. Les seves famílies solien compartir-ho tot, però ara veurem si aquest serà l'inici d'una història d'amor o no.
14: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
27: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
14: El duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
3: També divendres a Netflix hi arriba la segona temporada de Berlín.
14: Un aristócrata, un tipo insufrible.
27: ¿Pero quién se ha creído que soy yo, el peón del robo?
14: Le vamos a decir que sí, luego le vamos a robar y al final no va a poder hacer nada.
3: En aquesta segona entrega de la sèrie que segueix les aventures d'un personatge de La Casa de Papel, els protagonistes reuniran a la seva banda, aquest cop a Sevilla, per executar el seu pla mestre, fingir que volen robar la Dama d'Armiño.
28: People say that life isn't a fairy tale, that happy ever after doesn't exist.
3: I finalment divendres, també a Disney Plus, hi trobem la segona temporada de Rivales.
29: The A-Chain. Back together again.
3: Torna aquesta ficció que ens situa a l'Anglaterra dels anys 80 i la rivalitat entre dos homes influents que lluiten acarnissadament pel món de la televisió independent.
30: ¿Sabéis lo que molaría? Hacer espiritismo.
3: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una proposta lleugereta, un thriller per passar-hi una tarda. Parlem del Juego de Gracie Darling, que podeu trobar a Netflix.
31: Ha desaparecido otra Darling, igual que Gracie.
32: No hay ni rastro de ella.
30: No han encontrado nada.
31: Es como si todo se repitiera.
3: La sèrie narra el retorn d'una dona al seu poble natal per investigar la desaparició d'una noia en les mateixes circumstàncies que una amiga seva de la infància 27 anys enrere. La noia desapareguda jugava amb els seus companys a un estrany joc d'invocació d'esperits.
30: Todos tienen relación. Levi Darling, Gracie Darling, Frankie Darling.
33: ¿Quién hizo daño a Gracie?
3: La crítica considera aquest thriller de terror com un digne passatemps i addictiu per l'ús dels cliffhangers, un recurs dramàtic molt usat en moltes ficcions i que ben utilitzat com aquí resulta una aposta segura.
33: Bueno, ¿sabes el poder que puede tener la sugestión, sobre todo en los jóvenes?
29: Me lo estoy tomando muy en serio.
3: El Juego de Gracie Darling compta amb 6 episodis d'uns 45 minuts de durada. El seu punt fort, sens dubte, no és tant l'originalitat com el carisma de la seva protagonista i els molts girs de guió derivats d'una rigorosa dosificació de la informació.
29: Con todo lo que ha pasado, ¿dónde encuentras consuelo y fuerza?
33: Yo creo en el pensamiento racional, creo en lo que se puede demostrar con la ciencia y la lógica.
3: A la trama principal s'hi sumen diversos subtemes interessants, com el xoc amb la fe religiosa o la creença amb l'ocultisme, en contrast amb la ciència.
30: Si el alma de Levi está por aquí, que entre en el vaso. Gracie Darling, la chica que desapareció en los 90.
3: Aquí també hi té un pes el xoc generacional entre joves i adults. En definitiva, El juego de Gracie Darling aconsegueix una atmosfera asfixiant, enfocada en boscos, cabanes i una estètica dels 90.
33: ¿Entonces crees de verdad que este pueblo está poseído por espíritus malignos?
7: Los espíritus no se llevaron a Grace.
3: Això sí, si el que busqueu és passar por, probablement la sèrie us decebrà, perquè malgrat alguns moments concrets, podríem dir que la ficció no busca augmentar el pols de ningú. Més aviat planteja un misteri y un drama que resulta força interessant.
29: Creo en un mundo espiritual trascendente, fuerzas incontrolables que no conocemos.
33: Ha desaparecido una chica y eso es lo que crees.
3: En fi, aquí us deixem un fragment per fer-vos-en venir les ganes.
33: Nos abrimos al reino de los espíritus y ordenamos al mal que se quede fuera del círculo. Si el alma de Levi está por aquí, que entre en el vaso. Abrid los ojos. Poned los dedos encima. ¿Estás ahí, Levi? ¿Cómo estás, Levi? ¿Qué has hecho desde que hablamos?
8: Mirar.
33: Pregúntale si nos mira cuando nos duchamos.
8: Sí. No fastidies.
9: Qué fuerte.
8: Vale. Sabes todo sobre nosotros, ¿no?
33: Sí. En plan, ¿todos nuestros secretos?
8: Estás atrapado en el limbo, ¿no? Y no puedes avanzar.
33: ¿Qué te pasó, Levi? ¿Tuviste una muerte trágica?
8: ¡Gracie!
9: ¿Podemos concentrarnos y no empujar el vaso?
33: ¿Qué ha sido eso?
8: Dejadme...
33: ¿Pero qué?
8: Salir.
33: ¿Dejadme salir?
9: ¿Qué?
33: ¿Dejadme salir?
8: Dejadme salir. Dejadme...
9: No me jodas.
8: Salir.
33: Chicos.
9: ¿Qué coño pasa?
33: Hostia puta. ¿De qué va esto? Es un espíritu maligno, tenemos que dejarlo.
9: ¿Qué?
33: ¡Dejadlo! ¡Tenemos que dejarlo! ¡Levi, muévete al adiós! ¡Levi, despídete ya! ¡Vete!
9: ¿Qué cojones es esto?

0: Fins aquí l'Ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
1: Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Una sortida de 20 quilòmetres per conèixer els elements patrimonials i naturals dels voltants del riu Manol. Visitarem l'ermita de Santa Eugènia, l'alzina de Camp Massanet, Sant Jaume dels Verders o els estanyols de Mas Margall. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, sortida des de la piscina de Vilafant. Acabarem a la tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. Porteu mitjons de recanvi. Animeu-vos! Sortida en bicicleta, Camí del Manol. Dissabte 30 de maig a les 5 de la tarda, des de la piscina de Vilafant. Us hi esperem. Aquesta és la nova també d'Alfred García. El tema porta per títol Mateo, després d'aquest repàs a la cartellera i a les sèries que podem disfrutar i gaudir els propers dies.

0: L'actualitat es viu en directe a Ràdio Vilafant. De dilluns a divendres de 9 a 10, acompanya'ns a la tertúlia del matí. Els temes del dia, el debat i les opinions que importen amb la mirada de la comarca i d'arreu. La tertúlia, amb el patrocini de Gestoria Fernández, cada dia a Ràdio Vilafant.
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrid endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.

Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda. 8 minuts, arribarem a les 5 de la tarda, preciosa tarda. Hem començat amb pluges al matí, mireu com està la tarda, el temps és boig. Michael Jackson, Human Nature, una de les peces que trobaràs en el nou, diguéssim, recordatori de la vida de Michael en aquesta pel·lícula. Per cert, jo l'he vista, aquest biotòpic que es diu, està molt i molt bé. Michael.

0: MusicCat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. MusicCat amb Joan Antoni Blanco.
1: Envio en directe des del Palau Sant Jordi. Sopa de cabra. Anem a recuperar l'Empordà.

0: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
1: Ui, ens l'hem passat, no?
2: Que el preu de la gasolina no et controli la vida.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Presó provisional eludible amb una fiança d'1 milió d'euros per Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, Jack Andic, detingut avui per la mort del seu pare. Una fiança que Andic ja ha pagat a hores d'ara. Més, com a mesures cautelars, la magistrada de Martorell ha acordat la retirada del passaport, la prohibició de la sortida del territori i compareixences setmanals en el jutjat. La causa, que ja no es troba sota secret de sumari, està oberta per un delicte d'homicidi. L'investigat ha contestat només a les preguntes del seu advocat. I el Departament d'Educació ha fet arribar una proposta als sindicats que planteja concentrar en 3 anys i no en 4 l'increment retributiu inclòs al pacte assignat en Comissions Obreres i UGT per millorar alguns complements salarials i 2.405 efectius més al curs vinent. L'increment salarial pactat era del 30% del complement específic en 4 anys, que es traduïa en uns 3.000 euros bruts anuals fins al 2029. I el govern ha declarat interès general als futurs campus de l'Hospital Clínic de Barcelona i el de Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu ha donat així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir així que es compleixin els calendaris, ho destaca la portaveu del govern, Sílvia Paneque.
5: Són dos projectes tractors motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
4: I la Global Sumud Flotilla ha informat al migdia que les forces militars israelianes han assaltat almenys a 100 milles nàutiques de Gaza 3 de les 10 embarcacions que es dirigeixen cap a la franja. Segons s'ha pogut retransmetre parcialment per YouTube, a través de les càmeres dels vaixells, lanxes ràpides militars han rodejat algunes embarcacions i les han abordat. Aquest dilluns les forces israelianes, recordem-ho, ja van abordar una quarantena del mig centenar d'embarcacions que van en aquesta flotilla. I Antifrau investiga la contractació d'un advocat per defensar el coalcalde d'Altafulla, Jordi Molinera, de l'assetjament que pateix, diu a les xarxes socials. Junts va denunciar l'edil republicà en considerar que s'havien malversat fons públics. El contracte que investiga va derivar una factura de 6.650 euros que va sorgir de les arques municipals. Des de Junts es posa en dubte que l'Ajuntament hagi de pagar els costos de defensa de Molinera.
6: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
7: Qué rico soy un beso en la mañana, buscando el solecito en la ventana. Si te veo me bailan hasta los pies.
6: La ràdio que ens uneix.
8: Ya tu amiga me dijo tú quieres y aún así no te toco.
9: La teva companyia.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM. Cada matí a Ràdio Vilafant posem veu a l'actualitat. A les veus del matí, amb Mercè Munt i Ivan Llerpes, trobaràs entrevistes, seccions de proximitat i col·laboradors que ens parlen de música, ciència, benestar, tecnologia, tradició, gastronomia, esports i cultura de casa nostra.
1: Un magazín viu, dinàmic i proper amb la mirada posada a l'Empordà i al món.
0: De dilluns a divendres, d'11 a 1 de la tarda, a Ràdio Vilafant.
1: Les veus del matí. Les veus que t'acompanyen.
2: Tornem del butlletí de les 5 de la tarda en aquesta preciosa tarda ja de primavera. Nova cançó de Celine Dion que

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si t'agrada el blues, us proposo el programa Red Hot Blues. Dues hores amb totes les novetats nacionals i internacionals. També us presento la història del blues, entrevistes i blues en directe als estudis de la ràdio. Escolta-ho a Ràdio Vilafant tots els dijous a les 11 de la nit i en repetició els diumenges a les 10 de la nit. Des de l'any 1996 amb tu el Red Hot Blues.
2: Eres una reliquia. Ens ho diuen molt, eh? Rosalía.

0: Hi ha silencis que pesen molt. El d'una pèrdua gestacional, el d'un nadó que no ha pogut quedar-se, o el d'un camí d'infertilitat ple d'esperança i també de dolor.
1: Al Centre de Psicologia Ikigai de Figueres neixen els grups d'acompanyament al dol. Espais íntims i segurs perquè parlar alleugereix i compartir transforma.
0: Grups reduïts i guiats per professionals especialitzades.
1: Més informació al 606 520 941 o al Centre de Psicologia Ikigai a Figueres.
2: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal. De dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
3: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
2: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
3: Dissabtes de 10 a 13 hores.
2: Diumenge tancat.
3: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
2: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
3: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
4: Un quart ja de 5 de la tarda. És la música dels Tektronik. Aquesta té ritme. The Ground.

0: Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
1: Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèlets i llenya amb Big Bag.
0: Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà. Amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
1: Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661 98 33 86.
0: Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: Som-hi, més bona música en aquesta tarda de ràdio. Meghan Trainor té nova cançó. Ens proposa aquest Shimmer. Meghan Trainor.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: David Bisbal, vivir así es morir de amor.

0: Vivir així és morir d'amor. Avui hem de lamentar la mort d'una dona a Figueres, un homicidi masclista. I el pitjor del cas és que les imatges corren per internet. Tercera festa transfronterera de la cervesa artesana a Vilafant, a la zona dels Pins. El proper 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Food trucks, animació, concerts de rock. Recorda, tercera festa transfronterera de la cervesa artesana. A la zona esportiva dels Pins de Vilafant, el 30 de maig, de 6 de la tarda a 2 de la matinada. Us hi esperem.
1: A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral en assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic, amb un equip especialitzat que us acompanya en cada pas. Som referents en homologacions de vehicles i permisos de transport, tant nacionals com internacionals. I pel que fa a assegurances, treballem amb les millors companyies per oferir-vos cobertures a mida per a tota mena de necessitats. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu-nos al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
0: Un monstre de la música com Paul McCartney també ha presentat nova cançó, Days We Leave Behind.

0: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
1: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar. Por un pendejo no se llora. És la nova cançó de Manuel Turizo.

actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, high style, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.

0: a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'una a 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
1: Ronnie Santos, Prince Royce, tenen nova cançó i nou tema per fer-nos a ballar, com és aquest Dardos.

0: Aquest dissabte 23 de maig vine a descobrir els oficis d'emergència a Vilafant. Bombers, Mossos, SEM, Protecció Civil, Creu Roja, agents rurals i molt més, amb activitats per a totes les edats. De 10 del matí a 2 del migdia a l'Àgora de Vilafant, al costat del pavelló Joel González. Tercera fira comarcal dels oficis d'emergència. T'hi esperem!
1: I aquestes quatre notes és l'inici d'una cançó preciosa de Max Navarro, inigualable.

0: Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safon. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llençar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
0: Bombón, és el que diuen d'un servidor, eh? Bombón. La cançó és de Capo.

L'Ajuntament de Vilafant informa. Cada any es detecten solars i terrenys privats en mal estat, amb vegetació descontrolada i acumulació de residus. Aquesta situació pot provocar incendis i problemes de salubritat. Recordem que és obligatori mantenir les parcel·les netes durant tot l'any. Per això s'ordena a tots els propietaris que netegin els seus terrenys abans de l'1 de juny d'aquest 2026. En cas d'incompliment, s'aplicaran sancions i l'Ajuntament de Vilafant podrà actuar de manera subsidiària. Vilafant, entre tots, més net i segur.

0: Mariona Skoda. Aquí la tens, preciosa, la seva veu i la cançó. Digue-m'ho tu. Una altra novetat discogràfica d'aquesta primavera.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
0: Manu Tenorio, sortit de la factoria Operación Triunfo, de la primera edició, la bona. ¿Cómo te pido perdón?

Continua sonant aquesta peça de De Paul. És el seu èxit, Última Bala. Els divendres de maig a Vilafant tenim tardes literàries. Els divendres a les 7 de la tarda al Cau de Vilafant. El divendres 22 de maig, Realitats Paral·leles 1 i 2. Dos llibres de Mar Aparicio. I el divendres 29 de maig, presentació del llibre Totes les olors del món, amb Neus Safont. A l'Espai del Cau, els divendres de maig, a les 7 de la tarda. 5 minuts, arribarem a les 6 de la tarda, ho fem amb Ryan Castro i Capó, amb el seu nou èxit, La Villa. Aquesta

I de les 6 de la tarda, en aquesta preciosa tarda, els propers dies seran iguals o millor, eh? Avui la màxima ha estat de 24 graus, demà la màxima és prevista de 27 i els propers dies arribarem als 30. Heroïna és la nova cançó de Maroon 5. Amb ells arribem a les notícies de les 6.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, ha estat imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia. L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles a Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de la justícia.
2: Además de ello, quiero reafirmar con toda contundencia que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración. Por tanto, lo reafirmo con toda contundencia.
1: En el capítol de reaccions, mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació a Zapatero amb una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha destacat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Escoltem Elma Saiz.
3: Préstamos desde la actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas. Así que desde la tranquilidad, la confianza y el respeto fundamental a un principio que es la base de nuestro ordenamiento jurídico, que es el de la presunción de inocencia.
1: Més qüestions. La consellera d'Educació, Esther Riubó, confia que la nova proposta que el departament ha fet arribar als sindicats educatius i que s'abordarà a la mesa sectorial de demà permetrà reconduir l'actual situació de tensió que s'està repercutint als centres educatius. En una compareixença al Parlament avui ha reconegut el cansament acumulat dels docents. Precisament Junts per Barcelona, Esquerra Republicana i Barcelona en Comú rebutgen la presència de Mossos en centres educatius i insten el govern a retirar el pla pilot. Així ho recull una proposició conjunta dels tres grups municipals que s'ha aprovat aquest matí en una comissió extraordinària de l'Ajuntament. I l'Ajuntament de Solsona suspèn la 25a edició del festival que coorganitza amb l'Acadèmia Internacional de Música per les denúncies públiques d'assetjament contra el seu president. Les han fet tres exalumnes del Conservatori del Liceu on havia estat professor, tot i que cap d'elles davant la policia no l'ha portat davant la policia o davant de la justícia. A més d'elles, una tercera afirmen que els hi va fer tocaments dins l'aula i va intentar fer-los un petó quan eren dins del seu cotxe.
0: Notícies en xarxa. Ràdio Vilafant.
4: Música i ritme aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM, com aquesta peça de Joan Liaño, Iscari.

0: Atenció, joves de Vilafant. Recuperem una tradició que ens identifica. Busquem l'hereu i la pubilla de Vilafant.
1: Si tens entre 16 i 22 anys, t'apassionen les tradicions i vols representar el nostre poble en actes i celebracions, ara és el teu moment.
0: Inscripcions a www.vilafant.cat.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tú ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: El so que t'enganxa, el so que t'agrada, el so que no pararies d'escoltar, aquí el tens, a Ràdio Vilafant.

La cançó i el tema de Marc Seguí arriba ara mateix amb aquest nou senzill Esperando que vuelvas. L'escoltem aquí, plegats, a Ràdio Vilafant.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
2: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'un a 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9,95 € al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
3: Li posem ritme a la teva vida.
4: La teva vida.
3: Ràdio Vilafant, 107.3 FM. La teva música.
5: Després d'Estrelles, Max Navarro torna amb aquest inigualable.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores, amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdites. Poden fer sol·licituds i dedicatòries en el correu electrònic martisardanes@gmail.com. Recordin, sardanes a Ràdio Vilafant, tots els dissabtes a la 1 i els diumenges a les 8.

0: 107.3 FM.
1: Com que no? Aquí sí que escoltes la millor música. És la teva sintonia, és la teva ràdio en aquest punt del dial, 107.3.

0: Subway.
1: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
2: Que solo intento decir, por ti de repente la cabeza me va.
1: La ràdio que ens uneix.

0: un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Arriba aquesta nova peça musical de Melody. El tema porta per títol Alarma. Entro...

La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.

0: 107.3 FM.
1: Si sona bé, si és una bona cançó, si té ritme, sona a Ràdio Vilafant.

0: 107.3 FM.
1: Per una estona ens anem a una disco dels 80 amb aquest tema de Bob Sinclair i Kesha, I Can't Wait.

0: Avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: Al Casal de la Gent Gran, a la rectoria de Vilafant, tenim tot un ventall d'activitats perquè hi participis. Els propers dies, aquest mes de maig, tenim decoració del teu individual el dimecres dia 13 a les 4 de la tarda. Decoració de flors seques el dimecres dia 27 a les 4 de la tarda. Tallers de tecnologia els dies 5, 12, 19 i 26 de maig a les 5 de la tarda. I més activitats per al mes de juny. Taller d'espelmes el dimarts dia 9 a 3:45 de la tarda. Taller de tecnologia els dies 2, 9 i 16 de juny a les 5 de la tarda. Pintura amb textura el divendres 26 de juny a 3:45 de la tarda. Recorda, el Casal de la Gent Gran és un espai amb molta activitat i propostes. Cada mes ens proposem diferents xerrades i tallers a l'espai de la rectoria. Anima't a participar!

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Escolta'ns a cada moment. Estem amb tu les 24 hores al dia. 107.3 és el punt del dial on sempre trobaràs la millor música i la millor companyia.

Aquesta cançó l'hem escoltat en anglès amb Bruno Mars. Ara, però, el mateix autor, Bruno Mars, ens la acosta en castellà. Lo arriesgo todo, Bruno Mars.

0: Són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. Jordi Fortià.
2: La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a l'educació.
3: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, que aposta per la cohesió social.
4: Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
0: José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació del pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
2: És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat la seva innocència.
5: Que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
0: Jonathan Andic surt en llibertat després de pagar el milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell.
2: El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat.
0: Un home mata a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets.
2: L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la. L'Ajuntament ha convocat aquest dimecres un minut de silenci.
0: Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
2: Els sindicats convocants de la vaga havien exigit una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà, tot plegat avui en una nova jornada de protestes.
0: I en cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
2: El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals a les vendes directes a centres educatius. Aitor Martos és el propietari de la llibreria Sendac.
6: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
0: I en esport, Jordi Cervantes, focalitzades en la final de la Champions.
7: La plantilla del Barça afronta amb optimisme la final europea que les blaugranes disputaran dissabte a Oslo davant l'Olímpic de Lió. És la sisena final europea consecutiva per a les culers, que buscaran alçar el quart títol continental davant el conjunt francès, a qui van superar a la final del 2024. I en waterpolo, a partir de les 8, coneixerem el segon finalista del playoff pel títol de la divisió nord femenina, que sortirà del duel entre el Sabadell i el Barcelona.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dimarts ja estem tenint un temps força més tranquil que ahir, però en aquests moments tornen a caure alguns ruixats, bàsicament al Pirineu. Els més importants s'estan formant a cavall de la Garrotxa i sobretot al Ripollès, però a la resta del Pirineu també tenim alguns ramets d'una forma isolada. Arribaran cap al sud, com a molt fins al nord d'Osona, cap a l'Alt Berguedà, o ja avançat aquest vespre cap a les comarques interiors de Girona, al voltant de l'Alt Empordà, el Gironès, fins i tot alguna gotellada. La resta del país, molta més tranquil·litat, i ja l'ambient que s'ha fet avui més suau s'anirà consolidant al llarg dels propers dies. De fet, demà pujarà la temperatura d'una forma evident, ja fregarem els 30 graus a les comarques de Ponent, i demà amb molt pocs ruixats, alguns a la tarda d'una forma molt local, entre el Ripollès i la Garrotxa, i també durant el matí alguns núvols i de cas més abundants cap a les comarques de Tarragona o boires a la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.

0: sentit nord, recomanem com a possibles vies alternatives o bé la Nacional 340 o bé la C32, l'autopista del Garraf, que és de peatge. També comentar-vos que la C58 hi ha retencions de Montcada i Reixac al nus de Trinitat d'entrada a Barcelona i també a Badia en sentit nord, en sentit Terrassa. A la C60 hi ha retencions a Argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme, amb la C32. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la ronda de dalt hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs i a la ronda litoral hi ha retencions d'Esma Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià Bon Pastor en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana, el Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per a educació.
3: Les dues parts han expressat satisfacció per l'acord. La consellera Alícia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a l'educació. Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació.
2: I pel que fa al gran cavall de batalla imposat fins ara pels republicans, la recaptació de l'IRPF, les dues parts s'han compromès a aconseguir-la mitjançant el nou model de finançament. Mont Carvajal.
4: A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
5: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
4: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
6: Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
4: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
2: I ho dèiem ahir, la pilota està ara sobre la teulada dels comuns, l'altre soci d'investidura que encara negocia amb el govern. Aquesta tarda hi ha nova reunió. Els comuns consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge, mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras.
4: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
7: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
4: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
8: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país. Han deixat el país al marge. No han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país.
4: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Jonathan Andic ja ha estat posat en llibertat després de pagar el milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell. El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat. Martorell Televisió, Manel Gómez.
9: La investigació sobre la mort de l'empresari Sicandi, que a la muntanya de Montserrat el desembre del 2024 ha fet un gir important. Inicialment es va considerar una mort accidental i la causa es va arxivar un mes després. Tot i això, els Mossos d'Esquadra van continuar investigant arran de diverses contradiccions detectades en les declaracions del fill gran, Jonathan Andic. El fill gran, com diem, era l'única persona que acompanyava el pare en el moment dels fets. Aquest dimarts al matí, Jonathan Andic ha estat detingut i cap a 3:15 ha passat a disposició judicial al jutjat número 5 de Martorell. Durant la seva declaració només es respost les preguntes de la seva defensa. La resolució judicial ha arribat cap a 4:45 de la tarda. La jutgessa ha acordat continuar la investigació per un presumpte delicte d'homicidi i havia decretat l'ingrés a presó eludible, això sí, sota fiança d'un milió d'euros. Finalment, Jonathan Antic ha quedat en llibertat amb càrrecs després d'abonar la fiança. També se li han imposat mesures cautelars, retirada del passaport, prohibició de sortir del territori nacional i compareixença obligatòria cada setmana al jutjat.
2: I un home mata a ganivetades la seva exparella en el ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets. L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la.
3: Els fets han passat pels vols de 3:15 de la tarda a la plaça Tarradellas, quan l'home ha agredit a ganivetades la seva exparella. Els serveis d'emergències han rebut l'avís i s'han dirigit fins al lloc. També s'hi han desplaçat efectius del SEM que no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima de 33 anys. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia una ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com un presumpte crim masclista. L'Ajuntament de Figueres convocarà un minut de silenci dimecres per condemnar els fets. Es tracta del tercer crim masclista enguany a Catalunya i el 162è des que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012.
2: I el Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta amb el sol·licitant.
3: Així ho ha decidit la sala del contenciós administratiu, que també ha desestimat el recurs presentat per la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va reconèixer a un pare legitimitat per recórrer judicialment la concessió de l'eutanàsia al seu fill major d'edat. La decisió del ple s'ha aprovat per una majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els pròxims dies.
2: L'altre titular de la jornada, l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
3: L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles amb Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció en democràcia a Espanya.
2: Carina Bellbé.
10: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb la injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
11: Que jamás realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
10: En el capítol de reaccions, mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. Elma Saiz.
12: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, tras transparentes, por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas.
10: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
3: El departament ha fet arribar als sindicats una nova proposta d'acord que s'emmarca en el pacte amb Comissions Obreres i UGT i que posa el focus en les millores econòmiques i l'augment de personal. Sobre el sou dels docents, la proposta de la conselleria preveu concentrar en 3 anys l'augment que hi havia previst pels pròxims 4 anys, un increment gradual del 30% en el complement salarial autonòmic. També planteja millorar el complement de tutoria i crear-ne dos de nous, un de cotutoria i un altre de tutoria a centres de màxima complexitat, sense entrar en xifres concretes. La proposta també planteja un augment de personal en 2.405 efectius, la majoria dels quals a l'escola inclusiva. La resta de noves incorporacions anirien destinades al reforç de plantilles de docents, personal d'administració i serveis.
2: Doncs els sindicats convocants de la vaga havien exigit precisament una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà.
3: Ara estan valorant aquesta nova proposta. Mentrestant, però, avui la consellera Esther Niubó ha comparegut al Parlament per demanar serenitat i oferir mà estesa als sindicats.
2: Esther Minguell.
13: Esther Niubó ha explicat que la proposta que posarà sobre la taula a la reunió de demà s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
14: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
13: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius per explorar fórmules per reforçar la convivència a escoles i instituts. Sobre la infiltració policial en una assemblea de docents, s'ha remès a les explicacions donades pel Departament d'Interior.
2: I tot plegat mentre continuen les jornades de vaga i les protestes dels docents. Avui ha estat el torn del Maresme i els Vallesos. Mestres i professors s'han concentrat aquest migdia a la Roca del Vallès i també a Sabadell, on s'hi han aplegat 4.000 persones, segons la policia municipal, 10.000 segons els sindicats. Ràdio Sabadell, Pep Collell.
15: 10.000 persones, segons la Intersindical, unes 2.000, segons la policia local, han sortit avui des de la plaça Espanya de Sabadell. Una nova jornada reivindicativa on la marea groga ha omplert els carrers, baixant per la Gran Via fins a arribar al davant de la seu dels serveis territorials de la comarca. La consigna era clara: tornar a carregar contra el departament, demanant més recursos pel sector. Així ho explicava Marc Martorell, portaveu de la Intersindical d'Educació.
16: Hem perdut més d'un 22% de poder adquisitiu amb aquests 10 anys. Són les retallades que van començar amb el partit del Maragall. Volem això, que ens recuperem el nostre poder adquisitiu, que ens tornin el deute dels sexenis, que són 280 milions, que també ens van retallar, i volem poder ensenyar.
15: Una manifestació que arriba després de l'acord que ha signat Esquerra amb el PSC i que permetrà l'aprovació d'uns pressupostos de la Generalitat. Els sindicats han criticat aquest acord, mostrant-se crítics tant amb Esquerra com amb els comuns, perquè no es tradueixen en les millores que reclamen.
2: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo.
17: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats, Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
18: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
17: Paneque que ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
2: Doncs el coordinador del campus salut de la regió sanitària de Girona, Ferran Cordón, ha destacat a la xarxa el salt endavant que suposa aquesta declaració tant en clau acadèmica com mèdica.
19: que no se'ns en vagin de Girona a treballar a altres llocs, sinó que tenir talent aquí i que vingui. És a dir, tenir un espai on investigadors, on sanitaris, on empreses puguin tenir aquest campus per innovar i per fer la recerca. Podem donar millor assistència possiblement a moltes patologies que en l'actualitat estan anant cap a Barcelona. És a dir, el que volem també és augmentar la resolució d'aquest nou centre.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: En territori, l'aigua del riu Besòs arribarà a les aixetes de Barcelona a la tardor.
3: Serà la primera vegada que arriba aigua del Besòs a la xarxa de distribució un cop assolida la qualitat necessària. Segons informa BTV, aquesta aigua no només seguirà els processos de tractaments habituals, sinó que, a més, s'hi afegirà un altre procés d'osmosi inversa que en garantirà encara més la qualitat i seguretat.
2: I el Consorci d'Aigües de Tarragona ha inaugurat el nou dipòsit regulador de Vilaseca, una infraestructura que millora la seguretat i l'eficiència del subministrament d'aigua al Camp de Tarragona. El projecte, ubicat al nord del nucli urbà de Vilaseca, ha suposat una inversió de 9,2 milions d'euros, cofinançats al 50% amb l'Agència Catalana de l'Aigua. Baix Camp Ràdio, Adrià Duc.
20: El nou dipòsit és el 46è del sistema del CAT i té una capacitat d'emmagatzematge de 25.000 metres cúbics d'aigua potable, equivalent a 10 piscines olímpiques. Aquesta infraestructura permet reforçar la regulació dels cabals i augmentar la capacitat de resposta davant incidències o aturades del servei. Segons el president del CAT, Marc Brunet, el dipòsit és una inversió fonamental per garantir el subministrament a municipis del Baix Camp i el Tarragonès, com poden ser Reus, Salous, Cambrils o Mont-roig del Camp, assegurant fins a 24 hores de servei en cas d'interrupció.
21: El nou dipòsit regulador de Vilaseca Nord és la peça clau per reforçar la seguretat i l'eficiència del sistema. I ho és perquè l'aigua no és només un recurs més. L'aigua és vida, és salut pública, és activitat econòmica, és cohesió territorial i és futur.
20: L'ACA ha destacat la importància de disposar d'infraestructures robustes per afrontar situacions extremes. Tant el CAT com les administracions implicades han subratllat també la integració paisatgística del depòsit, pràcticament imprescindible en l'entorn.
2: Cultura. El gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. David Navarro.
22: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no tot il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendac, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
23: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
22: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFES i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.
2: I d'aquí uns minuts comença la gala d'entrega dels Premis de Comunicació que atorga la Generalitat de Catalunya i que aquest any han distingit a Televisió de Mataró i a la Xarxa, a banda del Diari de Sabadell, amb el Premi Nacional de Comunicació de Proximitat.
3: El premi és concretament pel programa Hospital de Proximitat, coproduït per Televisió de Mataró i la Xarxa, per haver sabut apropar amb sensibilitat la realitat del sistema sanitari als espectadors, donant veu tant als professionals com als pacients. La docu-sèrie, que ja arriba a la seva segona temporada i que s'ha més a les televisions locals i també a la 2CAT, endinsa les càmeres en centres com l'Hospital de Mataró i en mostra l'activitat sense adulterar-la.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Setmana decisiva pel Barça, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions femenina davant el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat amb l'equip, mentre que sí que ho ha fet Caroline Graham Hansen, després de dues setmanes de baixa per lesió. Pere Romeu és el tècnic de les blaugranes.
3: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada, a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, En línies generals, crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
2: Encara pel que fa als equips femenins de casa nostra, el Badalona Women, que ha obtingut la permanència tranquil·la a la Lliga F, la màxima categoria, renova l'entrenador Marc Ballester per una temporada més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
4: La temporada del conjunt badaloní, que encara no ha finalitzat, ha estat de consolidació total en tots els aspectes. La continuïtat del projecte a les mans de Marc Ballester és la millor notícia. Escoltem a Marc Ballester després de la seva renovació.
5: D'això, molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo, les semifinals de Copa de la Reina, el jugar aquí a Badalona contra el Barça i treure un resultat molt meritori. Crec que durant aquell tram és quan l'equip va assolir el seu nivell més alt, però sí que crec que en aquell tram va ser quan doncs també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
4: Recordem que el pròxim compromís del Badalona Women serà dimarts de la setmana que ve al Municipal de Palamós contra el Real Madrid.
2: En waterpolo avui quedarà definida la final del playoff pel títol de la divisió d'honor masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals, després d'un triomf per a cada equip fins ara. Edu Lorrios és el porter i capità del Club Natació Sabadell.
6: Ahora a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy muy disputado.
2: I aquesta nit arrenca el playoff pel títol de la divisió d'honor femenina. Es nou, el Sant Andreu i el Terrassa es troben a Barcelona en el primer partit de la sèrie de semifinals, que es disputa el millor de 3. Les andreuenques acaben primeres a la Lliga regular.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Segueix la gala de lliurament del...
2: Ja ho tens tot a punt per fer la teva declaració de la renda? Amb La Meva Gestoria, sí. Troba el teu gestor administratiu col·legiat a gestors.cat.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Vine a Carrefour i compra bé amb els nostres preus imbatibles. Avui dimarts 19 de maig tens el Lluç, la peça d'una 2 quilos aproximadament, a un preu imbatible de 9 euros amb 95 al quilo. Sempre les millors promos. Carrefour.
5: Ruta 66. Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
7: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972 54 60 20 i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
8: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
9: El Club del Country. Bring on the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm old. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música.
10: 248.
11: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
12: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. Jordi Fortià.
13: La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a l'educació.
14: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, que aposta per la cohesió social.
15: Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada a aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
12: José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
13: És el primer expresident investigat per corrupció, democràcia a Espanya. Zapatero ha defensat la seva innocència.
16: Que jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
12: Jonathan Andic surt en llibertat després de pagar el milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell.
13: El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat.
12: Un home mata a ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets.
13: L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la. L'Ajuntament ha convocat aquest dimecres un minut de silenci.
12: Nova proposta proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
13: Els sindicats convocants de la vaga havien exigit una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà, tot plegat avui en una nova jornada de protestes.
12: En cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria.
13: El gremi alerta d'actuacions com les compres per a biblioteques que deixen fora les petites llibreries o els descomptes il·legals en les vendes directes a centres educatius. Aitor Martos és el propietari de la llibreria Sendac.
10: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
12: En esports, Jordi Cervantes, les blaugranes estan focalitzades en la final de la Champions.
17: La plantilla del Barça afronta amb optimisme la final europea que les blaugranes disputaran dissabte a Oslo davant l'Olímpic de Lió. És la 6a final europea consecutiva per a les culers que buscaran alçar el quart títol continental davant el conjunt francès, a qui van superar a la final del 2024. I en waterpolo, a partir de les 8, coneixerem el segon finalista del playoff pel títol de la divisió d'honor masculina que sortirà del duel entre el Sabadell i el Barcelona.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: com sempre, Planada. Serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest dimarts ja estem tenint un temps força més tranquil que ahir, però en aquests moments tornen a caure alguns ruixats, bàsicament al Pirineu. Els més importants s'estan formant a cavall de la Garrotxa i sobretot al Ripollès, però a la resta del Pirineu també tenim alguns remets d'una forma isolada. Arribaran cap al sud, com a molt fins al nord d'Osona, cap a l'Alt Berguedà, o ja avançat aquest vespre cap a les comarques interiors de Girona, al voltant de l'Alt Empordà, el Gironès, fins i tot alguna gotellada. La resta del país, molta més tranquil·litat, i ja l'ambient que s'ha fet avui més suau s'anirà consolidant al llarg dels propers dies. De fet, demà pujarà la temperatura d'una forma evident, ja fregarem els 30 graus a les comarques de Ponent, i demà amb molt pocs ruixats, alguns a la tarda d'una forma molt local, entre el Ripollès i la Garrotxa, i també durant el matí alguns núvols i de cas més abundants cap a les comarques de Tarragona o boires a la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Mireia Camats, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Continuem destacant l'autopista AP7. Hi ha 12 quilòmetres de retenció entre Banyeres del Penedès i Santa Margarida i Els Monjos en sentit Girona per tasques de reparació de danys a la via. Hi ha un carril obert per circular en sentit nord. Com a possibles vies alternatives es pot optar per la Nacional 340 o bé per la C32, que és de peatge. A banda d'això, a banda d'aquests problemes, l'AP7, la situació ha millorat molt a la xarxa viària catalana. Només destacar-vos que la ronda d'alt i a lentitud de Sarrià a Horta en sentit Besòs i la ronda litoral i a lentitud de la Barceloneta a Poble Nou en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: El govern i Esquerra signen l'acord per aprovar els pressupostos que ara depenen del sí dels comuns. A banda de la línia orbital ferroviària o la majoria catalana al Consorci de la Zona Franca, els comptes acordats inclouen una partida addicional de 500 milions d'euros per educació.
4: Les dues parts han expressat satisfacció per l'acord. La consellera Alicia Romero n'ha destacat l'augment pressupostari i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els diners destinats a educació. Els comuns mantenen l'habitatge com a línia vermella per signar els comptes, tot i que estan disposats a reformular algunes mesures per desencallar el conflicte a l'educació.
0: I pel que fa al gran cavall de batalla imposat fins ara, la recaptació de l'IRPF, les dues parts s'han compromès a aconseguir-la mitjançant el nou model de finançament. Mont Carvajal.
5: A més del tren orbital, el Consorci de la Zona Franca o la Societat Mercantil per controlar l'execució en infraestructures, que serà tractat demà a la reunió bilateral Estat-Generalitat, el govern i Esquerra han pactat altres aspectes. Per exemple, 160 milions d'euros anuals per rehabilitar habitatges de nuclis antics, 100 milions per a la climatització de les escoles a executar entre aquest curs i el que ve, i 50 milions per fer continguts audiovisuals en català per les xarxes socials. La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, ha dit que l'acord és ambiciós, se n'ha mostrat molt satisfeta i ha lloat Esquerra Republicana.
6: Un acord que reforça la nostra voluntat d'autogovern, que pretén posar en marxa Catalunya, fer avançar el nostre país, que té l'ambició de millorar la vida de la gent, millorar la qualitat de la vida de la gent, que aposta per la cohesió social, per la cohesió territorial i, sobretot, un acord que ens dona estabilitat.
5: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha destacat que hi ha una partida addicional de 500 milions d'euros per ensenyament i ha animat el govern a fer-la servir per resoldre la vaga de mestres.
7: Preveu 500 milions d'euros en l'àmbit de l'ensenyament i, per tant, preveu la possibilitat de que hi hagi una dotació destinada en aquest possible acord entre el govern i els sindicats.
5: Junqueras ha assegurat que no renuncia que Catalunya recapti l'IRPF. Espera que el govern espanyol ho inclogui dins la tramitació del nou model de finançament i, en cas negatiu, Esquerra ho inclourà en les esmenes.
0: Ho dèiem ahir, la pilota està ara sobre la teulada dels comuns, l'altre soci d'investidura que encara negocia amb el govern. Aquesta tarda, de fet, hi ha una nova reunió. Els comuns consideren que els comptes han de ser més ambiciosos, sobretot en habitatge. Mentre que Junts veu un acord sense ànima i que respon a interessos particulars d'Oriol Junqueras.
5: Els comuns volen destinar 2.500 milions d'euros a l'habitatge i, segons la presidenta parlamentària, Jéssica Albiach, serà determinant per dir que sí als pressupostos. A més, Albiach ha ofert al govern alentir algunes mesures per tenir més diners per a educació.
8: Si el govern necessita més marge financer, més marge econòmic per poder arribar a un acord amb els sindicats educatius, nosaltres estem disposades a canviar, variar la intensitat de les mesures, fer-les més progressives si cal, si això el que permet és solucionar aquest conflicte. Per tant, al govern se li acaben les excuses i només esperem que a partir de demà puguem veure com el conflicte comença a resoldre's.
5: Des de l'oposició, el portaveu de Junts per Catalunya, Salvador Vergés, ha criticat l'acord perquè considera que no soluciona cap problema de país.
9: Esquerra Republicana ha demostrat amb aquest acord que realment el que volien doncs, era els pressupostos a qualsevol preu. Han posat per davant els interessos particulars i no pas el país, han deixat el país al marge, no han acompanyat l'autoestima que sí que té afortunadament doncs, la gent, els ciutadans d'aquest país.
5: Junts ha dit que Esquerra Republicana ha anat acceptant rebaixes constants en diverses negociacions amb el PSC.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, imputat per blanqueig de capitals dins la investigació pel rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra després de la pandèmia.
4: L'Audiència Nacional investiga els propietaris de la companyia amb vincles a Venezuela i ha citat a declarar Zapatero el 2 de juny. És el primer expresident investigat per corrupció a democràcia a Espanya.
0: Carina Bellbé.
10: La causa investiga fins a quin punt l'expresident socialista va pressionar el govern de Pedro Sánchez perquè rescatés l'aerolínia de la fallida arran de la pandèmia amb una injecció de 53 milions d'euros i si Zapatero hauria cobrat fins a 2 milions en comissions il·legals, tot plegat arran de l'amistat de l'expresident amb Julio Martínez, un dels detinguts i administrador de la consultora de l'aerolínia que hauria pagat fins a 400.000 euros a l'expresident per tasques d'assessorament. A través d'un vídeo, José Luis Rodríguez Zapatero ha defensat la seva innocència i s'ha posat a disposició de col·laborar amb la justícia.
11: Que jamás realizado ninguna gestión ante ninguna administración pública ni el sector público en relación con el rescate de Plus Ultra, ni ante ninguna otra administración.
10: En el capítol de reaccions, mentre el PP vincula Pedro Sánchez amb la corrupció i exigeix una compareixença urgent del president, el PSOE emmarca la imputació de Zapatero en una campanya de la dreta i la ultradreta contra l'executiu que inclou jutges. La portaveu del govern espanyol, a més, ha descartat d'aquesta manera que el rescat de Plus Ultra sigui irregular. El Masaiz.
12: Préstamos desde las actuaciones y procedimientos absolutamente pulcros, transparentes. Por cierto, autorizados por la Comisión Europea, validados por el TJUE, validados por el Tribunal de Cuentas.
10: Per la seva banda, Vox reclama eleccions anticipades mentre Sumar hi veu un nou cas de lawfare i posa en dubte l'actuació del jutge, com fa també Esquerra Republicana, mentre el govern català defensa la presumpció d'innocència de Zapatero.
0: En successos, Jonathan Andic ja ha estat posat en llibertat després de pagar el milió d'euros de fiança que li ha imposat el jutjat de Martorell. El fill del fundador de Mango està acusat d'un delicte d'homicidi per suposadament haver matat el seu pare, Isaac Andic, el passat 2024 durant una excursió a Montserrat. Martorell Televisió, Manel Gómez.
13: La investigació sobre la mort de l'empresari Isaac Andic a la muntanya de Montserrat el desembre del 2024 ha fet un gir important. Inicialment es va considerar una mort accidental i la causa es va arxivar un mes després. Tot i això, els Mossos d'Esquadra van continuar investigant arran de diverses contradiccions detectades en les declaracions del fill gran, Jonathan Andic. El fill gran, com diem, era l'única persona que acompanyava el pare en el moment dels fets. Aquest dimarts al matí, Jonathan Andic ha estat detingut i cap a 3:15 ha passat a disposició judicial al jutjat número 5 de Martorell. Durant la seva declaració només s'ha respost les preguntes de la seva defensa. La resolució judicial ha arribat cap a 4:45 de la tarda. La jutgessa ha acordat continuar la investigació per un presumpte delicte d'homicidi i havia decretat l'ingrés a presó eludible, això sí, sota fiança d'un milió d'euros. Finalment, Jonathan Antic ha quedat en llibertat amb càrrecs després d'abonar la fiança. També se li han imposat mesures cautelars, retirada del passaport, prohibició de sortir del territori nacional i compareixença obligatòria cada setmana al jutjat.
0: I un home mata ganivetades la seva exparella en ple carrer a Figueres i la policia el deté al mateix lloc dels fets. L'arrestat tenia un ordre d'allunyament cap a la víctima i l'havien arrestat recentment per trencar-la.
4: Els fets han passat pels volts a 3:45 de la tarda a la plaça Tarradellas, quan l'home ha agredit a ganivetades a la seva exparella. Els serveis d'emergències han rebut l'avís i s'han dirigit fins al lloc. També s'hi han desplaçat efectius del SEM, que no han pogut fer res per salvar la vida de la víctima de 33 anys. Segons les primeres informacions, l'arrestat tenia una ordre d'allunyament de la dona i l'havien detingut dilluns mateix per trencar-la. El cas s'investiga com un presumpte crim masclista. L'Ajuntament de Figueres convocarà un minut de silenci dimecres per condemnar els fets. Es tracta del tercer crim masclista enguany a Catalunya i el 162è des de que es van començar a recollir dades oficials l'any 2012.
0: En clau judicial, el Suprem permet recórrer l'eutanàsia a persones amb una vinculació particularment estreta amb el sol·licitant.
4: Així ho ha decidit la sala del contenciós administratiu, que també ha desestimat el recurs presentat per la Generalitat contra la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va reconèixer un pare legitimat per recórrer judicialment la concessió de l'eutanàsia al seu fill major d'edat. La decisió del ple s'ha aprovat per una majoria de 23 magistrats a 9 i la sentència es donarà a conèixer els pròxims dies.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Nova proposta d'educació als sindicats que inclou la pujada de sou en 3 anys en comptes de 4 i més retribució per tutoria.
4: El departament ha fet arribar als sindicats una nova proposta d'acord que s'emmarca en el pacte amb Comissions Obreres i UGT i que posa el focus en les millores econòmiques i l'augment de personal. Sobre el sou dels docents, la proposta de la conselleria preveu concentrar en 3 anys l'augment que hi havia previst pels pròxims 4 anys, un increment gradual del 30% en el complement salarial autonòmic. També planteja millorar el complement de tutoria i crear-ne 2 de nous, un de cotutoria i un altre de tutoria en centres de màxima complexitat sense entrar en xifres concretes. La proposta també planteja un augment de personal en 2.405 efectius, la majoria dels quals a l'escola inclusiva. La resta de noves incorporacions anirien destinades al reforç de plantilles de docents, personal d'administració i serveis.
0: Els sindicats convocants de la vaga havien exigit una nova proposta d'educació per assistir a la mesa sectorial convocada demà.
4: Ara estan valorant aquesta nova proposta. Mentrestant, però, avui la consellera Esther Niubó ha comparegut al Parlament per demanar serenitat i oferir mà estesa als sindicats.
0: Esther Vinguell.
14: Esther Niubó ha explicat que la proposta que posarà sobre la taula a la reunió de demà s'emmarca en l'acord ja signat amb la UGT i Comissions Obreres i que pretén atendre millor la complexitat de les aules, reconèixer la carrera docent i la millora educativa. Niubó confia continuar treballant per arribar a consensos.
15: Una crida al compromís i a la serenitat i a distingir també entre allò que podem fer ara i que suposarà un gran pas de gegant respecte a on érem i allò que haurem de continuar treballant plegats amb la mateixa decisió, amb el mateix rigor en els propers cursos. Perquè el que ens hauria d'unir i permetre avançar, segurament és molt més important que allò que avui ens separa, que és l'enfortiment i la millora del sistema educatiu, el reconeixement dels i les professionals i la garantia del dret a l'educació de tots els infants i joves.
14: A la comissió al Parlament, Niubó ha defensat de nou el pla pilot dels Mossos d'Esquadra als centres educatius.

0: per presentar aquesta proposta, però considera que encara no és cap proposta digna. Avui, això sí, ha estat el torn del Maresme i els Vallesos, protestes en aquests dos llocs on mestres i professors s'han concentrat a la Roca del Vallès, BOTV.
1: Entre 500 i 700 persones, segons els sindicats, han participat a les marxes de protesta de mestres i personal docent que s'han fet aquest matí al Vallès Oriental. La protesta ha començat a primera hora amb diverses accions, com la lectura d'un manifest a la plaça de la Porxada de Granollers, i ha continuat al migdia amb una marxa fins a la Roca del Vallès, que ha ocupat diverses carreteres comarcals. L'elecció de la Roca, poble natal del president de la Generalitat, ha tingut l'objectiu simbòlic de fer-li arribar les seves reivindicacions: millora salarial, augment de recursos a l'aula i menys ratificació i burocràcia. Lluís Plaza, professor del Vallès Oriental.
2: Bueno, doncs que tenim un acord que és insatisfactori, que són sindicats minoritaris i que és una vergonya que això, el PSC i el govern s'agafi això i que faci cas omís a la resta de sindicats i a la majoria del col·lectiu que està àmpliament mobilitzat.
1: La marxa de docents ha sortit a primera hora del matí de Sant Celoni i ha anat sumant mestres a mida que avançava. Ho explica el delegat sindical d'USTEC al Vallès Oriental, Òscar Simón.
3: Ara mateix estan venint companyes en bicicleta des de Sant Celoni i la idea és anar a la Roca perquè allà viu en Salvador Illa, perquè volem que el president s'arromangui, com es diu comúment, i arribem a un acord ja que, bueno, que solucioni el tema de recursos per a l'educació pública.
1: Al final de la jornada de protesta s'ha fet una assemblea per decidir properes accions del col·lectiu.
0: El govern ha declarat d'interès general els futurs campus de l'Hospital Clínic a Barcelona i el del Josep Trueta a Girona. El Consell Executiu dona així prioritat absoluta als dos projectes que considera estratègics per poder accelerar els tràmits necessaris per la seva construcció i garantir que es compleixin els calendaris. Maite Polo.
4: La declaració d'interès general facilitarà l'aspecte energètic que els futurs campus puguin accedir a una tramitació prioritària en els permisos de connexió a la xarxa elèctrica i també en la seva capacitat. A més, en el cas del Clínic, la declaració farà possible que els terrenys de l'Avinguda Diagonal de la Universitat de Barcelona, qualificats ara com equipaments esportius, es puguin destinar al nou campus. Són 300.000 metres quadrats. El govern de Salvador Illa qualifica els dos projectes d'estratègics perquè aniran més enllà de l'àmbit estrictament sanitari i impulsaran les zones i ciutats on estaran ubicats: Barcelona, Girona i Salt. La portaveu del govern és Sílvia Paneque.
5: Són dos projectes tractors, motors de desenvolupament local. Això és el que ha fet que puguem tramitar aquests projectes o fer la proposta que tinguin la declaració, el concepte de projectes estratègics. Això a la vegada també ens permet accelerar els tràmits urbanístics vinculats a aquests dos projectes, tant del Clínic com del Trueta, i energètics.
4: Paneque que ha explicat que des de divendres ja està adjudicat l'equip d'arquitectes guanyador del concurs per construir el campus de salut de Girona, més de 130.000 metres quadrats.
6: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Més qüestions. Les plantilles de Nissan s'han concentrat de nou aquesta tarda davant el consolat japonès a Barcelona per rebutjar el nou ERO que amenaça amb el tancament de facto del centre del Prat i retallades dràstiques a la zona franca. Esplugues Televisió, Álvaro Morcillo, bona tarda.
7: Bona tarda, doncs fa pocs minuts que ha començat aquesta concentració aquí davant del consolat de Japó, on centenars de treballadors s'han sumat a la crida dels comitès d'empresa per dir no rotund al nou ERO de la multinacional japonesa. L'ambient és de molta indignació. Recordem que aquest expedient posa sobre la taula l'acomiadament de 211 persones. Joan Carles Llepés, coordinador de UGT a Nissan.
8: Veritablement, sempre havíem pensat de que amb el tancament pensaven que ens anàvem a posar el resta de centres que quedaven, però en aquell moment justament l'empresa ens va dir que érem imprescindibles i que per al bé del tancament necessitava seguir mantenint l'activitat i tal. Justament 4 anys després ens ha presentat un informe on diu tot el contrari.
7: Per tant, la petició d'avui és molt clara i directa cap a l'administració. Els treballadors exigeixen una intervenció urgent per defensar-ne la indústria del país.
0: I en territori, el tram Tarragona-Sant Vicenç de Calders del corredor mediterrani està prop del col·lapse i amb la posada en marxa del tercer fil s'acabarà de saturar. Un nou estudi constata que se superarà el 100% d'ocupació de la capacitat teòrica de la via quan ara és del 85%. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
9: Actualment, en el tram entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders hi passen 170 trens diaris, 27 de mercaderies i 143 de passatgers. En un escenari inicial, amb la posada en marxa del

0: Versifil, a finals de 2027 es passarà a 224 circulacions. El portaveu de la plataforma Mercaderies per l'Interior, Eugeni Sedano, demana a l'Estat i a la Generalitat que accelerin els estudis per trobar una solució per l'interior.
1: Una via per l'interior, pel prelitoral, i lluny de nuclis poblats, atenent que donarà resposta a que els passatgers anem per la costa, que és fonamentalment on viu la gent, i les mercaderies tinguin una via segregada, una via pròpia, que passi per l'interior, pel prelitoral, lluny de nuclis poblats.
0: Amb la saturació de la infraestructura, les mercaderies que no puguin circular per ferrocarril hauran de fer-ho per carretera, afegint també més vehicles a l'AP7.
2: I en cultura, el gremi de llibreries denuncia les pràctiques que fan mal al sector amb la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. David Navarro.
3: Passat Sant Jordi, potser el millor moment de l'any per a les llibreries, el sector fa un toc d'atenció. Alerta que amb un o dos moments de vendes intenses a l'any difícilment pot sobreviure. Més, quan un cúmul de males pràctiques, no totes il·legals, el van erosionant. Per això, llança la campanya Combat la distopia, tria la llibreria. Denuncia les compres públiques que deixen fora la majoria de llibreries, els descomptes il·legals i la venda directa a algunes fires i festivals literaris. El propietari de la llibreria Sendak, Aitor Martos, ha reclamat suport per garantir el futur d'uns comerços molt propers als ciutadans.
4: Ens veiem necessitat de fer com un toc d'atenció, perquè creiem sincerament que tal i com estan evolucionant les coses, la supervivència de les llibreries tal i com les tenim enteses ara és complicada.
3: El gremi treballarà els propers mesos per parlar amb l'administració, AFAS i centres educatius i amb altres baules de la cadena del llibre per poder tallar aquestes males pràctiques. També posaran en marxa altres actuacions per fer visible la situació que viuen moltes llibreries del país.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. Setmana decisiva pel Barça, que disputarà dissabte a Oslo la final de la Champions femenina davant el Lió. Avui Irene Paredes no s'ha exercitat amb l'equip, mentre que sí ho ha fet Caroline Graham Hansen després de dues setmanes de baixa per lesió. Pere Romeu és el tècnic de les blaugranes.
3: Crec que arribem força bé a aquest tram final de temporada a nivell de jugadores disponibles, a nivell de ritme de joc, a nivell de ritme ofensiu, En línies generals crec que arribem en un bon moment. Crec que una final no és només arribar en un bon moment, sinó que juguen molts factors emocionals, molts factors que no tenen tant a veure amb la tàctica ni amb l'estat individual de les futbolistes, però si em preguntes, prefereixo mil vegades arribar com arribem que no arribar en un altre moment.
2: I el Badalona Women, que continuarà un any més a la Lliga F, ha renovat el seu entrenador, Marc Ballester, per una temporada més. Ballester destaca la importància de poder planificar un curs des de l'inici.
4: Molt content de poder, sobretot, començar de zero, no? Un projecte, perquè sí que aquesta temporada vaig haver d'entrar en un moment doncs complicat, amb la temporada ja avançada, i sí que crec que vam tenir un tram molt bo. Crec que en aquell tram va ser quan doncs també vam començar a parlar de la temporada vinent, començar a preparar també una miqueta doncs tot amb temps, cosa que anys anteriors no hem pogut fer perquè no ens hem salvat fins a l'última o la penúltima jornada.
2: En waterpolo aquest vespre tindrem dos partits en joc. A la divisió nord femenina arrenca el playoff pel títol i ho farà a les 9 amb el Sant Andreu i el Terrassa, que es troben a Barcelona en el primer partit de la sèrie de semifinals que es disputa el millor de 3. També avui es definirà la final del playoff pel títol de la divisió nord masculina. Sabadell i Barcelona es trobaran a Can Llong a les 8 en el partit decisiu de la sèrie de semifinals després d'un triomf per a cada equip fins ara. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
5: Els mariners esperen contrincant després de resoldre la seva semifinal davant el Terrassa per la via ràpida. En canvi, el club va salvar el match ball en contra a la Nova Escullera amb una exhibició defensiva. 4-8 es van imposar els de Quim Colet a la piscina del CNB. Edu Lorrio és el porter i capità de l'equip.
6: Ahora, a encarar este último partido, este partido de la misma manera que hemos hecho este segundo, con más tranquilidad, sabiendo que si hacemos las cosas bien tenemos muchas opciones de pasar, que tenemos el factor cancha a nuestro favor y que esperamos que toda la afición venga a animarnos porque será un partido muy muy disputado.
5: Per tant, Can Llong dictarà sentència en aquest tercer i definitiu partit de la semifinal que arrenca a les 8 del vespre.
2: En ciclisme, nou triomf de Paula Blasi, aquest cop a la Clàssica Internacional de Durango, al País Basc, per davant de Vita Music i Alice Towers. La ciclista d'Esplugues de Llobregat no para de sumar triomfs després de guanyar la Vuelta a Espanya fa unes setmanes i fa tot just un mes l'Amstel Gold Race. I la selecció catalana masculina de bàsquet tornarà a disputar un partit amistós gairebé 3 anys després de la darrera cita. Serà davant la selecció de la Gran Bretanya el diumenge 28 de juny al migdia al Nou Congost de Manresa, que ja va acollir l'últim partit del combinat absolut davant l'Argentina l'estiu del 2023.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilar al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Ginim. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Escolta, i si parem a dinar en aquest restaurant tan xulo?
2: Ui, ens l'hem passat, no?
3: Que el preu de la gasolina no et controli la vida. Gamma Ebro híbrida endollable des d'1,7 litres als 100 quilòmetres. Gaudeix de condicions especials del 8 al 20 de maig.
4: Guadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlgama 2 de Figueres.
5: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
6: Els dimecres al vespre de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
2: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
3: El Club del Country.

0: This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
1: One of the blessings of social isolation is the time to listen. Welcome back to the Eclectic Connection. Benvinguts, benvingudes a la connexió eclèctica, on tot és possible i tot està per fer. Avui viatgem al punt més remot del planeta anomenat Isolation. On the way to Point Nemo. Aquí ens trobem de camí cap al punt Nemo, perduts al punt més remot de l'oceà Pacífic, amb famous forgotten artists. Ni oblidats, ni famosos. Els artistes virtuals d'en Joan Sala segueixen explorant els nous territoris sonors al 2026.

Isolation, l'aïllament social dels Smashing Pumpkins, un moment incombustible extret del Melancholy and Infinite Sadness, la infinita tristor de 1995, però abans es va inventar. Isolation és el tema original d'Ian Curtis. Es troba al segon i definitiu àlbum de Joy Division, Closer, més a prop de l'eternitat. No és això, no és això que escoltes ara de fons, sinó aquest altre.

contestador automàtic de connexió eclèctica. Si saps la resposta, deixa el teu missatge després del senyal.

Isolation. En solitud, l'Iggy Pop, la buidor de l'aïllament, segons el mestre, des de l'àlbum Bla Bla Bla, de 1986. Molta gent parla per no dir res, però l'Iggy Pop sap el que diu. Ens trobem a la connexió eclèctica amb aquesta, amb Isolation, l'aïllament, un esplèndid aïllament extret seguidament del setè disc de Warren Zevon, el Transversal City, una ciutat transversal, a 1989. Warren Zevon.

0: always been this way. This is how the story ends.
1: Isolation, Andy White, un irlandès que va emigrar a Austràlia. I aquest és el tema editat el 2020. Transmet la frustració i l'impacte emocional del confinament. I no hem après res de res. L'únic que hem d'aprendre és a saber estar bé amb nosaltres mateixos i mateixes. I això és la isolació, l'aïllament, vull dir. Un aïllament que no ha de ser ni emocional ni frustrant, simplement trobar-te amb tu mateix, tu mateixa. Perquè la fama també pot provocar l'aïllament. El John Lennon ho va patir. Després de desbandar els Beatles en 1970, va composar el tema Isolation. Ja estava fart de la fama. I aquest és el tema que va editar a la cara B del single Mother, Isolation, John Lennon.

Soul in Isolation. Ànimes aïllades en busca d'una sortida. Són The Chameleons, des de l'àlbum Strange Days, Dies Estranys, de 1986. Continuem amb aquesta connexió, aïllament, isolation, vivint amb un món d'aïllament connectats a tot i a res. Aquests són els Bascocks, des de Manchester fins a les vostres orelles, amb aquest tema Isolation, des de l'àlbum Traitors Transmissions, transmissions comercials de 1993. Bascocks.

Yeah. Isolation, els Voodoo Gurus, des d'Austràlia fins a les vostres orelles, aquí a la connexió amb aquest aïllament. Aquest és el tema extret del Machau, l'àlbum del 2004. I aquí ens arriben els capullos del País de Gales, uns estimats capullos, Darling, Darling Buds. A 1992 editaven el tema Isolation a dins del disc Eròtica, Darling Buds.

Isolation. Tornem a Austràlia amb Crowded House, la banda formada a Melbourne a 1985. També van connectar amb l'aïllament al 2010 amb l'àlbum Intriguer. I avancem amb aquesta connexió, l'aïllament. També ens arriba des del Canadà amb la banda Gloomhush. El 2023 editaven un tema prou sensual com aquest. Isolation.

Isolation fins al final. Ens trobem aïllats amb aquesta connexió en companyia dels humans, The Humans. El tema extret de l'àlbum Songs from the Empty Field. Cançons del camp 8. El 2008 editaven aquest disc i ara passem al 2006 amb The Residents fins al final amb aquesta Isolation. Els Residents, la banda d'art pop vanguardista americana des de l'àlbum Tweetless, sense comentaris, The Residents.

Fins aquí podem arribar. Ens acomiadem tal com hem començat, des d'un lloc estranyament aïllat, Strangely Isolated Place, amb el compositor alemany Ulrich Snaus. Us desitgem bona nit i bona sort. Tot un plaer compartir moments incombustibles. Be good.

0: Bona, bona família, fiesteros i festeres, benvinguts una setmana més al Rhythm is a Dancer. Com sempre, ballaràs l'autèntica música dance.
1: DJ Flecky.
0: Soc DJ Flecky. I avui carregats de moltes novetats. Avui coneixerem les novetats dels 73 Mothing. I després la nostra connexió amb la gent de Quarantine DJs. Això vol dir programa i festa assegurada. Benvinguts a la festa, benvinguts a Rhythm is a Dancer. Soc DJ Flecky i arrenquem el festival. Rhythm is a Dancer.

0: Rhythm is a Dancer te presenta las novedades de 73 Music, el sello de Julio Posadas que apuesta por los productores nacionales. Melodic Techno, Progressive House, Trends, Techno.
1: Sabe familia, anem a conèixer aquestes novetats del segell 73 Music, el segell oficial de Julio Posadas, que és nostre col·laborador oficial i que es porta aquestes últimes novetats. Arrenquem amb aquesta d'Òscar.

anem per la segona novetat. La peça de Carlos Fergin. Iker, Iker.

recomanació d'avui. Som i família, estem de festa. Anem per la tercera novetat, 73, Mothic. Aquesta

Quarta novetat, 73 Mozic, aquesta peça de Beto. It will make you wanna dance. Temes, músiques... Sí.

Som-hi, família, més novetats dels 73 Mothic. Un tema especial. Un tema de Robert Cruz i Pedro Miras.

0: Vinga, sí, família, i ara la nostra connexió amb la gent del Quarantine DJs. Les millors sessions dance, trance, màquina, hardcore i moltes més les trobes aquí, gràcies a tot l'equip de Quarantine DJs. Pots seguir-nos a través de Facebook, YouTube i Twitch. Sí, sí, sí, família, connexió directament amb la gent de Quarantine DJs. I avui arriba un DJ que fa molt poquet que forma part d'aquesta formació Quarantine DJ. Es tracta de DJ De Rojas. Muy buenas, compañero. ¿Qué tal, DJ De Rojas? Bienvenido a Rueda Mix, Alenzar. Por ser tu primera vez, hoy lo celebraremos a lo grande, disfrutando al máximo de tu sesión. Seguro que sí. Nos has comentado que hoy tocarás un poco de Jumper. Pues venga, vamos a darle caña con ese buen sonido Jumper. Desde Quarantine DJs, en sesión, DJ De Rojas. ¡Vamos a darle caña!
1: We gonna play a game up in here tonight. And in order to play this game, you got to follow the rules to the game.

Des de Quarantine DJs, en sessió, DJ De Rojas.

0: Sí, senyor, espectacular la sessió que ens acaba de punxar DJ De Rojas des de Quarantine DJs. Espectacular debut con tu sonido Jumper. Esta sesión especial para nosotros, para Rueda Mills Alenzan. Muchas gracias, DJ De Rojas. Y te esperamos aquí muy prontito. Seguro que vuelves con mucha más tralla. Moltes gràcies, gent de Quarantine DJs, i fins la propera sessió, fins la propera connexió. Gràcies, cracks! Vinga, seva família, 10 minutets, més de canya!
1: Pim-pam, pim-pam, pim-pam, truco, truco!

Vinga, ser família, recta final. Anem a gaudir un parell de més de temes abans de tancar la festa. Disfrutem d'aquest tema actual de Helen Frey, Bad Girl. Canya, canya!

fira de la festa. Tanquem la festa per avui. I tornarem a ser-hi aquí mateix la setmana que ve. Més festa, més bogeria. Mateix dia, mateixa hora. Soc DJ Flecky. Una abraçada, molt de petonets. Fins la setmana que ve, que la tornem a liar. T'ho prometo. Adeu, adeu, adeu.

And now for my next number, I'd like to return to

Començarem una edició més de la història de la música disco amb una formació que es diu Masé. I després escoltarem temes que va editar Max Music amb la seva discogràfica de Barcelona.

Masé, típica banda creada a imatge i semblança del seu líder Frankie Beverly, nascut el 1946, que ha sabut mantenir-la al llarg de les darreres dècades.

La música entre soul, funk, solellat i transparent de la costa oest i l'exuberant esplendor orquestral disco patrocinats per Gamble & Taff. Sensuals i atorsoplats, malgrat els seus orígens més orientats al soul rock.

Mas i compten amb una autèntica legió de favoritzar seguidors entre el públic negre, que s'identifiquen amb la grandiositat melòdica de temes com Joy and Pain.

base compten amb l'elegància d'àlbums com Mazzy featuring Frankie Beverly, Joy and Pain, que estem escoltant el single, Inspiration, Life in New Orleans o Life in Los Angeles.

Avui l'Italo Disco és el protagonista a Hot Dance 80. Benvinguts i benvingudes a la nostra sintonia. És la música de William King i aquest Robin Hood. Si voleu escoltar les cançons de Hot Dance 80, busqueu Spotify, busqueu Josep Maria Jurado, i allà hi ha 500.000 llistes de les que hem anat fent i farem a Hot Dance 80. Anem a escoltar una altra cançó, que és 27 Laser Mix. És Tomias Bernstrom, el que ens arriba ara a la pista central de Hot Dance 80.

Anem a escoltar una de KB Cap, que és Do You Really Need Mix. Avui estem fent Italo de Hot Dance 80 de Max Music i Zay Records. I són més bé temes dels 90 que dels 80, però de tant en tant val la pena escoltar quelcom dels 90.

La música Italo, que ens arriba de la mà de dues discogràfiques. El ZIX i Max Music, una companyia discogràfica que es va desfer i va comprar el seu catàleg Blanco y Negro. Aquesta sí que és coneguda, és la música de Brian Ice, Talking to the Night. Parlem a la nit.

Això és la història de la música disco i això és Hot Dance 80, el teu programa des de la pista central, punxant-te tota la música dance que funcionava als 80s i 90s. I també alguna vegada et posem música de finals dels 70s. Això és Ramco i és el món feliç Happy World.

Ara ens acompanyarà Susan amb una cançó que és Give Me Love. I amb aquest programa dedicat a l'Italo ens acompanyaran després Baby's Gang, Alan Ross, entre d'altres. I és que estem fent un programa dedicat a l'Italo, però no als números uns, com fem habitualment. I és que de tant en tant val la pena recordar cançons que també funcionaven a les pistes de ball, tot i que no fossin tants èxits.

La música de Denise i Baby's Gang amb Dance Maniac, Disco Maniac. I seguim amb més històries aquí a Hot Dance 80, avui parlant d'Italo. Escoltant Italo.

Valentino Mon Amour, la música de Alan Ross. I seguim escoltant més històries a Hot Dance 80. És la música de Paul Paul i això és Good Times.

Se'ns està acabant aquesta edició de Hot Dance 80 i ho farem amb Vive Sir Video. És la música de Transix, una forta encaixada que us hem estat acompanyant des de la coordinació tècnica i musical Bàrbara Roja Show i dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado. Serà fins la propera edició. Adéu-siau.

jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Albert fa uns dies ens va preguntar porteu el compte dels programes?
2: Sí,
1: i vam dir, sincerament, fa anys que el vam perdre el compte dels programes.
3: Fatal,
1: i ens ha enviat un Excel.
2: No.
1: Mira, amb un, pareu de dir que no. Ha comptat els programes que hem fet des de 2012 i ens assegura que el divendres fem el programa 3.000 segons els comptes.
2: 3.000 programes el divendres!
3: És el que em faltava veure! Ara ja em puc morir!
0: Te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

0: find me.
1: Una mirada diferent als videojocs.
2: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Here's to many more exciting adventures.
4: Em dic Salvatore Marino.
5: You and me are the best.
2: Passió pels videojocs.
1: Generació Digital amb Albert Murillo.
6: Ara els diumenges a les 10 de la nit a ICAT.